Han passat a la història per ser els primers, els més originals o els més radicals. I n'hi ha d'altres que hi han passat per ser simplement molt bons fent allò que feien. I la banda de la qual en parlem avui és una d'aquesta darrera categoria. Eren quatre nois de Toronto que no van inventar res, però que van agafar la música que altres feien en circuits molt concrets i la van portar als salons de mig continent. En el camí van deixar un dels singles més venuts del 1957, una sèrie de hits que van dominar les llistes americanes i una manera de fer que, vista en perspectiva, diu moltes coses de com funcionava la indústria musical en aquella Amèrica dividida. Parlem de The Diamonds.

Tot comença el 1953 a Toronto, a les oficines de la CBC, la radiotelevisió pública canadenca. Dave Somerville tenia 20 i pocs anys i treballava allà de tècnic de so. Un dia va trobar quatre nois assajant en un corredor, preparant-se per un concurs de talent local que es deia Peak the Stars. Els va escoltar uns minuts, va veure que tenien potencial i es va oferir ajudar-los. Durant els mesos següents, Somerville els va tutoritzar i els va aconseguir temps d'assaig als estudis buits de la CBC quan no s'hi gravava res. Una manera molt pràctica i una mica pirata d'aprofitar els recursos d'una institució pública. El grup estava format per Stan Fisher com a veu principal, Ted Kowalski de tenor, Phil Levitt de baríton i Bill Reed de baix. Quatre veus que cobrien el registre complet, ben equilibrades i capaces de construir aquelles harmonies tancades que eren la marca del doo-wop de l'època. La intenció de Somerville era estrictament la de mànager. Ell se n'ocuparia de l'organització i Fisher portaria el pes vocal. Però el Nadal del 1953 va canviar tot. El grup tenia un concert a una festa d'una església local, però Fisher tenia un examen de dret l'endemà al matí i va decidir quedar-se a estudiar. Somerville, que se sabia totes les cançons de memòria, el va substituir aquella nit. La reacció del públic va ser tan entusiasta, tan inesperadament intensa, que aquell mateix vespre el grup va decidir que es professionalitzaria. Fisher va continuar amb els seus estudis de dret i no va tornar al grup. Somerville, que havia entrat per la porta del darrere, va acabar convertint-se en la veu principal i la cara visible dels Diamonds per als anys que vindrien. Una substitució d'emergència que va resultar ser la millor decisió que el grup mai havia pres sense adonar-se'n. Cap al 1955, tots els membres havien deixat la universitat o la feina estable per dedicar-se del tot a la música. El músic professional Nat Goodman va assumir la direcció com a mànager i va aconseguir col·locar-los en un dels programes de televisió americana més influents del moment, Arthur Godfrey's Talent Scouts, el concurs que havia llançat carreres com la de Pat Boone. Van empatar amb un altre concursant, però malgrat el resultat inconcloent, els van convidar igualment a actuar com a convidats durant una setmana al programa. Aquella exposició els va portar un contracte amb Coral Records. Van publicar quatre cançons, la més notable de les quals era una versió de Black Denim Trousers and Motorcycle Boots, un tema escrit per Jelly Laver i Mike Stoller. Les vendes van ser discretes, però el nom dels Diamonds havia sonat a les llars americanes per primera vegada.

El veritable punt d'inflexió va arribar gràcies al disc jockey de Cleveland, Bill Randall, que havia ajudat a llançar d'altres grups canadencs, com The Crookats, i que tenia una influència considerable en la indústria. Randall els va escoltar, va quedar impressionat i els va presentar als responsables de Mercury Records. La signatura Mercury Records era un salt de categoria, un dels grans segells del mercat americà, amb distribució nacional i les connexions necessàries per arribar a qualsevol emissora del país. Però Mercury no els fitxava per fer música original. L'Amèrica de

Ja ens dels anys 50 estava profundament segregada i la ràdio en formava part. Les emissores blanques no posaven discos d'artistes negres. Els grans segells havien desenvolupat una pràctica habitual que consistia a assignar artistes blancs a gravar versions de cançons de grups negres d'R&B per poder col·locar aquella música al mercat majoritari. Era un negoci que avui se'ns fa estrany, però que en aquell context era simplement la manera en què l'R&B arribava als salons de les famílies blanques d'Amèrica. Els Diamonds eren perfectes per al paper, quatre nois presentables de Toronto, amb veus harmonioses i una capacitat natural per adaptar-se a qualsevol estil, mantenint l'encant i la comunicació. La primera gravació per a Mercury, al febrer del 1956, va ser Why Do Fools Fall in Love, una cançó de Frankie Lymon and the Teenagers. Va arribar al número 12 als Estats Units. Dos mesos després, The Church Bells May Ring, original dels Willows, va arribar al número 14. Abans d'acabar l'any, havien encadenat 3 singles més a les llistes. La fórmula funcionava amb una regularitat tranquil·litzadora per als executius de Mercury i els Diamonds s'hi van consagrar.

El 1957 va ser l'any que els Diamonds van quedar gravats a la memòria del pop americà. Va arrencar amb Little Darling, el seu hit definitiu, que va arribar al número 2 als Estats Units, i va estar-hi durant 8 setmanes en aquella posició. La ironia és que la banda estava convençuda que la cara B del single, Faithful and True, seria la cançó de l'èxit. S'havien equivocat completament, per sort seva. A partir d'aquell moment, els hits es van encadenar sense descans. Words of Love, al número 13. Zip Zap, al número 16. Silhouettes, al número 10. I per tancar l'any, Destroll, al número 4. Una cançó original, cosa inusual en el seu catàleg, escrita per Brooke Benton a partir d'una idea del popular presentador de televisió Dick Clark, que volia capitalitzar la moda d'un ball del mateix nom que estava arrasant entre els joves. Durant aquell 1957 van recórrer el continent en la gira Show of Stars, al costat de Fats Domino, Polanka, The Everly Brothers i Frankie Lymon. Era la primera divisió del pop americà i els Diamonds hi compartien cartells sense complexos. El 1958 van ampliar el terreny. Van publicar el seu primer àlbum llarg, America's Number One Song Stylist, i van fer el salt al cinema apareixent a la pel·lícula The Big Beat. Van actuar en els programes de televisió de més audiència del país. Steve Allen, Perry Como, Tony Bennett, American Bandstand. En un programa del ventríloc Paul Winchell, el baixista Bill Reed, va protagonitzar un gag que va sortir malament i va acabar corrent per l'escenari fugint d'un os grizzly. La fama tenia els seus riscos inesperats, fins i tot en horari familiar. Mercury Records, que volia demostrar que els Diamonds eren més que un grup de covers de rock and roll, els van parellar amb l'arranjador de jazz Pete Rugolo per gravar The Diamonds Meet Pete Rugolo, un disc d'estàndards i balades pop que els tornava a les seves arrels vocals. El grup reconeixia públicament que el seu model principal com a conjunt vocal eren The Revelers, un grup de gospel negre de Detroit. La influència es notava en la solidesa de les harmonies i en la manera com construïen cada arranjament des de baix cap amunt.

Però a partir del 1959, l'estrella va anar apagant-se. Les modes canviaven a una velocitat que la fórmula del cover no podia seguir. La segregació racial a la ràdio s'anava dissolent i el mercat que havia sostingut el model estava desapareixent. Els membres originals van anar marxant un a un. Reed, Kowalski i Levitt van deixar el grup a finals dels 50. El 1961, David Somerville va abandonar els

Diamonds per intentar una carrera en solitari. Sense ell, cap single posterior va aconseguir entrar a les llistes. El grup va continuar existint en diverses formacions durant dècades, actuant principalment a Las Vegas i en circuits de nostàlgia dels 50. La disputa sobre qui tenia dret a usar el nom va acabar als tribunals als anys 80, quan hi havia, almenys, dos grups actuant simultàniament com a The Diamonds. La sentència va establir els drets d'ús del nom. El 1983, la formació original es va reunir per gravar l'àlbum Live and Well. L'any següent, el 84, van ser inclosos al Canadian Music Hall of Fame. I el 2004 van entrar al Vocal Group Hall of Fame, el reconeixement definitiu a una trajectòria que, amb totes les seves contradiccions, va deixar una empremta clara en la història del pop nord-americà dels anys 50. Give me the

i una cançó, Little Darling. Els puristes del dubwop miren de reull els Diamonds, un quartet canadenc de bona presència que va fer carrera fent covers de cançons de grups vocals negres per un públic majoritària. Però en Little Darling, gravada en una sola presa quan el rellotge de l'estudi s'acostava a les 4 de la matinada, els Diamonds van transformar el que podia haver estat una còpia anodina en un hit genuí que va arribar al número 2 als Estats Units. La versió original, gravada pel compositor Maurice Williams amb el seu grup The Gladiolas, era una barreja innovadora d'R&B amb elements de rumba i calipso, però havia quedat enterrada sota una producció opaca, gravada al cap i a la fi al fons d'una botiga de discos de Tennessee. Els Diamonds van conservar l'arranjament original, però hi van aportar una gallardia escènica inconfusible, des del repic inicial de Castanyoles fins als lalales en falset del tenor Ted Kowalski. No hi ha bateria, el bateria ja havia marxat. El cantant principal Dave Somerville va reinterpretar la veu continguda de Williams en quelcom que fregava la paròdia, exagerant al final de cada frase amb un "My dear, oh, I was wrong, oh", d'allò més teatral. Al punt central, el suau baixista Bill Reid va avançar per oferir un interludi parlat amb una dicció melosa i dramàtica popularitzada per Hoppy Jones dels Ink Spots. I aquell estil de declamació grandiloquent va inspirar anys després una actuació de Bobby Pickett en tons sepulcrals de l'actor de terror Boris Karloff. I aquell número còmic sobre l'escenari va acabar donant lloc, al 1962, al hit Monster Mash.

0: Víctor, que jo no dic que això no situï, però jo m'estic movent que dóna gust. Mira, com entra. Oh, és una passada, això. Tots ballant aquí.
1: El resto tenia que dar miedo.
0: Mare meva. He was big and strong.
1: Me ha hackeado la sesión.
0: Oh, m'encanta, deixa'm escoltar una mica.

0: Doncs així d'espectaculars acabem una nit que, com sempre, quan ens visiten Víctor Ruiz Novel, és una nit màgica on van succeir coses i que ens novel·litza d'una forma, en aquest cas, radiofònica, en Víctor Ruiz Novel. Gràcies, Víctor, i fins la propera setmana.
1: Fins la propera.
2: Do svedanya, Anya, your grace. Farewell.
3: In the dark of the night, terrible sight.
2: Tell us the least I can know.

tot reservant temps, fins i tot, per la creativitat. El seu compromís fou tan professional, fent activisme per la independència de la Índia, com fins i tot personal, ja que el seu mateix matrimoni va significar una insurrecció. Sarojini Chattopadhyay neix el 13 de febrer de 1879 a Hyderabad. Filla d'un doctor en ciències i una poetessa, va ser acceptada a l'universitat amb només 12 anys. Va poder estudiar al King's College de Londres i al Girton College de Cambridge. Va aprendre diversos idiomes simultàniament mentre aprofitava per escriure alguns poemes.

amb 19 anys, es va casar amb el doctor Govindarajulu Naidu, d'una casta diferent de la seva, un fet considerat un crim a l'Índia, que tanmateix va ser acceptat sense problemes pels seus pares.

Del seu pare havia heredat la implicació en els moviments socials, i és que Sarojini va unir-se al moviment nacional indi el 1905 i el 1915 va iniciar un recorregut per tota l'Índia per fer conferències en favor de l'emancipació de la dona i de les ajudes als més necessitats.

Un cop aconseguida el 1947, va ostentar un càrrec de governadora al nou estat d'Uttar Pradesh. Tanmateix, va morir dos anys després, el 2 de març de 1949, d'un atac de cor mentre treballava al seu despatx.

0: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. No sé, sí. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns 15 de juny i a la ciutat volem parlar sobre un problema amb el que potser molts de vosaltres us esteu trobant ara que arriben les vacances. I és que està sent molt complicat trobar hora per poder renovar el DNI. Què està passant? Doncs de seguida ho sabrem. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a la taula, al meu costat, Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, què tal?
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com esteu?
2: Molt bé.
1: Com ha anat el cap de setmana?
4: Molt bé, molt bé.
1: Quin fresquet, més bo que feia.
2: Sí, ahir ens veus. Ahir especialment.
4: Ai, quina meravella. Mare meva, Criminal. Ai. Ho sento, jo ja deixo davant de la ironia i em poso sèria. Criminal la calor d'ahir.
1: Però no t'agradava tant la calor, carinyo?
4: Jo, sí,
1: no volia caldreta,
4: tant.
1: Doncs apa, aquí la teniu ja,
3: Sí, però en petites dosis, no?
1: És que avui...
2: Us estic veient davant meu, no us havia vist així al davant. I aneu amb uns colors pastel que enganxen perfecte. La Míriam va com de groc.
1: Què groc? Com que groc?
2: Bueno, és un blanc trencat, cap a groc.
4: Sí,
3: és vainilla, no?
2: I el Gerard va amb una samarreta de color
3: lila.
2: Violeta, però no arriba a ser violeta.
1: És malva, no?
4: És la banda, malva, sí, malva la banda, sí.
2: I està guapíssim.
1: És que les dones veiem més colors que els homes, eh? Això està científicament demostrat, eh?
4: No, no. Les tonalitats.
1: Tu, això, que jo, no has...
2: Sí, no he portat el pastel.
1: Tu no estàs al grup del dress code no del dia.
4: Tu portes un blau quasi Klein, que és molt bé.
2: Què?
4: Klein,
2: què
4: una full Klein.
3: Klein?
4: És un tipus de blau, també, sí.
2: Sabia. Però mira, blau cel i blau...
3: Ara ja està dir la Míriam, això dels colors de les dones, i la Montse no, s'està tirant el rotllo aquí. No,
1: però
3: blau,
1: veritat,
3: Klein...
1: Però és veritat, eh?
4: Un rojo rabant.
1: De fet, crec que ho hem comentat a aquell programa tan bo que es fa els diumenges de 6
2: a 8. De 6 a 8 del matí, a Onda Cero Catalunya.
1: Ho hem comentat, eh? Lo de... Que no. Les dones veiem més... més colors que...
4: Més tonalitats de colors.
2: Bueno, veieu moltes coses més que els homes, ja us ho dic jo.
1: No és gaire.
2: Crec que és evident. Home, hi ha algun home que trenca la...
1: Bueno, hi ha de tot a totes bandes.
4: Per això, sí, sempre ha d'haver-hi una excepció que confia la regla.
1: Sí, no, quina
2: hi ha dones que són un desastre.
1: Sí, sí, totalment.
4: Exacte.
1: Doncs vinga, va, comencem amb la cançó del dia.
3: Mira, deia la Montse, calor criminal,
1: ai,
3: i és que deia un criminal malo.
1: Ai,
3: i de criminals, va la, criminals va la cosa.
5: Mentira l'amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
3: Estem escoltant la cançó Mentira,
1: qui
3: de
1: menteix,
3: Manu Chao.
1: Qui menteix?
3: Qui menteix, eh?
1: Ens
3: doncs, i és que les sí, de mentides va la cosa avui. Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca, Girona, o el Disfruta,

0: Ara, a Barcelona, han detectat webs falses que pretenen suplantar la seva pàgina oficial. Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra perquè aquestes webs tenen l'objectiu d'estafar clients. Se'ls ofereix la possibilitat de tenir taula i se'ls cobra per avançat quan fan la reserva. Clar, cobres un tant per cent d'una taula al celler que no vol disfrutar. Multipliques per centenars de clients i ja ho tenim. El fenomen de la ciberdelinqüència afecta restaurants i també hotels. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelictes i treballen estretament amb Mossos en la prevenció. El restaurant Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que oferia reserves demanant una transferència bancària. En un post a Instagram, els germans Roca demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament a la web fraudulenta. A més, recorden que ells només tenen una web i té el domini.com.
1: Però no diuen que no cobrin els clients abans.
0: No,
1: i és una cosa que no he entès mai. Si tu fas una reserva, que et cobrin abans de menjar, vull dir... Malament els clients que no van al restaurant i no avisen. Això s'ha de fer.
2: Molt malament.
1: Però clar,
0: clar, això en el cas d'un menú que té tant valor i que, clar, tanta elaboració, tot tan mil·limetrat i tant...
1: Però és el risc. Quan tens un negoci, sí, és el risc que corres a la restauració. Bueno.
0: Home, i clients mai els hi faltaran, no?
1: No. Bueno, clar, vull dir... És més, si a tu has fet una reserva... Pues això, el celler de Can Roca, eh? D'aquí un any, perquè acostumen a ser així,
0: sí,
1: no? Trigues un any,
0: un any
1: o any i pico, i et diuen, escolta, que demà vens a dinar, hi ha un forat lliure, jo crec que l'omplen segur, vull dir.
0: Sí, sí.
1: Que no els hi faltaran.
0: Fas feliç a molta gent, eh?
2: Sí, recordem que vam tenir aquí la sommelier, no?, del Celler de Can Roca, que ens va fer una classe magistral. Sí.
1: Ja fa un parell o tres
2: anys.
0: Sí, sí.
2: I recordo que li vam preguntar quina era la diferència entre una... No té res a veure amb això, perdó. Entre una ampolla de 600 euros i una de 1.500. En realitat no hi havia tanta diferència.
1: Yo no entiendo de vinos, pero sé lo que me gusta. Pues era que sí. No entiendo de arte y sé lo que me gusta. Doncs déu-n'hi-do, és que se les empesquen totes. Hem de tenir
0: sí,
1: molta cura.
0: I recomanar a la gent això, que mirin, això que deien
1: sí,
0: del punt com és tan evident, perquè tu entres al web, et penses que és, i ni mires la URL.
1: Sí, hi ha falta de fotografia sí, que acostumen a haver-hi. Bueno, aquests detalls que no se'ns ha de passar per... Què preguntes avui a l'audiència?
2: Doncs una cosa que té a veure amb això, en certa manera, perquè al
1: per
2: final...
1: Estafes? Per al celler de Can
2: Roca. Es pot estafar amb això que avui explicarem, perquè és una via d'estafa, és una via de suplantació de la identitat, és una via d'engany, de trueque per algunes persones. I
0: sí, hi ha gent que ha rebut cobraments per una suposada transferència que han fet ells i resulta que li havien robat el DNI i l'havien utilitzat.
2: Jo conec un cas d'una persona que va enviar per acreditar-se una cosa, el seu DNI escanejat, per internet i a dia d'avui té una batalla judicial que s'ha gastat milers i milers d'euros per demostrar que no és un delinqüent. Perquè està registrat en altres països com un delinqüent. En fi, avui parlem dels DNI, el DNI, el document nacional d'identitat, que si vostè no se l'ha fet, se l'ha de renovar i ha de marxar de vacances, tinc una notícia per vostè. No anirà de vacances. No anirà de vacances.
1: Sí, anirà de vacances, però potser no a Taipei.
2: No, el que passa que hi ha una solució. Que pagant Sant Pere canta, te'n vas a l'aeroport, hi ha una comissaria allà que te'l fan express.
1: Deuen haver-hi unes cues allà.
3: Ja.
2: Però costa, no sé quants diners, costa molts, no me l'he fet mai allà. En fi, avui parlem del DNI, del Document Nacional d'Identitat, que té seriosos problemes per renovar-se.
1: Bueno, sobre... passes un cap de setmana a algun poble, a alguna ciutat, no sé, Tarragona, Girona, i potser no hi ha tants problemes com aquí a Barcelona.
2: Clar, clar.
1: Que també te'l pots renovar.
2: A nosaltres ens ha arribat la informació que hi ha moltes comissaries o centres de la Policia Nacional que estan tenint llargues cues de persones que s'han de renovar el DNI i que no ho podran fer fins aquí a dos o tres mesos o quatre, fins i tot. I per això avui preguntem a les persones que ens escolten per un clàssic que tothom fa la reflexió quan li donen el DNI, que és quan us veieu la foto, què opineu d'aquella foto que sempre, sempre, sempre sortireu malament?
1: No hi ha manera.
2: I jo, bueno, jo no. Podríem això fer-li fer a Glòria Serra. Té una pregunta a ella. ¿Por qué siempre salimos mal en la foto del DNI? Lo peor de todo, ¿por qué parecemos terroristas? Tinc la resposta. La resposta diu que, com que han d'aplicar-nos la biometria, per exemple, en els aeroports, que als aeroports ja no hi ha el policia aquell que et revisa, hi ha una màquina. Que la màquina, a veure si no falla. La màquina li has de posar el teu ditet en un lloc, el passaport en un altre i la biometria de la cara. I aquí està el kit de la foto, és que quan et fa la foto la fotògrafa aquella que viu davant de l'estació de la comissaria de policia, ha de fer-te la fotografia perquè la biometria posterior et detecti les faccions. Llavors ho fa amb una il·luminació especial, amb un paper especial, perquè quan tu passis allà l'aeroport diguin, és Miriam Franc. No?
1: I és a dir, que tots tenim cara de delinqüent?
2: Diu, les càmeres utilitzen una llum frontal molt potent perquè aplani les faccions, elimini les ombres naturals i que faci que la pell sigui pàl·lida i amb les imperfeccions molt marcades. T'he de dir que jo, a la meva darrera foto, semblo Bin Laden.
1: Oi.
2: No.
1: El Gerard volia... també una mica m'ha ensenyat.
0: Sí, sí, jo ja t'he dit que, bueno, que feia cara de...
1: Sí, una mica de però... delinqüent.
0: Terrorista.
2: Però, la veritat és que jo crec que hi ha un consens... veus, això no és dilema. Hi ha un consens a Espanya que és tots... Ui, altra hora.
3: Espera, que ens fa un bizum.
1: A veure,
2: sortim horrorosos, el DNI.
1: No, encara.
0: No, aquí no surts malament, eh?
1: Molt tu bé, no tens Robert. Cara de delinqüent. Ara el Robert publicarà el seu DNI.
2: No, que encara anem a buscar.
1: Surs Robert, doncs, trobo.
0: Sí, una mica sicari albanès, eh? Una mica,
2: sí?
0: Però...
2: Sí,
0: una mica.
1: Què dius, no?
2: Jo vaig anar a l'aeroport i dic, soy yo, eh?
0: Com a pareja. Senyorita, soy yo, eh?
1: Ai, no sé ara quina cara faig.
2: M'ha de durar fins al 2029, mare de Déu senyor.
1: Bueno, està tocant.
2: Vostè què n'opina d'això, que hagi de conviure durant 10 anys o més? Perquè hi ha gent que els hi fan el DNI aquest de per tota la vida, quan tens 60 llargs, 70, diuen ja fins que es mori.
0: Ja està.
1: No torni més.
2: I aquella foto l'has de tenir fins que et moris. Doncs per què vosaltres us agrada o no us agrada la vostra foto del DNI? Habitualment no agrada, però si hi ha algú que digui surto guapíssim, guapíssima, que ens ho digui, que ens comenti com va viure aquell moment de fer-li un gairebé basal a l'agent de Policia Nacional que fa els DNIs. Jo pensava, clar, és que la foto la tracten a la Policia Nacional i no són experts en grafisme, són experts en policial, en investigació, en aquestes coses. Però ho fa una fotògrafa que està allà davant i, per tant, jo no els culpo. Avui no. I ara parlarem amb un policia nacional.
1: Sí, ara li preguntarem sobretot, a veure què està passant amb la renovació del DNI. Bueno, no li preguntarem què està passant amb les fotos,
2: No, amb les fotos no. Home, tu estàs guapíssima, Miriam.
1: Trobo que jo m'assemblo força.
0: Mira,
1: no sembla que acabi d'atracar una...
2: Jo penso que seria molt més divertit i elegant que cadascú, dins d'unes regles, de dir fons blanc o fons neutre, puguis portar la foto que vulguis.
3: Però és que la pots portar, no? O sigui, la que vulguis, no. La que vulguis, no, òbviament, però vull dir, tu pots anar a fer-la...
1: Si portes un serrell molt llarg, no pot ser.
3: Te'l van apartar de la cara.
1: Evidentment, barret no pot ser, ulleres de sol, evidentment.
3: Però jo, per exemple, l'última foto me la vaig fer un fotomaton d'aquests d'aixec que hi ha al metro. I perfectament.
2: Jo tinc la teoria que amb aquestes noves tecnologies de biometria, tant amb els mòbils com en les màquines dels aeroports, això és un argument que no té cap mena de base científica, crec que algú se'ns cola. O se'ns colarà en el futur, jo crec.
1: Què vol dir que algú se'ns cola?
2: Que la biometria, que és el que passa als aeroports, i amb els telèfons mòbils, això de que tu desbloqueges el mòbil amb la cara, sí. Si algú té una foto teva, la posa, et roba el mòbil, et té davant del mòbil, et desbloqueja el mòbil.
1: Prova amb la foto del DNI, a veure si se't desbloqueja.
2: No, perquè jo no tinc Face ID.
1: Ah, no tens Face ID.
3: Jo crec que no, perquè jo sí que tinc Face ID, i amb una foto et diria... És que fins i tot amb els ulls tancats ja no se't desbloqueja.
0: Diria que la seguretat del mòbil és una mica més sofisticada.
1: Jo
0: ja
1: dies, que d'aquests que penses, avui no faig bona cara... I m'ha costat que se'n
3: desbloqueja, això sí, i tant.
1: Amb qual cosa, 100%. O que estàs al llit, saps?
3: Amb els ulls mig tancats, ahí,
1: una papadeta,
3: sí, sí. I no et detecta.
1: Però vostè quin és?
3: Sí, no. Traïm aquí el dueño del mòbil, per favor.
2: Bueno, no diria quan faig la biometria al mòbil, perquè també... És
1: no donis gaires dades.
2: És només perquè sempre vas al lavabo, no? Amb el mòbil vas al lavabo i llavors tens les mans molles d'haver-te les rentat i dius, ja no puc desbloquejar el mòbil.
1: Mentre siguin d'haver-te les rentat. Vinga, va, expliqueu-nos com és la vostra foto del DNI, si us agrada. Volem tenir també...
2: Sí, sí. Glòria Serra els hi farà un equip d'investigació.
1: Exacte.
2: Però de...
1: Què han fet vostès?
2: Una persona que li gusta su DNI...
1: Clar, alguna cosa han fet que nosaltres no hem fet, Montse, a tu t'agrada la teva foto del DNI? O la recordes ara?
3: La que tinc cara no m'agrada massa, però perquè em van posar... No perquè surti molt malament, perquè no considero que n'he tingut de pitjors. Sí, mireu.
1: Però, escolta, però si estàs guapíssima.
3: Però perquè em va posar molts problemes, perquè veieu que se'm tapa una miqueta una cella.
1: Sí.
3: Em van estar a punt de no fer el DNI amb aquesta foto i fer-me anar un altre dia per fer-lo.
1: Però fa molt, no?, que no et renoves el DNI, perquè estàs molt jovenet aquí.
3: Aquí això és del 2023. I em caduca d'aquí 2 anys, el 28.
2: Us he de dir una cosa, que és que la persona aquesta o les persones que tenen aquelles botigues de fotomaton davant de les comissaries, clar, fer tota la vida fer fotos de desconeguts ha de ser un ofici una mica rutinari, no?
3: Bueno, però és
1: qualsevol fotògraf.
3: Sí, com nosaltres que fem notícies cada dia.
1: Bodes, bautizes, comuniones.
2: Ja, perquè nosaltres sortim... Ella està en un zulo de 2 metres quadrats i et fa aquella foto i... La vostra relació ha durat 10 segons.

0: Això és el que ens esteu explicant.
1: Hola, amigos, buenos días.
0: Hola.
1: Pues a ver, la verdad es que en la foto del DNI salimos todos un poco perjudicaditos.
0: Totalmente.
1: Pero os contaré una anécdota con mi hijo, el pequeño. Bueno, el pequeño que ahora ya tiene 21 años, pero entonces tendría unos 8 o 9 años. Y fuimos a hacer la renovación del DNI y se hizo una foto con la camiseta del Barça y muy sonriente él, le hacen el DNI, ya era el nuevo, que sale la bandera de España arriba y todo eso, y le da a la chica el DNI y se pone todo súper contento. ¡Ay, qué guapo, qué bien! ¡Gracias! Así a la chica. Y la chica me mira y me dice, ¿es la primera vez en mi vida que alguien se siente feliz cuando le doy el DNI y me da la gracia? O sea que mi hijo estaba encantado con la foto que quedó en el DNI. Venga, que tingueu buen día.
0: Igualmente, que mono, Bueno, quan et donen el teu primer DNI, doncs et fa molta il·lusió. Víctor Lozano, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: M'encantaria veure la teva foto de DNI.
2: Hòstia, la tinc...
0: La tens aquí?
2: Sí, la tinc aquí.
0: T'agrada com surts?
2: Ho vaig a mirar, la fa molt de temps que la mira. La veritat és que ara veuràs perquè és bastante cutrilla la cosa.
0: Per què?
2: Perquè se'm va trencar.
0: Ah!
2: I vaig amb el DNI, mira, veus que el vaig estar com trencat?
0: Ui, però això no sé si pots anar així per la vida.
2: Ah, a mi, bueno, jo sí, tu no, però
0: ves,
2: jo sí.
0: Ves a renovar, bueno, ara
2: no,
0: és complicat,
2: va,
0: Però
2: home, surto raonablement bé, no?
0: Mira, com a mínim t'assembles.
2: Sí.
0: Ets tu.
2: Sí,
0: que hi ha gent que ni s'assembla.
2: Que pelazo, que barba, que cosa...
0: Però que fa molt que te la vas fer.
2: Que fino cutis, que rasgos orientales.
0: Hombre, orientales tu, no.
2: Me la vaig fer, mira, al... Coño, esto no lo pone. Bueno, sé quan
0: aquesta
2: caduca.
0: Aquesta boca.
2: 7 del febrer del 2028.
0: Uau, queda res.
2: Sí,
0: ja pots anar demanant hora,
2: pues
0: que
2: mira,
0: està complicat.
2: Marxaré amb les meves filles uns dies a Londres, perquè
0: sí.
2: La meva germana, bueno, us explica la vida, la meva germana és d'allà, anem a veure'ls. I saps que per entrar a Londres no
0: necessitaràs
2: una caca de vaca, perquè com ja no forma part de la Unió Europea, pel tema del Brexit, necessites la ETA, que no té res a veure amb la horrible banda terrorista, feliçment desapareguda, sinó que és una mena de permís, d'avisat que necessites per entrar al país. Clar, ja tinc els bitllets i tot, però, pum, amb el DNI no pots entrar, t'has de fer el passaport.
0: Ah.
2: I ara he hagut de reservar dia, jo crec que...
0: I has tingut
2: prèvia.
0: Problema?
2: Ho he aconseguit, però, mare de Déu, el 2026, avui dia que agafes un mòbil i a la
0: teva
2: parella, que potser viu a Massachusetts, li envies un WhatsApp i al moment li arriba, hola, guapa, carinyo, bon dia, t'estimo, et trobo a faltar...
0: Sí, sí.
2: Aquí perquè et donin hora i per trobar això, i ara no sé què, i ara el DNI, ara... Hòstia, és horrorós,
0: totalment.
2: Horrorós. I clar, hem de portar... A mi el que més m'ha sobtat, i és el fil del que esteu parlant en el programa, és que hem de portar la foteta dels collons, la foteta de
0: no te la fan?
2: Que fa tal... No, tu has de portar el DNI,
0: potser el passaport,
2: DNI i una foto recent. O sigui, haurem d'anar a fer la foto d'allò, però per favor, això que... Això de menys el 2026, ja cal anar allà a fotre't allà, vestir-les de la primera comunió, un senyor allà, vinga, somriu, nene, clic! No, aquesta no, que hi ha una mica de brillo. Fem... O sigui, per favor, està molt endarrerit.
0: Tens molts talls de veu, No t'enrotllis.
2: Molt endarrerit. Hòstia, sí.
0: I un dilluns més tenim amb nosaltres a l'estudi en David. Bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. David, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam.
0: A veure, avui volem parlar sobre els problemes de convivència i insalubritat que hi ha en una finca de l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona. Explica'ns què és el que està passant en aquest edifici.
3: Sí, són dos veïns d'aquest edifici, ens van entrar dos queixes, es queixaven sobretot d'una de les persones que residien en aquest edifici i generava problemes de convivència, però a part també generava el tema de plagues, el tema de paneroles i també unes fuites d'aigua que no estaven reparades. Doncs, quan ens entra aquesta queixa, demanem informació a l'IMAP, a l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. No és diligent a l'IMAP i triga més de 6 mesos en respondre'ns. Per tant, ja és una de les coses, un advertiment que fem. I ens respon en dos sentits, en el tema de les plagues i en el tema de les filtracions d'aigua. En dius que sí, que van rebre aquesta queixa dels residents en aquest edifici públic, per tant, és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, van rebre aquesta queixa de paneroles, van fer una intervenció i el que van dir és que si la intervenció era a zones comuns, la despesa seria comunitària i si la intervenció era dins d'algun dels pisos ho hauríem de pagar cadascun dels veïns. A mal afegit que com a l'origen tothom deia quin era l'origen de les paneroles que era l'habitatge d'aquesta persona, si no hi havia a la seva acceptació no es podria fer aquesta intervenció. Per tant, es va fer una intervenció...
0: No serveix per res.
3: No serveix per res.
0: Zones,
3: i més perquè nosaltres ho hem reiterat, que amb els habitatges plurifamiliars no es pot fer intervencions individuals. Has de fer intervenció en tot l'habitatge. Per què? Perquè si en el focus on està la paranola, les paranoles no intervens, al cap de 4 dies tu tindràs el mateix. Totalment. Per tant, es va fer aquesta intervenció, però només en zones comuns i aquells habitatges que ho van autoritzar, però on era l'origen de la paranola no es va fer la intervenció. Després, en quant a la fuita de gas, a la fuita d'aigua, també es deien que les canonades estaven obstruïdes, que sabien que l'obstrucció era per culpa d'aquest veí. Ell no deixava entrar a casa seva per poder fer la intervenció i la solució que es va buscar és els dos veïns que estaven afectats, se'ls va buscar un hotel perquè es traslladessin de forma temporal perquè tenien aquesta fuita d'aigua. Després es va poder intervenir, es va poder entrar, es va fer la intervenció, però ja sabien quin era l'origen de la fuita d'aigua i la canonada que estava afectada, però s'havia d'intervindre per dintre la casa. Però no es van informar dels problemes de convivència. I, clar, nosaltres vam veure que aquí realment hi havia uns problemes de convivència greus, sorolls, insults, crits, brutícia... I, clar, els veïns de l'escala van demanar una intervenció. La intervenció es va limitar a posar uns cartellets advertint de la bona convivència.
0: Molt útil.
3: Clar, i quan nosaltres creiem que aquí hi ha un dret i hi ha un deure, hi ha un dret de viure en cohesió social, viure en convivència, viure en pau a la teva escala, però també un deure, el deure de respectar el resta de veïns. I aquest deure a qui li correspon? Li correspon a la persona, però també li correspon al propietari de l'edifici. I qui és el propietari de l'edifici? L'Ajuntament de Barcelona. Mm-hmm. Per tant, nosaltres el que diem aquí, en aquesta resolució, el que diem és que no ha actuat de forma diligent l'Ajuntament de Barcelona en quant als temes de les plagues de paneroles, amb el tema de les fuites d'aigua, i tampoc ha actuat de forma diligent amb un pla de convivència i un pla de cohesió social, perquè és responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, això.
0: Us va arribar la resposta en un termini de 6 mesos?
3: Encara no tenim resposta d'aquesta resolució, però són queixes reiterades. És a dir, tenim queixes reiterades sobre el funcionament de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
0: És a dir, que no és l'únic cas aquest
3: No edifici. És l'únic cas, i el que ens hem de plantejar, està molt bé que l'Ajuntament de Barcelona tingui habitatge públic.
0: Clar,
3: és que
0: no, l'ha de tenir.
3: L'hem de tenir, hem perdut molt habitatge públic, es va vendre el que teníem, ara s'està fomentant l'habitatge públic, però el que és molt important és saber gestionar bé l'habitatge públic. Què creiem nosaltres? Creiem que els recursos són els mateixos recursos que hi havíem fa 10 anys, ha augmentat el parc d'habitatge públic, però no han augmentat els recursos per la gestió. I tenim reiterades queixes de la gestió de l'habitatge públic que està fent l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el que diem, ara acaba d'estrenar una web nova habitatge, i malimirada perquè la va estrenar, em sembla que l'ha estrenat avui o divendres, parla molt de com accedir a habitatge públic, d'aquests sortejos per habitatge públic, la borsa de lloguer, etc. Però també el que hem de veure és com es gestiona això. Això ho ha de gestionar el parc d'habitatge públic, l'ha de gestionar de forma correcta l'Ajuntament de Barcelona. El que no pot fer és que si fos una comunitat privada tindrien una administració de finques que seria molt operativa en aquests aspectes, l'Ajuntament de Barcelona ha de fer el mateix, ha de gestionar bé l'habitatge públic. Per què? Perquè si no hi ha un descontentament per part dels veïns, i no només gestionar el tema de subministraments o el tema de plagues, sinó també la convivència i la cohesió. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament de Barcelona també és que adopti un codi de bona administració.

0: una neteja de les plagues, aquest ha d'haver firmat un codi per poder entrar, perquè si no estarem sempre les mateixes.
1: Déu-n'hi-do. La situació entenc que segueix sent igual de moment en aquest edifici, o millorar...
0: Ha millorat en tema de paneroles i la fuita d'aigua s'ha reparat, però clar, tenim aquest... Ara hi ha un contenciós administratiu obert. Clar, tot això els veïns no han estat informats, també els hi diem...
1: la manca d'informació total.
0: Per transparència, has de comunicar-te amb els veïns. Per què? Perquè si no creuen que no estàs fent res, i possiblement estàs fent res. Has plantejat un contenciós administratiu, però s'han enterat per nosaltres. Per tant, el que demanem és això... Intervenció, transparència i un diàleg amb el veïnat perquè sàpiga que estàs darrere d'aquests assumptes.
1: I que pot ser un risc per tot l'edifici. Estem parlant de paneroles, que no suposen... Bueno, un risc de salubritat sí que suposen, però una fuita d'aigua, una fuita de gas, qualsevol cosa, pot ser un risc.
0: I estem parlant també de moltes vegades el síndrome de Diògenes, que hi ha gent que acumula dos, que aquí s'ha de fer una intervenció, i la intervenció l'ha de decidir l'Ajuntament. És a dir, ens hem trobat casos de síndrome de Diògenes que l'Ajuntament contracta una empresa i l'empresa decideix quin tipus d'intervenció es fa. No. El que ha de decidir a l'Ajuntament, la intervenció que farà l'empresa, i l'empresa s'ha de cenyir allò que ha decidit l'Ajuntament. Per què? Perquè si fas una intervenció i no vas, parlem de Diògenes, però també parlem de paraneroles, no vas a l'edifici, a l'habitatge on creus que és l'origen, no serveix d'ara aquesta intervenció.
1: Bueno, com dius, la solució estaria en el contracte inicial, que estigui tot molt bé detallat.
0: I per això adoptar aquest codi de bona administració i bon veïnatge.
1: Doncs, síndic, recordem un dia més a la ciutadania com es pot posar en contacte amb vosaltres.
0: Ens podeu venir a visitar a Ronda Sant Pau 4345, podeu trucar al 93 413 2900, podeu venir, podeu demanar cita prèvia, però també sense cita prèvia sereu rebuts, perquè nosaltres ens hem pronunciat que la cita prèvia obligatòria s'ha d'abolir de l'administració municipal. Podeu contactar a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat i hi ha un enllaç on podeu fer queixes o suggeriments.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Un plaer participar amb vosaltres.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Com bé sabeu, de tant en tant rebem aquí al programa la visita de la Fundació Catalunya La Pedrera, en la que ens expliquen les exposicions i activitats que ofereixen a la ciutadania. Doncs bé, avui volem conèixer de primera mà una d'aquestes exposicions que ens va semblar especialment interessant. Estem parlant de l'exposició Els Navills de Monart a Buillar, una mostra que ens apropa a aquest moviment artístic que va tenir un paper clau en la transició entre l'impressionisme i les primeres avantguardes del segle XX. Per conèixer millor Els Navills i què ens explica aquesta exposició, s'ha desplaçat fins allà el Gerard Sanz. Gerard, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal, Míriam? Molt bon dia. Doncs aquí ens trobem, a la sala d'exposicions de La Pedrera, on des del 8 de març es pot gaudir d'aquesta exposició, que viu els seus darrers dies, es pot visitar fins al 28 de juny, i que, com deies, ens acosta al moviment Naví, un moviment artístic actiu entre el 1888 i el 1900, que va tenir una especial rellevància en un moment de canvi entre l'impressionisme i l'arribada de les primeres avantguardes del segle XX. I per conèixer millor aquest moviment i aquesta exposició, i per què és tan rellevant i què hi podem trobar, doncs tinc aquí al meu costat la Marga Viza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal, Marga? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Bé, abans que res, l'exposició, com dèiem, es pot visitar, s'està podent visitar des del 8 de març, a dues setmanes de baixar la persiana. Quina rebuda ha tingut per part del públic?
4: Home, la veritat és que estem molt contents perquè és una exposició que era una aposta important. És un projecte que hem fet conjuntament amb el Museu d'Orsay, que no és poca cosa, i amb gairebé 50 museus més d'arreu d'Europa, i per primer cop a Barcelona es veu una exposició monogràfica d'aquest grup que en diem Els Naví i que poca gent sap qui són.
3: Marga, sóc un privilegiat perquè abans de fer l'entrevista m'has pogut fer una visita que ha hagut de ser ràpida perquè havíem de venir aquí al directe, però ha estat apassionant, com és apassionant quan es visita l'exposició, conèixer què és aquest moviment Naví. Explica'ns una mica.
4: Mira, Els Naví van ser un grup que es van, diguéssim, crear el 1888, només van durar fins al 1900, per tant són molt poquets anys, però era un grup de joves molt dinàmics, molt amb ganes de renovar, i que es reunien entorn de l'acadèmia on estudiaven, que és una acadèmia que es diu Julien de París, i en contraposició de l'Escola de Belles Arts de París, que era molt carca, molt conservadora,

0: Ells volien renovar l'art i volien fer una cosa diferent i sobretot reflectir la vida moderna d'aquell moment, perquè estem parlant d'un París de fi de segle que era el centre del món. Havia deixat de ser-ho Londres, havia deixat de ser-ho Roma, i aquest París, que entre aquests 1888 i 1900 hi ha dos grans exposicions universals, per tant posen la ciutat diguéssim com a la floreta a Europa, amb grans canvis científics, canvis socials, canvis tecnològics i, evidentment, artísticament van ser el centre. Aquests joves volien mostrar aquesta vida moderna, aquest París renovat, aquesta forma de ser d'un París que, al igual que Barcelona, havia obert les muralles i havia creat grans avingudes i grans parcs, i on tota aquesta societat del moment es volca en aquesta nova ciutat. Els Naví què volien fer? Retratar això, però d'una forma diferent. No fer-ho com els impressionistes, sinó deixar el cavallet i anar a retratar la natura tal com la veuen, sinó que volen renovar i reflectir aquesta vida moderna, aquesta vida quotidiana, passant pel filtre d'ells mateixos.
1: En aquell moment era una mica una bogeria, no? Perquè dèiem, no, mira, nosaltres estem pintant així i ara arribem nosaltres i canviem la pintura, no?
0: Totalment. És una mica el que passa amb totes les avantguardes i tots els moviments artístics, que un canvia el que feia el d'abans, val? O canvia o renova. En aquest sentit, doncs, volien canviar el que feien els impressionistes i tot comença amb Paul Serussier i un viatge que fa a la Bretanya, que coneix a Paul Gauguin. Gauguin ja és un postimpressionista, ja està canviant la forma de pintar, està portant color, està portant taques de color, perspectives diferents, i Serussier té la sort que va pintar un bosc de Ponaven, que és una ciutat del nord on es reuneixen artistes, i el quadre que en surt d'aquest Le Bois d'Amour, després l'anomenen el talisma, perquè serà el punt de partida d'aquest moviment. Serussier, quan torna al cap de setmana a l'acadèmia i l'ensenya als companys, tots diuen, hem d'anar per aquí, hem de fer aquest art renovat, diferent. Quines són les característiques? Taques de colors, perspectives diferents, reflectir el dia a dia de la quotidianitat, voler reivindicar les arts decoratives com al mateix nivell que les arts plàstiques, i per tant volen fer aquest canvi tan, diguéssim, potent, i bategen el talismà com l'obra a partir de la qual ells pintaran d'una manera i amb la intenció de renovar aquest art i fer una vida diferent.
1: Serussier va posar la primera pedra, o el primer pinzell, si em permets la broma, i de tots ells en podem trobar una mica les obres en aquesta exposició, no? Què hi podem trobar?
0: Mira, hi ha prop de 200 obres, per començar, és una bona selecció. Per primer cop en aquesta monogràfica dels Naví s'explica tot el moviment. Aquí trobem representats 13 artistes, no n'hi van haver gaires més, dels quals hi ha els més importants. Per primer cop també aquí a Barcelona el que ha fet la comissària, que és Isabel Can, és una conservadora en cap del Museu d'Orsay, és mostrar-ho d'una forma diferent, no per artistes sinó per temes, i per tant això ens porta una visió molt clara de com ells pintaven i com ells veien aquesta vida moderna que volien reflectir, els carrers de París, el teatre, els interiors de les cases, els paisatges, és a dir, tot molt, molt ben posadet, i ho tenien molt clar, i per tant és una oportunitat única venir a aquesta exposició, perquè aquestes 200 obres que venen de tants indrets diferents de tota Europa, les podem veure aquí concentrades. Hi ha obres que a més són claus, com el talismà, que ens l'ha deixat al Museu d'Orsay i que quan torni allà s'estaran molts anys allà. És a dir, és una obra que pràcticament mai presten. Hem tingut aquesta connivència amb ells, i després també hi ha tota una sèrie d'obres que venen de col·leccions particulars, moltes d'elles hereus de Bonnards, de Bouillards, d'Ibels, inclús de Maurice Denis, que les famílies ens han dit que porten centenars, 100 anys des de que els tenien els seus pares i els avis, i que no les havien mai prestat, i que per aquesta ocasió, doncs, els ha fet gràcia poder tenir aquestes obres aquí, perquè el discurs que han fet la fundació d'aquesta exposició els hi venia molt de gust prestar-les.
1: I vosaltres encantats de tenir totes aquestes obres, evidentment. Són 12 anys de moviment, des del 1888 fins al 1900. No sé si en la història de l'art és un període curt, no?
0: Molts moviments a vegades cauen pel seu propi pes, fins que te'n trepitja un per darrere, val? O el que tu has fet

0: Quina novetat van tenir els Naví? Van canviar el que es venia fent des de l'impressionisme i van obrir les portes d'aquestes avantguardes. Aquesta utilització tan potent dels colors doncs va obrir les portes una mica de l'expressionisme alemany i del fauvisme. I, per tant, ja va ser obrir un camí que van utilitzar els altres. És veritat que aquest grup no va ser un grup molt homogeni, tots pintaven a la seva manera, responent unes temàtiques i una mica aquests objectius que s'havien posat entre ells, però que el 1900 es van disgregar. Això no vol dir que no continuessin pintant ell per sols. Sobretot destaca Pierre Bonnard i Edouard Bouillard, que després van tenir unes carreres molt reconegudes i van continuar pintant més o menys a la manera Naví, val? Però és veritat que a vegades quan tu has fet ja una revolució, ja l'has feta i has sembrat perquè el que ve darrere reculli un altre moviment, un altre nom o d'un altre país.
1: I suposo que Bonnard i Bouillard per això li posen nom a l'exposició, malgrat que Serusier és el precursor, no? O és el pioner.
0: Sí, Serusier va obrir el camí, després Maurice Denis també va ser com el més intel·lectual i el que dictava més cap on havien d'anar, quines coses calia remarcar, quines no, i per tant cada un tenia més o menys una missió dins del grup. I aquests 12 anys per ells ja va ser suficient, van creure oportú que ja havien fet un canvi important dins aquesta forma de treballar l'art i per tant doncs, es van anar disgregant.
1: Sí que ens sonen molt noms d'altres corrents artístics, d'altres etapes, no? Com l'impressionisme, l'avantguarda i d'altres corrents artístics que n'hem sentit a parlar molt, però podríem dir que els Navis és una mica el gran desconegut, no? I no sé si això el fa una mica especial.
0: Correcte, és sobretot desconegut aquí, al nostre país, òbviament, a França potser no tant, perquè és un grup preeminentment francès. Es va originar a París i es va quedar a París. I al principi tots els components del grup eren de París. Després, a mesura que van anar passant els anys, van anar obrint-se una mica per coneixences mútues i amics d'amics i van anar incorporant doncs, algun artista forani, no? Algun hongarès, un dels Països Baixos, un de la Catalunya del Nord com Mallol, que es va incorporar uns anys més tard, però és bàsicament conegut a França i perquè van tenir l'activitat a París essencialment.
1: Miri, a més apassionant sentir la Marga, Et cedeixo perquè li facis unes preguntes.
2: Home, mira, ara tinc molta enveja del Gerard perquè, Marga, tu i jo sempre parlem aquí a l'estudi i avui que venim a casa vostra enviem el Gerard. És a mi estar amb vosaltres, però clar,
0: estàs convidadíssima, ja
2: ho sé,
0: per això, venir com vulguis, tens dues setmanetes,
2: Ho sé, amb moltes ganes de veure aquesta exposició. Escolta, en el món de l'art hi ha obres que arriben a tenir un valor altíssim, no sé si és el cas d'un moviment tan especial com el Naví.
0: Home, el Naví, ja et deia, aquests grans noms, hi ha peces que són peces clau i per tant no estem parlant

0: començar el moviment. És del Museu d'Orsay. És una peça de Serussier que va ser clau també en aquest canvi. Per tant, també trobem aquí en l'exposició algunes peces de Bonnard i de Bullard, alguns vistes o paisatges de carrers de París o de l'interior de cases, que són peces molt valorades. Són de majors dimensions i perquè són peces úniques. Realment, en el món de l'art no només es valora les dimensions, sinó què significa en aquell moment, no? I això va ser un moviment poc conegut a fora, però que va ser important en els canvis generals del món de la història de l'art.
1: Clar, des del punt de vista d'algú que no hi entén, sembla que avui en dia l'art doncs, no s'identifica tant en corrents o etapes com anys enrere, i no sé si realment és així.
0: És així, abans ara ho parlàvem amb el Gerard. L'art contemporani tot va en el sac d'art, és art contemporani, val? Sigui abstracte o sigui figuratiu. Ell em deia, clar, ja no es pinten tants quadres com aquests. És veritat que els darrers anys l'art figuratiu, d'alguna manera, s'ha d'apreciar, és a dir, el que pinta, el que veu, doncs no té tant de valor, no sé per què, no sé si són les tendències generals de la gent jove. Tu veus un quadre pintat, no sé, com faria l'Antonio López, doncs et queda com si fos carca, no? O com si fos una cosa del passat. I ara ja torna a haver aquesta tendència neofigurativa d'aquesta... Hi ha generacions joves que són capaços de pintar-te un quadre que sembla una foto, d'aquest hiperrealisme bestial. Però és veritat que tot es posa al mateix sac. I llavors, jo crec que els artistes d'avui en dia estan intentant innovar, però com que ja s'ha fet tantes coses...
2: Ja no té ni nom, no? Ja no.
0: Exacte. I aquí llavors apareixen les noves tecnologies. Ja és barrejar pintura amb coses que es moguin, amb imatges, i ja anem a una altra dimensió.
1: Ja per acabar, Marga, un cop que posem punt i final a aquesta exposició d'aquí dues setmanes, el 28 de juny, què ens oferirà la Fundació Catalunya La Pedrera?
0: A partir de la tardor, doncs, primer no us perdeu la dels Naví, que és una exposició extraordinària.
1: Aprofiteu aquestes dues setmanes.
0: Sí, teniu fins al 28, però val molt, molt la pena. És una exposició molt interessant i hi ha una mica de tot. Per tant, una revisió d'aquest moviment desconegut a fora i que la nostra intenció és donar-lo a conèixer a casa nostra. I a la tardor, un imprescindible, de veritat, Anselm Kiefer, és un artista alemany, d'origen alemany, nascut l'any 45, postguerra, i ell el que fa és reivindicar una mica tot aquest moviment novel·licista, voler explicar la història, perquè no s'oblidi la història. Ell va néixer en una època postguerra, doncs estem en un moment que hi ha guerres, malament que es passa als països, una mica fa aquest art molt conceptual, que explica a través de la mitologia, de la literatura, de la poesia, doncs el que ell li remet una mica a la història. I per tant és un artista molt especial, és un artista molt prestigiós i molt reconegut i que tindrem, diguéssim, la sort de tenir-lo a Barcelona, que és tot un luxe. Per primer cop veure una monogràfica de Kiefer és imperdible.
1: Això serà la tardor, però, repetim, no us perdeu fins al 28 de juny aquesta exposició sobre els Naví. Marga Viza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha estat un plaer visitar casa vostra avui.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Gerard Sanz, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, també moltes gràcies, espero que hagis gaudit molt d'aquesta exposició.
2: Vinga, fins ara,
1: exposició.
2: Home, i tant, la conversa que he tingut amb la Marga abans ja me l'emporto, eh?
1: I tant, fins ara, Gerard.
2: Vinga, fins ara.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Obrim amb una proposta cultural amb mirada natural. A Girona, al Caixa Fòrum, es pot visitar l'exposició La Botànica en l'Art, oberta fins al 23 d'agost. Una mostra que connecta art i natura amb obres del Museu del Prado i que posa el focus en el paper de les plantes dins la història de l'art. Vinga, seguim amb cinema familiar. A Barcelona, el cicle Petits Cinèfils dedica una sessió especial a la música i el ritme en el cinema d'animació, una proposta pensada perquè petits i grans descobreixin el cinema des d'un punt de vista lúdic i educatiu. Ens desplacem al Penedès. Amb l'arribada de l'estiu torna al mercat del préssec d'Ordal, una cita clàssica per descobrir aquest producte de proximitat amb parades de pagesos, ambient gastronòmic i activitats per tots els públics. My funny Valentine. A les Terres de l'Ebre la música continua sent protagonista amb la mostra de jazz de Tortosa, que arriba a la seva 30.

0: De 3a edició del 26 de juny a l'11 de juliol. Concerts, activitats paral·leles i una programació que converteix la ciutat en punt de trobada dels amants del jazz. I acabem amb un dels grans festivals de l'estiu, el Cruïlla, que torna a Barcelona amb diversos dies de concerts, una proposta eclèctica que barreja estils, artistes internacionals i escenaris a l'aire lliure per viure la música amb intensitat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimarts 16 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com ho tenim això? Com tenim el 16 de juny? 16 del 16 del 26, eh? Ai, 16 del 6 del 26.
1: 16 mesos han passat
0: 16
1: ja.
0: 16 mesos, que passen els dies molt ràpid, eh? És que jo he vist molts 6 i ja m'he liat. 16 del 06 del 26, eh? Com ho tenim això?
1: Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble en Lluita de Sud-àfrica. També és el Dia Internacional de les Remeses Familiars, aquells enviaments que fan de

0: diners les persones que són migrants i que estan vivint en altres països per poder mantenir a les seves famílies en els països d'origen. Mm. És el Dia Internacional del Nen Africà, és el Dia Internacional dels Biotecnòlegs, és el Dia Mundial de les Tortugues Marines i és el Dia Mundial de la Tapa.
1: De l'etapa del tour, de l'etapa de menjar...
0: De l'etapa de menjar.
1: De l'etapa de menjar, home. Ara em ve més de gust l'etapa de menjar que la del tour, ja t'ho dic jo ara, perquè... Doncs, oi, que visca les tapes, tu.
0: Una tapa de croquetes.
1: Mare meva.
0: Sisplau.
1: Mare meva. Jo, una tapeta de pan tomàquet, pan tomàquet. Una mica de pernilet, allò, anem demanant, uns xocos, un no sé què, un...
0: Unes braves.
1: Unes braves, mare meva, uns pimientos del piquillo, sí, sí, quina meravella. Anna, escolta, això és meravellós. Visca les tapes.
0: Sí, anem cap als Estats Units per veure quins dies nacionals tenen avui. Mira, avui tenen el dia dels salts d'aigua. Que és una cosa curiosa,
1: mira.
0: Si més no. Bueno, avui és, per exemple, el dia del Niàgara, no? De les catarates del Niàgara.
1: Sí, sí, doncs... sí, sí. Sí, sí. No, hi ha molta gent que fa salts a l'aigua, però bueno, vull dir que són més d'estar per casa, de trampolí, per diguem, no? Però no, aquests són les grans, bueno, les coses naturals, meravelloses. Sí, sí, aquí a casa nostra també en tenim alguna.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Tenim també que és el dia d'agraïment dels arboristes. De la gent que treballa, doncs allò, encarregant-se dels arbres, per exemple, fent les podes quan toca, cuidar els arbustos, doncs avui és el dia per donar les gràcies a aquestes persones. Tenim també, ja en una cosa més... clar, és que, a veure, si és el Dia Internacional de les Tapes... Qualsevol cosa de gastronomia que parlem ara queda una mica eclipsada.
1: Sí, sí, perquè ja ens hem atipat, saps què vull dir?
0: Sí.
1: Ens hem atipat i ja ho tenim, sí.
0: Als Estats Units avui tenen el National Fudge Day. És,
1: és el dia de fugir?
0: No, no, no. És un dolç fet amb sucre. És un confit cremós fet a base de sucre, de mantega i de llet. El fudge, que es diu.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, bueno, sí... No li diria que no. Mira. D'altra banda, tenim que també és el dia de les verdures fresques. Que sí, està molt bé.
1: Sí.
0: Entre les verdures fresques i una tapa, ara mateix...
1: Clar,
0: si
1: una tapa de bledes, una tapa de bròcoli, no sé, una tapa de... d'enciam.
0: Sí.
1: Home, què vols que et digui, no? Mira, ens toma aquests xerris encara, no?
0: Però, ai, sí, mira, sí. No... A mi no, És una d'aquelles coses que no m'entren, els tomàquets xerri. No sé per què, però no.
1: Hi ha els tomàquets xerri, els tomàquets pera... Els tomàquets en general tenen associacions amb d'altres verdures frites. Però
0: sí.
1: Bueno, en fi. Què més tenim, David?
0: Mira, anem cap als sants, perquè avui tenim que són els sants Domingo Nguyen, Domingo Ni, Domingo Mao, Vicente Tuong i Andrés Tuong.
1: Que si més cauen domingos com meravellós, no? Perquè aquesta setmana no ha caigut així, no?
0: Sí, sí. Tenim que és Sant Aureliano de León, Sant Aureo de Maguncia, Sant Benón de Meissen, Sant Ticón de Amatonte, Sant Quirico i Santa Julica.
1: Oi, Quirico.
0: Sí. A los santos Ferreol y Ferrucio de Besançón, San Similiano de Nantes y Santa Lutgarda de Aiviers.
1: Lutgarda també és potent, És que Lutgarda... Lutgarda és preciós, És de...
0: d'aquells que queden.
1: Ha llegado Lutgarda? Home, no ho sé. Saps què vull dir? Perquè, home, te n'enteres, no? Si ve la Lutgarda, mare meva, que té nom de companyia Lufthansa, no?
0: O, sí.
1: No, Lutgarda Airlines, Bueno, doncs, escolta, això, noms curiosos, però si els voleu posar, però ja sabeu que el que ens agrada és les notícies de fa 100 anys. Per tant, en aquesta ocasió viatjarem un 16 de juny, però de 1926. Segueixen un 16 del 6, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava.
0: Mira, a La Vanguardia tenim dues notícies que us vull comentar avui. D'una banda, se acuerda dar el nombre de Gaudí a una calle. Mira, van trigar poc,

Va passar tal dia com avui, 16 de juny del 1986. Mecano publicava el disc Entre el cielo y el suelo. Aquell dia es publicava un LP que marcaria un abans i un després en la trajectòria del grup espanyol Mecano. Entre el cielo y el suelo va arribar en un moment en què la banda ja havia aconseguit certa notorietat al país d'origen, però encara buscava fer el salt definitiu més enllà de les fronteres. Amb aquest treball ho van aconseguir de manera contundent, obrint-se camí en mercats llatinoamericans i consolidant-se com un dels referents del pop en espanyol de la dècada dels 80. Entre les cançons d'aquell disc podem trobar grans himnes del grup i de la dècada. Cruz de Navajas, Me cuesta tanto olvidarte, No es serio este cementerio o Hijo de la luna sense anar més lluny.

Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 16 de juny del 1986, que Mecano estrenava el disc Entre el cielo y el suelo.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, ens està fent estrenar el dimarts, dimarts 16 de juny de 2026, el 16 del 06 del 26. Però abans de donar pas a l'equip de Más de Uno, ens agrada sempre comentar alguna notícia curiosa, alguna notícia que diguis, carai, sembla que no pugui ser, i que ens ho explica el David Morales. Quina has triat avui, David, a veure...
1: Anem cap a Oxford.
0: Molt bé.
1: Anem cap al Regne Unit. I és que els parroquians d'un pub, The Half Moon, al barri de St. Clements d'Oxford, es van endur l'altre dia una bona sorpresa. Hem de dir que Mick Jagger estava de visita a Oxford. Havia estat convidat, juntament amb la seva parella, a visitar un dels colleges històrics de la Universitat d'Oxford, el Oriel College. Durant la jornada van assistir al servei religiós d'Evensong, a la capella del centre, i després van participar en un sopar oficial a la taula principal del col·legi. Després del sopar, un petit grup d'assistents va decidir continuar la vetllada, apropant-se fins al Half Moon, conegut per tenir sessions tradicionals de música folk obertes a qualsevol que vulgui tocar. Allà hi va anar també Mick Jagger. No volia que acabés la vetllada, tenia ganes de festa, i va sorprendre a tothom, músics locals, estudiants, habituals del local, pujant a l'escenari i cantant Handsome Molly, una cançó tradicional folk nord-americana que ja havia gravat a l'any 93, i allà es va barrejar amb tothom que hi havia en el pub cantant en directe. Imagina't la cara que se li va quedar molta gent en adonar-se que qui pujava allà a l'escenari era ni més ni menys que Mick Jagger.
0: Uau, quina meravella. Quina història. I quina, bueno, això és com aquells vídeos virals, no?, que s'ha fet molts cops d'en Bon Jovi, d'en John Bon Jovi, cantant en una boda al Living the Prayer. O sigui que realment és... Bueno, és d'aquelles... d'aquelles coses que dius, mira, això, una altra cosa no sé, però això segur que no ho oblido mai, no? Si estàs en una situació d'aquestes. Que meravellós i que fantàstic i que incombustible és en Mick Jagger, és una cosa especial.

0: ara també farà una pel·lícula, o sigui que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'altre dia sabíem que faria de pare del Josh O'Connor en una pel·lícula, o sigui que, bueno, pare o avi podria ser, no queda 8, clar.
1: 82 anys, eh?
0: Mare meva, i està allà.
1: I allà disposat a anar de festa,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: el que més.
0: A fer el swagger, el Mick Jagger. Doncs nosaltres no sé si farem nits de ràdio fins als 82 anys. Ho intentarem, veurem a veure què passa. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimarts 16 de juny de 2026. Adéu-siau, vagi bé.

0: bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
1: El primer comentario de la mañana, la firma de Marta García ayer. Marta, buenos días.
2: Buenos días, Alsina. Ante la multiplicación de los casos de corrupción que más que salpicar manan del PSOE, insisten desde el partido del presidente del gobierno en que no seamos malpensados, que son solo casos individuales. Caso Koldo, caso Ábalos, caso Cerdán, caso Leire, que todos sean protagonizados por miembros del partido en nombre del partido o para beneficiarse desde el partido, por lo visto no implica al partido porque iba a hacerlo. Un correo incautado por la UCO acredita que Santos Cerdán pidió desde la sede del PSOE que el PSOE pagase viajes a Leire 10. O sea, el entonces secretario de organización del PSOE da instrucciones internas para que el PSOE sufrague las maniobras presuntamente delictivas de Leire 10 en nombre del PSOE, pero ¿a quién se le ocurre que eso tenga algo que ver con el PSOE? Los pagos a Leire eran, según un correo de la secretaría del partido, una orden directa de Santos Cerdán. A ver, entonces, el jefe de Ferraz utiliza los recursos de Ferraz para pagar las cloacas que actúan en nombre de Ferraz, pero dice Ferraz que eso no tiene nada que ver con Ferraz. Aquello era cosa de Santos Cerdán a título personal. Claro, ¿cómo va el jefe de una organización a actuar en nombre de esa organización? ¿Y qué tendrá que ver lo que se haga con los recursos de una organización con esa organización? Si Leire 10 trabajaba las órdenes del jefe del PSOE, pagada por el PSOE para reunirse con funcionarios fiscales e investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al PSOE y al entorno del presidente, eso no tiene nada que ver con el PSOE ni con el presidente. ¿Por qué iba a tener algo que ver el presidente del gobierno en que su secretario de organización, persona de máxima confianza e íntimo amigo, Santos Cerdán, apuntara en su agenda maniobras que pretendían desactivar precisamente los procedimientos contra su mujer y su hermano? ¿Qué tiene que ver con el PSOE que el PSOE pagara las cloacas para frenar las investigaciones de la UCO contra el PSOE?
1: Moraleja, Marta.
2: Si es que somos unos mal pensados creyendo que están todos pringados.
1: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted Onda Cero.
3: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
4: Què tal? Bon dia. Controlats i extingits els últims incendis que han afectat Catalunya, mentre el govern de la Generalitat manté actiu el nivell 3 del Pla Alfa en 9 comarques per risc molt alt d'incendi. De seguida els donem més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
5: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense registrar incidències destacables, ni accidents ni avaries. A hores d'ara, el que tenim ja són retencions habituals, a hores d'ara amb força intensitat, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions al nus de la Trinitat, destacant la C58 amb cua ja d'intermitents des de Sant Quirze. També a Santa Coloma de Gramenet, la P20 circula amb 2 quilòmetres de lentitud. Afectacions de retruc també en direcció Llobregat, a la Ronda de Dalt fins a Canyelles i a la Ronda Litoral, en aquest cas, des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim cues també a la AP7, des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona i també en sentit sud a Montornès del Vallès. Tenim un quilòmetre de cues a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, una entrada també amb retencions habituals a la A2 i a la B23, concretament des de Pallejà i Molins de Rei. També per les vies costaneres tenim més retencions a Viladecans en sentit nord per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Avui tindrem un dia estable i assolellat a gran part del territori. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats concentrats al Pirineu. Farà més calor que ahir, amb unes màximes que arribaran als 37 graus a Lleida, 35 a Girona i els 30 graus a Barcelona i Tarragona.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Els bombers de la Generalitat donen per controlats i extingits els últims incendis que han afectat Catalunya aquests darrers dies. El més important, el de Cervià de les Garrigues, ja controlat, el qual ha cremat unes 50 hectàrees. A més, aquest dilluns els bombers van haver de treballar en l'extinció d'un altre petit incendi de vegetació a prop de les vies de Sils, el qual va arribar a afectar uns 120 metres quadrats. Durant una estona es va haver de tallar el servei de l'alta velocitat entre Riells i Vilabrea i Vilobí d'Onyà, i els equips d'emergència van poder controlar i extingir el foc ràpidament i per això la circulació es va poder restablir. Com dèiem, els últims incendis estan controlats, però des del govern avisen que des d'ara i durant tot l'estiu s'ha d'anar amb molt de compte, ja que les altes temperatures, el vent i la baixa humitat són la combinació perfecta per als incendis. És per això que el Pla Alfa està activat en el nivell 3, el màxim previst, en 9 comarques per risc molt alt d'incendi. L'alerta afecta 50 municipis de l'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, d'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En tota aquesta àrea hi està prohibit encendre foc en espais oberts, la pirotècnia, les cremes autoritzades i s'hi restringeix l'ús de maquinària que generi espurnes a menys de 500 metres de zona forestal. També reforça la vigilància i el control sobre qualsevol activitat susceptible de provocar un foc. Doncs aquests incendis dels darrers dies han posat en alerta els bombers de cara a la revetlla de Sant Joan per la setmana vinent. Com cada any, el cos tindrà un 50% més d'efectius que en una guàrdia normal i el govern fa una crida a la responsabilitat amb l'ús de la pirotècnia. Ana Utiel, bon dia.
6: Bon dia, Montse. És el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan.
7: Un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària, que és aquest reforç M1 que acostumem a fer. Que us serveix així d'orientació, que l'any passat vam rebre 1.356 avisos entre les 8 del 23, les 8 de la tarda, i les 8 hores del matí del 24 de juny.
6: Parlon ha recordat que ens trobem davant d'una campanya d'incendis clàssica perquè les pluges han fet que hi hagi més vegetació feble, ha dit, i que, per tant, pot cremar de pressa. En aquest context, el departament ha decidit repetir el lema de l'any passat per Sant Joan, no petis la revetlla.
4: Gràcies, Anna. L'altre risc d'aquestes dates té a veure amb el trànsit. De fet, ja hi haurà un operatiu especial per aquest cap de setmana quan es preveu que surtin més de 600.000 vehicles. La meitat aproximadament tornaran diumenge i el mateix dia 23 calculen que es tornaran a desplaçar mig milió de vehicles. Davant d'això, entre el 22 i el 28 de juny hi haurà prop de 700 controls de droga i alcoholèmia. També s'obriran carrils addicionals a la P7 i la C32 i es restringirà la circulació de vehicles pesants en trams de la P7. Paral·lelament, Protecció Civil ha activat el dispositiu de prevenció i seguiment d'emergències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Es demana màxima precaució per evitar ofegaments, especialment entre menors i gent gran, i recordem que en cas d'emergència cal trucar al 112.
3: Más de uno Catalunya.
4: Esquerra Republicana aparca la compareixença de Salvador Illa al Parlament pels suposats casos de corrupció del PSOE. El soci d'investidura es dona per satisfet amb les explicacions que ha donat fins ara el president de la Generalitat. Marcos Díaz, bon dia.
8: Bon dia. Esquerra circumscriu la suposada corruptela en el PSOE i especialment en la figura de l'expresident Zapatero. Paraules de la número 2 del partit, Elisenda Alemany.
9: El senyor Zapatero no era un noi que passava per allà al voltant del senyor Sánchez. És l'expresident d'Espanya, un dels avaladors polítics també de Pedro Sánchez.
8: Els republicans de moment no avancen futurs escenaris, mentre que l'oposició dona per liquidada l'època Sánchez. Són Josep Ríos de Junts i Juan Milian del PP.
10: I estem davant d'un govern en aquest sentit que ja no dona més de si.
11: Nosaltres el que demanem és que es convoquin eleccions i que torni la veu al poble, perquè la decència torni a la Moncloa.
8: I el PSC, mentrestant, tira d'argumentari.
12: Respectem l'acció de la justícia, però també demanem que es compleixi el dret a la presumpció d'innocència i la honorabilitat de les persones.
8: Era la portaveu Lluís de Moret que ha tornat a reivindicar la transparència del PSOE.
4: Informació en format més breu. Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pel temporal Harry. Amb aquesta reobertura, la línia torna a oferir el servei complet. El servei alternatiu per carretera continuarà funcionant durant tot el dia i fins al 18 de juny es mantindran busos directes a Cerdanyola Universitat. El govern espanyol havia previst la represa a mitjans de juliol, però la data s'ha avançat un mes. Paral·lelament, s'està a punt de licitar una obra de 23 milions d'euros per actuar el conjunt del túnel sense afectar la circulació. Més coses, un motorista de 51 anys i veí de Barcelona ha mort en una col·lisió frontal a l'N145 a la Seu d'Urgell, a la comarca de l'Alt Urgell. Amb aquesta víctima ja són 61 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, de les quals el 45% eren motoristes. I un últim apunt, sàpiguen que l'Ajuntament de Viella farà avui un minut de silenci en senyal de dol per la mort d'un veí aquest dilluns en un incendi al carrer Anglada.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
13: Bon dia. 55 dies després de caure lesionat, Lamine Yamal va tornar ahir a jugar un partit oficial. L'atacant barcelonista va sortir al minut 71 en l'Espanya-Cap Verd, que va acabar amb empat a 0. Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. La fase de grups es jugarà del 9 al 11 de setembre i la final el diumenge 13. Força Lleida i Melvin Egin arriben a un acord per l'ampliació del contracte de l'ala pivot canadenc fins al 2028. El Club Natació Sant Andreu fa oficial la sortida de Javi Aznar com a tècnic de l'equip femení de waterpolo, en el que significa la desinversió en un conjunt que havia aconseguit fer-se amb un lloc entre els millors equips del continent. Una part important de les jugadores també deixarà el club.
4: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
14: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
15: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
16: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
17: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
18: Quina ratxa! Quants maig portes?
17: 150.
18: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
1: A 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
3: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
19: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
3: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Considera 2-973-267700 o en solglass.es.
4: El tema de l'habitatge està complicat, però al Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
5: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica a aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. Una persona morta aquest dilluns al matí en un incendi en un edifici de diversos habitatges al carrer Anglada de Viella, a la Vall d'Aran. Una altra persona també ha resultat ferida lleu per inhalació de fum i ha estat traslladada a l'Hospital de la Vall d'Aran. Els fets han tingut lloc a un quart de set del matí d'aquest dilluns. A l'edifici hi viuen una dotzena de persones que han estat reallotjades en hotels de la capital aranesa, ja que ha quedat molt afectat per les flames l'edifici. L'Ajuntament ha decretat dol oficial i aquest dimarts es farà un minut de silenci. La víctima seria un home d'entre 45 i 50 anys. I destaca també que un motorista va morir diumenge a la tarda en una col·lisió frontal a la Nacional 145 a la Seu d'Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a 8:15 per un accident al punt quilomètric 0,7 d'aquesta via. Per causes que s'investiguen, es va produir una col·lisió frontal entre una motocicleta i un turisme. El motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'Hospital de la Seu d'Urgell, on va acabar morint. La víctima és un home de 51 anys, veí de Barcelona. Els ocupants del turisme van resultar il·lesos. L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, ha fet una crida a la màxima prudència davant l'inici de la campanya de sega a la demarcació de Lleida. Mur ha destacat la gran col·laboració de la pagesia en la prevenció i l'extinció de focs i ha dit que els pagesos estan absolutament alineats en aquest sentit, donat que són els primers que pateixen les conseqüències.

0: Segons les dades aportades, el 90% dels agricultors compleix amb la normativa i disposa dels sistemes d'extinció obligatoris a la maquinària. Tot i això, recomana extremar la neteja de les màquines després de cada jornada de treball per evitar guspires que puguin originar focs de gran abast. I Suara Cooperativa i Arrel Sant Ignasi han presentat aquest dilluns un nou servei de perruqueria ubicat al Centre Obert Arrels de Lleida per afavorir la inserció sociolaboral de joves extutelats. El projecte porta per nom Pentinant Vincles i busca que migrants no acompanyats puguin fer pràctiques de perruqueria a la vegada que aquests tallats i pentinats s'adrecen tant a persones de la comunitat com als usuaris del centre en situació de sensellarisme. Venim a pentinar, però el més important és que teixim aquesta xarxa i relacions de comunitat entre tots, explica l'educadora de Suara, Laura Cortés. A més, una de les particularitats és que el servei no es paga amb diners, sinó amb coneixements o altres activitats. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
2: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
3: Alsina. La hora...
4: Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Una persona mor en un incendi en un habitatge a Viella. Una segona persona està traslladada a l'Hospital de la Vall d'Aran per inhalació de fum. Avui és dimarts, és 16 de juny de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades abans, però com cada dia en donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 20 graus de temperatura. A la resta de municipis de la demarcació de Lleida, 20 graus també a Cervera, a Tàrrega i a les Borges Blanques, 19 graus a Mollerussa i a Balaguer, al Pirineu 15 graus, al Pont de Suert i també a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens esperam avui aquest dimarts al matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui les temperatures pugen lleugerament. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Lleida i a Balaguer, 36 a Tàrrega, 32 graus a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, a excepció al Pirineu. Allà durant la tarda es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 8 minuts, arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Una persona ha mort aquest dilluns al matí en un incendi en un edifici de diversos habitatges al carrer Anglada de Viella, mentre una altra persona també ha resultat ferida lleu per inhalació de fum i ha estat traslladada a l'Hospital de la Vall d'Aran. Els fets han tingut lloc aquest dilluns a 6:15 del matí. A l'edifici viuen una dotzena de persones que han hagut de ser reallotjades en hotels de la capital aranesa, ja que ha quedat molt afectat per les flames l'edifici. L'Ajuntament ha decretat dol oficial i aquest dimarts es farà un minut de silenci. La víctima seria un home d'entre 45 i 50 anys. I un motorista va morir diumenge a la tarda en una col·lisió frontal a la Nacional 145 a la Seu d'Urgell, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a 8:15 de la tarda per un accident al punt quilomètric 0,7 de la, aquesta via de la Nacional 145. Per causes que s'investiguen, es

0: Va produir una col·lisió frontal entre una motocicleta i un turisme. El motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'Hospital de la Seu d'Urgell, on va acabar morint. La víctima és un home de 51 anys i veí de Barcelona. Els 5 ocupants del turisme van resultar il·lesos. L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, ha fet una crida a la màxima prudència davant l'inici de la campanya de sega a la demarcació de Lleida. Mur ha destacat la gran col·laboració de la pagesia en la prevenció i en l'extinció dels focs.
1: Sí, els pagesos estan absolutament alineats en aquest sentit. Són els primers que reben les conseqüències, tant per la pèrdua de les collites com per les màquines. Aleshores, nosaltres, en aquest sentit, fem un acompanyament, mirem de donar-los la màxima seguretat. Ells compleixen amb la normativa i amb els sistemes d'extinció que han de portar sobre les màquines, doncs amb un altíssim 90% de les ocasions. Vull dir que demanem només la consciència de risc, extremar la cura quant a la neteja de les màquines després de cada dia de treball. I això sí, si hi ha qualsevol incident, doncs de seguida donar l'avís.
0: El cos d'agents rurals, en coordinació amb el Departament d'Agricultura, ha desplegat un dispositiu especial que compta amb prop d'un centenar de persones dedicades diàriament a la vigilància i al suport del sector. Aquest operatiu inclou mitjans aeris i unitats d'intervenció immediata preparades per actuar amb rapidesa en cas d'incendi, prioritzant la protecció de la maquinària i les collites. I Suara Cooperativa i Arrel Sant Ignasi han presentat aquest dilluns un nou servei de perruqueria ubicat al Centre Obert d'Arrels de Lleida per tal d'afavorir la inserció sociolaboral de joves extutelats. El projecte porta per nom Pentinar Vincles, busca que migrants no acompanyats puguin fer pràctiques de perruqueria a la vegada que aquests tallats i pentinats s'adrecen tant a persones de la comunitat com als usuaris del centre en situació de sensellarisme. Laura Cortés, educadora de Suara, parla dels objectius d'aquesta iniciativa.
2: Els objectius del projecte són diversos. Un és oferir el servei de perruqueria i de barberia a tota la comunitat perquè tothom tingui accés a aquest espai que per nosaltres és de cura i de benestar. L'altre és formar professionalment també al nostre jovent i donar-los aquestes sortides. I el més important és trencar estereotips, prejudicis que hi ha tant amb el nostre jovent com amb les persones que treballen a la Fundació Arrels, que són persones sense llar i sense sostre. No volem que s'atansin les persones perquè puguin veure que totes són persones, independentment de la nostra situació, no? I que totes tenim a portar coses boniques. Pentinant vincles, exacte, perquè venim a pentinar, però el més important és que teixim aquesta xarxa i teixim aquestes relacions de comunitat entre tots i totes.
0: A més, una de les peculiaritats del projecte és que els tallats de cabells o pentinats no es paguen amb diners, sinó que les persones que els reben poden oferir un aprenentatge, un taller o qualsevol activitat a canvi als joves perruquers. D'aquesta manera es fomenta l'intercanvi social i es vol demostrar que tothom, amb independència de la seva situació personal, té alguna cosa a aportar. I la Paeria de Lleida habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per a 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Mangraners, amb capacitat per a 12.000 persones. Per accedir-hi caldrà reservar una entrada gratuïta i es repartiran unes ulleres especials per poder observar el sol a tots els assistents. També hi haurà serveis d'informació i assistència. A dia d'avui, alguns hotels de la ciutat registren previsions d'ocupació entre el 85 i el 100%. Per aquest motiu, l'alcalde Fèlix Larrosa ha fet una crida al sector de l'hostaleria per tal que hi hagi el màxim d'oferta possible per atendre els milers de visitants que es preveu que vinguin a la ciutat. I els Mossos, que van investigar la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa, han corroborat en la primera sessió del judici a l'Audiència de Lleida que els dos principals acusats, pare i fill, van arribar al local amb navalles i ganivets i en el transcurs d'agressions creuades van matar ganivetades un home de 35 anys. Segons els investigadors, el pare hauria agredit la víctima amb un ganivet de 25 centímetres de fulla i el fill l'hauria ferit amb una navalla en el que han definit com un desequilibri de forces entre els membres de les dues famílies. El jurat popular ha pogut veure i sentir la gravació dels fets enregistrada per la càmera de seguretat del bar, una seqüència ràpida i confusa, segons els Mossos. i els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat dos homes de 44 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt. Els fets van passar cap a 2:15 del migdia al passeig 11 de setembre de Lleida, quan una patrulla que estava fent tasques de seguretat ciutadana va veure dos homes que transportaven una caixa pesada i que en detectar la presència policial

0: el van accelerar el pas en direcció a l'avinguda Marimon. Els agents els van seguir de manera discreta i van veure com amagaven la caixa sota un vehicle estacionat. Tot seguit, la policia va interceptar i identificar els dos individus, un dels quals acumulava més d'una vintena d'antecedents policials i van comprovar que a l'interior de la caixa hi havia eines industrials.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: Titulars al diari La Mañana: mor un veí de Viella en un incendi al seu edifici. També en imatge de portada, Cervià veu el foc com un avís per tenir el terreny en condicions. Al diari Segre, en liquidació l'empresa de Bellpuig Fundiciones Montfort amb 70 empleats. En titular, en la imatge de portada, incendi mortal a Viella. 8:45 del matí, continua l'actualitat Onda Cero.
2: Són les 8:30 en Canàries.

0: Translay de missatgers. La teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Canga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Canga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslacanga.com.
2: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
3: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Hoy en día sobreanalizamos todo. Un mensaje, una mirada, un ya te digo algo.
5: ¿Qué querrá decir con eso?
4: Si tarda en contestar... Malo. Si contesta rápido, sospechoso. Y se pone un punto final... Entiende lo importante. Y deja de darle vueltas a lo demás. La brújula, con Rafa Latorre. El análisis que se centra en lo importante. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Oye, Control, ¿podemos programar la Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, que va para largo.
4: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show, ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
7: Apunta-t'ho a l'agenda.
9: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir «Uy, qué ganas de domingo». En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
10: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
11: Te partes, ¿eh?
10: Gente maja, me parto con vosotros.
9: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
12: Sergio madruga para correr. Marta va a natación al salir de trabajar. Y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera. Desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro.
13: Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Lleida.

compres amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el

0: FIAC, amb la nostra assegurança de llar estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliva Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Tu tens una filla, oi?
4: Sí.
3: De quants anys?
4: 8.
3: Com li parles d'Ucraïna?
4: No solo le hablo de Ucraïna, la llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana, el sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra, porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
5: También vas a explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta en missils perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
4: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista porque nos da 5 minutos y luego tranquilamente bajamos al refugio.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:15, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
8: Síguenos por internet. Noticias en Onda Cero.
9: Son las 11 en punto de la mañana, las 10 en punto de la mañana en Canarias. Noticias que nos cuenta David Gabás, empezando por la decisión del juez Calama de rechazar la petición que había hecho Rodríguez Zapatero de aplazar la parte de la declaración relativa a las joyas que fueron encontradas en su despacho.
10: Sí, la defensa del expresidente había pedido más tiempo para poder localizar toda la documentación que permitiera acreditar el origen de unas joyas tasadas en 1.300.000 euros. Argumentaba la defensa que la nueva imputación a Zapatero por contrabando y delito fiscal se había conocido solo 4 días antes. Eva Llamazares.
11: Las joyas no son un hecho nuevo. Zapatero conoce su incautación desde el registro de su despacho el 10 9 de mayo. De ahí que Calama no acceda a aplazar el interrogatorio sobre las alhajas, asunto sobre el que tendrá que rendir cuentas también mañana y pasado. La pieza separada por dos nuevos delitos, fiscal y contrabando, se abrió el viernes únicamente.

0: A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborades sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació, que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
3: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
2: sí?
3: Haces xaca-xaca-xaca-xaca-xaca,
2: sí?
3: I entonces con el sacseig ja se te va haciendo la bateria.
2: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
3: Ja, no, si no, se compta las calorías.
2: Bueno, exacte.
1: Ja. Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. Ondacero.es/Catalunya.

0: principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una ganga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
1: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
2: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa. És la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973-2677-00 o a solglas.es.
3: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973-73-7540 i a countryclubrestaurant.es.
4: Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belver.
5: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho, com estem?
6: Bon dia, Ariadna, molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
5: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
6: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler, confiar lo que es confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
8: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
4: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. La ciutat, amb Míriam Frank.
9: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
10: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
11: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
12: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
9: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
13: Con Laura Ramos, que ha escrito La niñera de mi niñera de la KGB, porque Laura es una de las niñas a las que llevaba a casa para darle la merienda esta María Luisa o África de las Heras, cuya historia es imposible que resumamos aquí, porque ya ven los oyentes que estuvo en todo y participó en todo. Por eso, yo antes te pregunto.

0: Cultura.es o Ticketmaster. No te quedes sin ellas.
1: Verás, yo te quiero, sí, pero como amigo.
2: Pues mejor.
3: Trae un amigo Endesa y os lleváis 50 euros cada uno en puntos del programa para ti. Y podéis disfrutar de planes, sorteos y ahorro en las facturas de luz y gas. Regístrate en el programa para ti de Endesa y si es con amigos, mejor.
4: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
5: Vint anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
6: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
7: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
8: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. Tres dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels menuts a Mont Natura, Delta de l'Ebre, durant caps de setmana de juny. Una proposta pensada per als més petits, amb activitats per descobrir la fauna, la flora i les tradicions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb 3 dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
10: Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí, en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: A Onda Cero Catalunya, estem sempre al

0: ara ja sí que la calor ha arribat. Vull dir, que jo ando amb tirants a un estudi, és molt raro, sí, ja sé que amb tirants. Sí.
1: Fa molta, molta calor, però bueno, és el que toca.
2: És el que toca, és l'estiu, eh? Vull
1: dir. No, exacte, no podem fer res més, així que ho passarem al
2: recordem
1: millor
2: possible. Recordem que des de l'1 de juny hem encetat l'estiu climatològic, és a dir, que les entitats que gestionen el clima arreu del món consideren l'1 de juny l'inici de l'estiu.
1: Sí, perquè l'estiu...
0: Aquest diumenge...
1: Aquest diumenge comença, que bé, quan dura
2: és
1: això?
2: És el dia que comença l'estiu, és el dia de la música, quantes coses importants.
1: 3 mesos, no?
0: Sí, 3 mesos.
2: Fins quan el 21 de setembre.
1: 21 de setembre, quines ganes que sigui ja el 21
2: de
1: setembre.
2: Va de Sant Joan a la Mercè, gairebé.
1: Mira, que sigui ja l'octubre, que és el millor mes, tu. Que ja comença a refrescar
0: una mica. No, però gaudeix de l'agost,
3: no vagis
0: Míriam,
3: tan ràpid, Míriam.
0: Gaudeix de l'agost.
1: Sí, no, sí.
0: Pots estar en remull per no passar tanta calor.
1: Això ja és veritat, tot el dia en remull, és el que ens queda. Vinga, va, entrem en matèria. Quina cançó ens portes?
3: Vinga, va, avui...
1: Calor, mucho calor?
3: No, avui he escollit un... Aquesta. És que ja anem fent... Clar, podríem posar cada dia cançó sobre calor. Mira, no estaria malament. Menys feina per mi, no?
1: No. Bueno, buscar cançons sobre calors, vull dir...
0: L'escola de calor, la de calor...
3: Hi ha patades,
1: però és cada dia.
3: En anglès... Cada dia te'n podria
1: treure. Fins al final de temporada...
3: Vols que juguem a això?
0: Ui,
1: un repte.
2: Hot stuff.
1: Un repte.
3: Sí, home.
1: Fins a final de temporada, eh?
3: Recullo el guant.
1: Et queda unes 5 setmanes, eh?
3: 5 setmanes.
1: Són 25 dies, eh?
3: 25 cançons sobre calor.
2: Madre mía.
3: Bufar i fent polles.
2: Sí, vinga. Ahora mismo te saco 5. Hot stuff, caliente, caliente.
1: Aquesta no la sabia el Gerard, eh?
3: Caliente, caliente.
1: No, és calor, eh?
2: Ah, de ser calor, joder.
3: Sí, calor.
1: Sí. Clar, me li haig de posar difícil.
2: Hot stuff tampoc diu calor, diu...
1: Ah, doncs pues mira,
2: calent,
1: aquí és el repte.
3: Però en anglès també, no?
1: Sí.
3: Hit, o sigui, hit,
1: I en
3: francès...
2: Sí, pot ser acalorado. Sí. Acalorado.
0: Calor de vegano.
3: Jo crec que ho...
2: Pot haver-hi acalorado.
1: Com calor. Vulguis, a l'idioma que vulguis.
3: Calorós. Jo crec que ho...
1: Però ha de ser la paraula calor.
3: Jo crec que ho traiem. Sí o no? Ho fem oficial?
1: Vinga,
3: avui.
1: Oficial.
2: Vinga. Ara començo a fer una llista mental i te'n faig ja 10.
3: Challenge accepted.
1: Recorda-m'ho perquè demà no me'n recordaré.
3: Clar, mira, clar.
1: Però a banda de la cançó del dia,
2: hi ha una cançó.
3: Ah, a banda de la cançó del dia.
0: Claro, Gerard, és un repte a part, això,
1: Gerard,
0: home.
1: És un mas.
2: Ja pots començar. Hi ha una cançó de les Alazán, que són les germanes de Chunguitos i de les Azúcar Morena.
1: Però no l'ajudis.
2: Es diu Ai, que calor.
1: No l'ajudis.
3: Jo amb el teu territori musical no hi entro.
2: Ai, que calor. I diu això tota l'estona.
1: És veritat. Mira, ja tens una.
3: Vinga.
1: Només cal que em posis la cançó. Quan et pregunto, quina cançó et portes avui?
3: No, faig la cançó del dia, la cançó del dia que toqui i al final fem i la cançó de la calor del dia.
1: No cal que em facis cap explicació de la cançó ni... Pots dir de qui és i
3: punt. La poso i ja està, no?
1: Sí, vale. Per no donar-te encara més feina.
3: Vale, però avui, com que no ha començat el...
2: Caliente, caliente.
1: Això és calor, eh? És caliente. No, no, derivados no se vale.
3: Calor.
2: Sí, se vale, sí,
3: calor.
2: Pobre noi.
3: Ja saps quina posaré la primera, no?
1: Però aquesta ja ha sonat mil vegades, eh?
3: Bueno,
0: però...
3: Diu calor.
1: Però avui no és la cançó.
3: Avui, com que hem iniciat el repte, no entra dins aquesta... la cançó de calor, però...
1: No l'ajudis, és que ja l'esteu ajudant.
3: He portat un gènere que aquí a la ciutat... agrada molt, eh? Agrada molt aquest gènere. Sí, vinga, va, som-hi.

0: Exacte, de Mike Towers, el títol de la... Miguel Torres, el títol de la...
1: El títol... És que segur que es diu així,
2: sí, i treus tota la gràcia.
0: El títol de la cançó ens va perfecte per explicar que avui dimarts es posaran a subhasta tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica a l'inici de la construcció i el projecte de guix d'un finestral per al temple fet pel mateix Gaudí.
1: A més, es diu Miguel Torres, també.
0: Ah, mira, tot va, tot va ben lligat, eh?
2: La torre de... Es diu Michael Anthony Torres Monge.
1: Veus? Pues,
0: Miguel, Antoni, Miguel Antonio... Sí, sí,
3: Torres Monge.
0: Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel seu gran valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. Cada peça se subhasta per separat. La fotografia de la Sagrada Família està valorada entre 7.000 i 7.500 euros i té un preu de sortida de 5.000 a la subhasta. El retrat de Gaudí, entre 1.500 i 1.600 euros, 1.000 euros de primera licitació, i el projecte de guix del finestral de la Sagrada Família està marcat per un valor entre 15.000 i 16.000 euros i ja té un preu de sortida de 12.000.
1: El retrat d'aquest senyor... Perdona, però em sembla superbé de preu. És el preu de sortida, ja ho sé.
3: És el preu de... El retrat d'aquest que ha fet aquest senyor, que es diu Ricard Opisso, que són 1.500, és el que costa un piso a Barcelona, de lloguer.
1: Bueno,
3: parlem d'això?
1: De baratos, eh?
3: Sí, sí.

0: Sí, sí. Tu.
1: Habitació compartida, els baratos,
2: exacte, 1.500.
3: Trobo que està molt bé de preu, si aquest és el preu de sortida. Evidentment, pujarà moltíssim, perquè són, jo crec que són peces d'un valor
1: és històric
3: important.
1: I és, sí, sí.
3: I més en els dies
1: i
3: que
1: més després
3: de, passar,
1: de la visita del Papa.
2: Sí, sí, sí, si compres, sí. No vull seguir amb la broma, però si compres la subhasta, la fotografia de l'opiso, quan entres, quan estrenes i inaugures el pis, diu aquí, en l'entrada del piso, un opiso.
1: Buscant la ràdio que et mereixes, eh?
2: No.
3: Ja no cal ni que l'editis, ja està. Tota sencereta. Ai. Molt bé, escolta, què preguntes a l'audiència? Si es compren un pis, ja han trobat un pis per 1.500 euros?
2: Si vostè es pot comprar un pis, ens envia una nota de veu, ja és notícia.
3: O si ha trobat un lloguer a Barcelona per 1.500
2: euros? Sí, sí.
3: Home, per menys de 1.000 euros.
2: No, per 1.000 euros, si en troba un de bueno, bonito y barato, ens ho diu.
3: Doncs li ha tocat la loteria.
2: Mira, buena, bonita i barata, buena, bonita i barata, home, a menys que el cuiner sigui un malaje i el bar sigui una merda, sí. Buena, bonita i barata, només hi ha una cosa a Espanya,
3: a veure,
2: que a més és internacional i que quan vas pel món tothom t'associa amb això, com a espanyol, i a mi m'encanta, perquè ens associen a les tapes.
3: Oh,
2: avui és el Dia Mundial de la Tapa.
3: Ah, mira, molt bé.
2: Vámonos.
3: Està portant la paraula calor?
2: Vámonos de tapa, son las 12 y 28.
3: La hora de la tapa.
2: Venga.
3: Caracoles. Oh, qué bueno. Bueno, una
4: barreja, no? Una barreja,
3: mira, m'està fent mal l'estómac ja, amb tanta barreja.
2: Ja arribem a l'estribillo.
3: Boquerones i alioli.
2: I diu el vino, escolta.
3: Quina gana.
2: Una cañita bien tirada. No hi ha res més espanyol que la tapa. Una cañita bien tirada, una copita de vino.
3: I tant de bo,
2: senyores i senyors,
4: fresquet a l'estiu.
3: Ens la regalessin.
2: El què?
3: Aquí, que ens la regalessin.
2: La tapa? No,
3: clar,
2: és, no.
4: Cañita bien tirada.
3: La cañita la pagas,
2: estem,
3: però la tapa.
2: Mira, Catalunya té moltes coses bones. Tenim moltes coses bones, els catalans.
3: Moltíssimes.
2: Però en tenim algunes que són de ser un malaje, per un malaje.
4: Com agarrar, si és
2: vostè,
4: el que hi ha.
2: Vostè que ens escolta, ha anat per Espanya, no? Molt bé. Quan surts de la Ràpita i ja comences a baixar, o vas per l'altra banda i comences a passar,
3: sí,
2: a Aragón, ja comences a regalar-te la tapa.
3: Sí, sí.
2: Quan ja passes una mica el que és Madrid per abajo, quan passes d'Espanya a Perres ja és una cosa bàrbara. No és que et regalin la tapa, te l'ofereixen i diuen cómete otra tapa, home, tómate otra... En fi, doncs aquesta és una de les tradicions més importants d'Espanya. Mira, he recordat una vegada que me'n vaig a portar a Màlaga, a la casa que tinc a Màlaga, a un company d'aquesta casa, en Fran Villar.
3: Que no ho hem explicat d'agades aquest estiu.
2: Sí, vam anar un estiu a Màlaga i quan vam arribar al poble, a la senyora del bar de la cantonada que vam anar, li va dir de comer que quiere. Diu, ¿cómo que quiero? No, no comemos aquí, eh? Li va dir el Fran. Diu, comemos en casa. I diu, no, que con el tinto de verano, ¿qué quieres comer? I llavors, clar, és que ells t'ofereixen, diu...
3: I a sobre et deixen triar, eh?
2: Croqueta, pipirrana, papa con choco, lo que tu quieras, claro.
3: Quina meravella.
2: I va al·lucinar. Bé, és una de les tradicions més importants d'aquest país. S'estima que un 60% dels establiments d'Espanya ofereixen tapa amb la beguda.
3: Tots fora de Catalunya.
2: Sí, el 40% restant som nosaltres. La iniciativa d'aquest Dia Mundial de la Tapa ve de l'associació Saborea Espanya, que cada any anima als hostalers, a les persones dels bars, a participar d'aquest esdeveniment, precisament... regalen tapes.
3: Home, mira,
2: però la resta d'Espanya no es nota, perquè ja te la regalen normalment. A Catalunya no. A Catalunya no te la posen. Si te la posen, te la cobren. En fi, una pena que fem això aquí. Avui, la pregunta és fàcil. La seva tapa preferida. La seva tapa preferida. I ara, és tan fàcil que és un dilema que dius, mare meva, quina és la meva preferida? Les patates braves, les cloïses, les navalles, què més tenim? Les palitos de cangrejo, no, el que tu vulguis, les puntillites.
3: Jo em quedo amb la Gilda.
2: Ah, sí?
3: Ai, m'encanta, una bona Gilda.
2: Però necessito una mica de cosa, la Gilda, una mica de greix.
3: Però la proteïna ja la porta amb
2: sí,
3: aceitó.
2: Sí, però és pobra la Gilda.
3: No,
2: molt bona, però molt pobra.
3: Te la pots fer de pop, d'aceitó, d'anxova, de mil històries.
2: Però trobo que per mi la tapa necessita una mica de greix, una mica de...
3: Unes raves.
2: Ai, que bones.
3: M'encanten. Quina gana, per favor.
2: Això no podíem fer avui, aquesta hora.
3: No he pogut ni esmorzar avui.
2: No, avui no he esmorzat
3: ja. De bòlit que hem anat amb la qual cosa, aquesta hora és parlar de tapes. Bueno, és el
2: la seva tapa preferida, notes de veu de WhatsApp, el 676-76...

0: és 0908 676 760908 i
1: tu saps? Sí,
0: no, ara faré un repte que no te l'esperes. Jo una vegada vaig dir que la ràdio, ara tinc gana d'un entrepà de tonyina, i un oient va portar un entrepà de tonyina a l'entrada. Si vostè
1: està ja està
0: prop,
1: demanant.
0: Està
1: ja
0: a prop demanant. De la Rambla 94, davant de la Boqueria de Barcelona, si vostè està al Born o a Ciutat
1: tapa.
0: Vella o a l'Eixample,
1: el que li sobri ens ho porta.
0: No. Va, en aquest restaurant, el que està en aquest bar en el que està ara mateix, els demana una tapa de més.
1: Clar,
0: i ens la porta.
1: Sí.
0: I nosaltres li farem un petó. És el premi. No, el premi no és aquest, Míriam.
1: Prenguis vostè la tapa ben a gust. Tu saps d'on surt la paraula o la tradició de les tapes?
0: La paraula no.
1: Doncs mira, els cambrers de l'època posaven una tapa, doncs mira, Alfonso X el Sabio, por
0: bueno,
1: ahí.
0: Madre mía, menos de tiempo.
1: Posaven una tapa amb una miqueta de pa, una miqueta de pernil, per tapar el vi, perquè no entrés la pols.
0: Ah, amiga.
1: I aquest rei va dir, li van portar un dia, i el dia següent li van portar el vi, i la tapa.
0: Claro. I llavors a tota Espanya, excepte Catalunya, van dir, això ha de ser gratis.
1: Clar que sí.
0: No, aquí ho cobrem.
1: Vinga, a més de prendre's la tapa, poden tenir un regal avui.
0: Home.
1: Que, bueno, quina meravella.
0: Un regal que, a més, és un 2x1. Per què? Perquè els convidarem a les persones que vulguin, ho desitgin, ens ho diguin per WhatsApp i participin.
1: Ho han de dir, ja ho saben.
0: Ens han de dir, m'agradaria en aquest concert. Mirin, senyores, senyors, és com una doble tapa. Són dos tios que són germans, es diuen Lucas i Arthur Husen. Lucas i Arthur Husen toquen el piano a quatre mans.
1: Quina meravella.
0: Una meravella. També tenen un altre piano, tenen un cada un, però després el toquen a quatre mans un. I després, a més, s'hi suma Alexei Jeremisez i Emil Kuyum...
1: Qui?
0: Kuyum Kuyan, es diu. És que, clar, si el teu cognom és Kuyum Kuyan, com ho li he de dir bé jo en directe? Emil Kuyum Kuyan, a la percussió.
1: Molt bé.
0: Això està al Palau de la Música Catalana de Barcelona, en el cicle Palau Fronteres. És una cita de percussió ineludible que...
1: Sí, es fa demà, es podrà gaudir demà a les 8 de la tarda, un programa espectacular amb moltes peces. Mira, a tu t'agradaria, eh?
0: No, jo tinc moltes ganes d'anar-hi. Vull dir, és a dir, si vostè va demà al Palau, gràcies a les nostres entrades, i no té... Això no puc dir una antena. No té acompanyant que m'hi porti.
1: Ah, bueno.
0: És tràfic d'influències, això.
1: En el programa, saps què inclouen? Les danses simfòniques de West Side Story.
0: Home, és que ho he vist.
1: Per això he dit que t'agradarien.
0: I like to be in America.
1: Vinga, va, si voleu alguna d'aquestes entrades, ja sabeu, responeu a la pregunta del dia. Mira, que és ben fàcil, eh? No heu ni de pensar. Quina és la vostra tapa preferida? 676-76-0908.
0: El que passa que si toquen el piano, és a dir, no canta ningú, i jo vaig a parlar de la música catalana, i els oients que estiguin al voltant, clar, jo ja us vaig dir en el dilema que vam fer aquí amb en Lluís Soler, jo canto, jo els concerts canto.
1: Però potser el Palau de la Música no...
0: Puerto Rico, my heart
1: devotion... Montse, quina és la teva tapa preferida?
2: Doncs seré molt bàsica i faré un 2x1, perquè jo sóc molt fan de les olives, però no contemplo les olives sense una bossa de patates fregides.
1: Ai, que bona!
2: Que
1: escopinyes amb olives.
2: Jo que decoro les patates. A la catalana li poso salsa espinale.
1: Ai,
2: i a la murciana li poso, si no, llimona.
1: Ai, que bo.
2: Boníssimes. Així que em quedo amb aquestes tapes bàsiques.
0: Quina com es diu això? Ara que dic murciana i limon, com es diu això que fan a Múrcia, que estan boles...
1: No sé.
0: Paparajotes.
2: Sí, el paparajote. Però és un postre, no, el paparajote?
0: Sí, però es fan amb
2: la fulla de
0: llimona.
1: I fan broma, no? El que acaba d'arribar nou allà, li fan la broma.
2: Perquè es menja la fulla.
0: Ah, sí? Ah, ostres, tu.
1: I s'ha de pelar.
2: Sí.
1: No ho he menjat mai, però m'ha sortit.
2: Jo sí, boníssim,
1: xarxes.
2: Boníssim.
1: Sí? Té bona pinta. Doncs vinga, va, notes de veu al 676-760908, mentrestant repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava paralitzada.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals es poden trobar.
1: Doncs bé, ara el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar les declaracions de la consellera.
2: Sí, principalment el que han volgut aclarar és que el projecte per introduir Mossos als instituts continua en marxa i, segons el Departament, el que ha passat, diuen, és que s'ha descontextualitzat una frase de la consellera. Fallera. El pla que

0: Recordem, preveu desplegar agents de paisà i sense arma en 14 centres educatius, s'avaluarà, diuen, a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, que serà el moment en el qual es decidirà el seu futur. La iniciativa, recordem, ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres han demanat sortir-ne, tot i que la consellera Parlon ha defensat que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència i detectar també possibles casos de conflicte i de vulnerabilitat. Assegura que en cap cas és per fer tasques de control policial.
1: I atenció, perquè a partir d'avui es pot bescanviar el val escolar del curs 2026-2027, que torna a ser de 60 euros.
0: El bo està repartit en dos xecs de 30 euros per a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats de Catalunya. La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius, als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals escolars al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes.
1: I acabem explicant que la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí, gairebé 5 mesos després de quedar interrompuda pels efectes del temporal Harry i posteriorment per les obres d'emergència al túnel de Rubí.
0: El primer comboi ha sortit de Granollers a 8:45 del matí i ha arribat a Martorell cap a les 9:15 amb poca afluència de viatgers. Tot i la reobertura, es mantenen els busos alternatius durant tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transport.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: La crisi de l'habitatge impacta notablement en la població jove, ho diu el Consell de la Joventut d'Espanya juntament amb tots els consells autonòmics. El 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys afectades per no poder viure dignament sota un sostre perceben problemes de salut mental. Diuen que tenen una salut emocional regular o dolenta.
2: Ansietat, estrès, incertesa o frustració són només algunes de les conseqüències d'un problema massa gruixut. Entre aquestes 4 de cada 10 persones que noten malestar, hi ha situacions de tota mena, sobreesforç econòmic, dificultats per emancipar-se, i això, diuen els autors d'aquesta recerca, provoca nivells més baixos de benestar emocional.
1: Andrea González Henry, presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, què tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Con este panorama, ¿cómo se puede definir la situación que están viviendo tantas personas jóvenes aquí en España?
3: Pues bastante complicada, la verdad, bastante imposible. Creo que ya ha quedado demostrado que emanciparse en España es prácticamente misión imposible, vaya, sobre todo si eres joven.
2: Decíamos que esto afecta a los jóvenes de toda España, y es que si hasta hace un tiempo, cuando hablábamos del problema de la vivienda, nos fijábamos en Madrid, en Barcelona, luego ya Valencia, Bilbao, Sevilla, en las grandes ciudades. Ahora ya el problema se ha extendido a toda la capa nacional, ¿no? A todo el país, así que es un problema muy grande.
3: Sí, efectivamente, ya no estamos hablando de un problema de las grandes ciudades, ya no sirve la respuesta de, bueno, es que claro, todos queréis ir a Madrid, a Barcelona, que tampoco es que queramos ir, ¿no? Es que el trabajo y normalmente estudiar está allí, pero bueno, eso ya no sirve porque este es un problema que ya está ocurriendo en grandes, pequeñas y medianas ciudades, de que no necesariamente son capitales de provincia, en ciudades como Segovia, Zaragoza, Cádiz, nos estamos encontrando unos datos que teníamos quizá en grandes capitales hace unos años.
1: Para quien nos esté escuchando y desconozca la situación, Andrea, ¿con qué problemas se encuentran las personas jóvenes en España a la hora de encontrar un lugar en el que vivir?
3: Pues mira, principalmente que no podemos pagar el precio de la vivienda, eso es obvio, no solo las personas jóvenes, sino toda la población en su conjunto. Lo que pasa es que las personas jóvenes tenemos unas condiciones, ¿no?, quizá más concretas por el hecho de estar empezando nuestra carrera profesional. Actualmente, ahora mismo en España, solo el 15% de las personas jóvenes están emancipadas. El dato más bajo desde que hacemos registros, desde que realizamos nuestro observatorio como Consejo de la Juventud de España, y la edad media a la que una persona joven se va de casa en España son 30,2 años, lo que nos daría a decir que las personas jóvenes no se emancipan, porque se emancipan cuando dejan de ser jóvenes. Y esto es principalmente porque los alquileres han subido un 77% en la última década y los salarios no han subido apenas un 30%. Esto es el principal problema de las personas jóvenes. Claro. Ya no solo no podemos permitirnos una vivienda, pues, es decir, no podemos comprar una vivienda. El régimen ahora mismo de tenencia en propiedad de una vivienda en las personas jóvenes es bajísimo, es el más bajo de la historia más reciente, y estamos

0: van fer bé defensivament i per una altra perquè Espanya no va estar ni de bon tros bé. Va ser una selecció, sí, va dominar la pilota, va tenir molta més possessió, però realment va ser un domini absolutament estèril, una Espanya plana, lenta, previsible, la circulació de la pilota va ser desesperadament lenta, en cap cas incapaç de superar la muralla defensiva dels africans, mira que ho podien fer doncs, amb passades filtrades, passades interiors, obrir més les bandes, jo crec que hi era un dia per posar extrems ben oberts, bé, no ho va fer Luis de la Fuente, va apostar per Gavi com a diguem-ne tercer davanter, tot i que una miqueta ficat pel mig, per provocar les entrades per banda esquerra de Cucurella i Espanya doncs no en cap moment va donar la sensació de tenir armes per obrir la defensa. Va tenir ocasions, algunes, sí, cert, però més una per centrar pilotes i per la pròpia inèrcia del joc que no pas perquè sapigués obrir aquesta numantina defensa de la selecció de Cap Verd. De la Fuente explica què creu que els hi toca fer a partir d'ara, és a dir, com han de plantejar els partits, però en tot cas, bé, en mode de resum, si no es pot fer més, no es pot fer més.
1: Bueno, ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio, pero quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios, pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Y ha habido remates, ha habido ocasiones, ha habido ganas de solucionar el partido por la vía rápida también, pero hay que seguir así. Sabemos que esto es muy difícil y son partidos que aquí cuesta muchísimo ganar.
0: Fins a 4 jugadors del Barça van ser titulars, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona part s'hi van afegir 2 més perquè van entrar Dani Olmo i Lamine Yamal. El davanter de Rocafonda, per cert, va disposar de 20 minutets i va reaparèixer 54 dies després d'haver-se lesionat, tot i que se'l va veure mancat de ritme, faltava explosivitat. És veritat que va crear perill perquè és tan bo que al final fins i tot ell amb coix o amb una cama doncs, crea més perill que els altres amb dues, però no se'l va veure encara a bon nivell, molt lluny de la seva millor versió. Tampoc va estar massa encertat Rodri, bé, de l'equip espanyol no va estar encertat pràcticament ningú. Rodri admetia la dificultat d'obrir una defensa tan poblada com la capverdiana.
2: Bueno, ¿cómo se abre? Pues dependiendo. Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados. Esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado. Creo que hemos tenido fluidez. Creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas. I saber que tens que meter-les, així de fàcil.
0: Per cert, perquè vegis que va defensar molt Cap Verd, però ho va fer de forma molt esportiva, és que va fer en tot el partit una falta, una. Això no succeïa des d'un partit del Mundial del 1966 i és quan a partir d'allà es van començar tots els partits, es televisaven, sí. Ja sigui en directe o en diferit, i és quan es va començar a comptabilitzar el número de faltes dels equips. És a dir, una falta, és increïble. Això també demostra doncs, que Espanya no va estar gens brillant. Però no tot van ser males notícies pel combinat de Luis de la Fuente, perquè després van jugar Aràbia Saudita i Uruguai, que són els altres dos equips del grup, i també van empatar. En el seu cas, empat a una a Miami, és un bon resultat per a Espanya. Es van avançar els asiàtics al primer temps, però a falta de 10 minuts van empatar els Charrúa amb gol d'Araujo, no el del Barça, un altre. El madridista Fede Valverde explica que hi va haver una Uruguai a la primera part i una altra a la segona.
3: Nosotros pensamos en nosotros, regalamos, hay que ser sinceros, regalamos el primer tiempo, no jugamos como habíamos trabajado, no es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho y bueno, se notó, cambió todo, la mentalidad, la intensidad de todos los jugadores, de todos nosotros. Atacamos más, presionamos más, empujamos más y bueno, agradecer el apoyo de la gente que fue fundamental hoy.
0: Per tant, a la classificació del grup H hi ha un quadruple empat a un punt entre Uruguai, Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd. També jugats ahir, Bèlgica i Egipte van empatar un. Els està costant molt a les seleccions europees treure endavant els partits. Aquest es va disputar a Seattle. I també taules, també empaten el duel que van disputar Iran i Nova Zelanda a Inglewood. En aquest cas, empat a 2. Avui, com ja bé saps, debuta una selecció doncs, que a tots ens agrada, no?
4: Sí, és la meva preferida. Digue-ho tu.
0: L'Argentina de Leo Messi, la vigent campiona, que s'enfrontarà a les 3 de la matinada. Jo vaig veure el de les 2 de la matinada, l'Aràbia Saudita Uruguai, a les 12, vaig anar a dormir a les 2 i pico, i el vaig veure. No sé si veuré el de les 3 de la matinada, és molt tard per mi, eh?

0: El trànsit, calçada tallada a la L702 Artesa de Lleida a causa de despreniments, d'esfondraments. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Una petita pausa i ens hi posem.
1: Onda Cero Lleida.
2: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! 3 únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: Onda Cero Lleida.
0: Doncs mirem ja de cara al cap de setmana. Tenim 18, 19 i 20 de juny, dijous, divendres i dissabte, la cinquena edició del Magnífic Fest aquí ja a tocar, cinquè aniversari, tres dies de concerts, d'activitats, de talent, de propostes repartides també per diversos espais de la ciutat, amb el recinte de les Firetes com a centre neuràlgic d'aquests concerts que conformen doncs, aquesta cinquena edició del Magnífic Fest i del qual en parlem amb en Santi Salvador, que és promotor, director del Magnífic Fest. Què tal, Santi? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Miqueta calet.
0: Ja està, ja ho tenim aquí, això.
4: Sí, ha arribat.
0: Ja està, Fa tres mesos en parlàvem, quan tots just fèieu la presentació, teníem el projecte d'enguany itinerant, que anava per diversos pobles d'aquí de Lleida. Un èxit, imagino.
4: Molt
0: vist
4: contents.
0: Una mica el que ha passat, no? Pels diferents llocs on ha anat passant el Magnífic Fest.
4: Molt contents per la rebuda que ha tingut la idea, per la rebuda que ha tingut la gent. I la valoració és estupenda, sí.
0: Ha arribat per a quedar-se, aquest tour sí. Itinerant?
4: Sí, sense dubte. Perquè quan parlàvem amb els ajuntaments, amb els regidors, amb la gent dels diferents municipis que ho han fet, se'ls veia com a una cara d'agraïment, una cara de, hòstia, per fi se pensa amb nosaltres, no? I de fet, jo crec que mai ho han fet deixat de fer, no? Però veient aquesta resposta no hi ha cap mena de dubte. Sí, continuarem i si podem créixer amb la proposta i fer algo més interessant, fins i tot que el que hem fet aquest any, doncs ho estudiarem.
0: Aquest és l'objectiu, potser, de cara a l'any vinent, un cop ja tancat aquest cicle de cinc edicions, de dir, ostres, a veure, què podem fer, què podem oferir una mica, perquè estem en un moment en què veiem que hi ha molts festivals d'estiu i que imagino que la gràcia és aquesta, no? Trobar allò que ens faci únics.
4: Sí, hem fet aquestes cinc, bueno, farem amb el Magnífic, farem
0: la comptem ja, que la feina ja està feta.
4: Sí, farem, repetirem això que em preguntaves, intentarem ser ambiciosos i créixer també amb la proposta que féssim als diferents pobles que triem. Veurem si canviem d'ubicacions, mm-hmm. Perquè tothom estigui content. Però el que sí que tenim molt clar des de la ciutat és que tot el que es crea a la ciutat se crea gràcies a la força dels municipis, hòstia, som molt política ara, però és veritat que...
0: Però és la realitat,
4: La realitat és la gent que a l'estiu, la vida que hi ha a la ciutat és gràcies a la gent dels pobles que fan el camp i que venen a gaudir del cap de setmana de la ciutat. I això és una cosa que és així i som tots part de les propostes lúdiques o d'oci que hi hagi, no? I Lleida era això, més que els barris que hi ha a la ciutat, no? Per això va sortir aquesta idea i per això ja puc dir avui que segur que repetirem.
0: Estem a la setmana del Magnífic Fest, imagino que amunt i avall, amb els preparatius, amb l'organització, què està passant al recinte de les Firetes i què està passant també pels altres punts on anirà recorrent el Magnífic Fest?
4: Pues hi ha un ritme frenètic, com et pots imaginar. T'he de dir que estem molt orgullosos, els organitzadors, de tot l'equip que han fet, perquè hi ha com una calma tensa, una calma de que tothom sap el que ha de fer, tothom se dirigeix ja, és com una, poques directrius has de donar, per tant notes que

0: el projecte és madur, un projecte no només al territori, que és el que parlàvem, no? I de més, sinó també amb l'equip, ha madurat d'una manera molt xula.
1: Són aquells nervis, no? De necessitem que hi siguin, perquè és l'espurna aquella d'abans de començar, no?
0: Si no hi fossin, diríem, què està passant, no? Bueno, abans d'entrar et confessava que per la nit és com que vaig somiant, no? Cosetes, vaig fent xecs inconscientment de cosetes, però amb aquesta sensació que et confesso que era així, que ho tenim molt de la mà, o sigui, tenim un equip brutal, brutal, sí.
1: Si algun despistat, alguna despistada, qui actua al Magnífic Fest? Què tindrem aquests tres dies per endavant?
0: Doncs, sí, despistada, és veritat que m'hem fotut molta canya, m'ho sé de memòria, està clar.
1: Sense la xuleta.
0: Sense la xuleta, és veritat, és veritat. Dijous comencem amb una festa de benvinguda que vam pensar que podia complementar molt el que inicialment vam presentar, no? El divendres i el dissabte. I volíem donar cabuda als Claquera, que són amics, molt amics, i a més ho estan fotent molt bé i ho estan petant allà on van. I també incloure a The Ava New Experience, perquè han fet tres llotges seguides, han fet un sold out brutal, vol dir que això a la gent de Lleida ens agrada. Per tant, vinga, va, posem-ho. I posem-ho de manera, amb un objectiu molt clar, fes una festa de benvinguda, i fes-ho de manera amb un preu assequible. O sigui, l'entrada, qui no tingués l'entrada del festival, un abonament, sigui un abonament o sigui un day ticket, éreu un euro, per confirmar que vinies, no? Perquè saber fer una mica de previsions també, si vindran 2.000 o vindran 1.000 o a veure què. I el que no coneix encara el Magnífic, que s'atansi, perquè sabem què passa, sabem que quan entres al recinte algo t'envaeix i te ho fas teu. Llavors, comprar l'entrada per 11 euros, veus dos shows que la llotja valia, no sé si valia 30 o 40 euros, vull dir, només el Lava. Vine, mira el que hem creat i després, si t'animes, doncs, divendres i dissabte t'esperem. I llavors, el divendres, tenim el dia, jo crec que és el dia més top. De fet, també avui és dia de confessions, eh? És com que el divendres has de fer un dia molt xulo perquè la gent així, si ve de fora, doncs que ja faci el cap de setmana.
1: Clar, que aprofiti.
0: Que
1: no?
0: Faci el cap de setmana. No? Uh-huh. I tot i que el dissabte és molt top, el divendres, clar, comences amb un Kitai, recent finalistes del Festival de Benidorm. Continues amb el Joan Dausà, que cal dir, no?
1: Acaba de traure disc, que la setmana passada treia la nova cançó.
0: I vam tindre l'oportunitat de veure l'altre dia a Vic, a Cabro Rock, i va fer un show brutal. O sigui, la gent... I a més s'ha notat que la gent que els veu, com que ho veu, jo ho vull repetir. Lori Meyers, un orgull brutal de que puguin estar a l'escenari de Lleida, a Lleida. Tenim Mas Bellana, que una aposta molt top i que cada dia van més a més i són molt catxondos. I acabem amb el grup Revelació, jo crec que serà més propers anys a Europa, que és de Molotovs. I ho fiquem a última hora per a animar la gent que es quedin. I quan vam contractar nosaltres, tenia un preu que molt assequible, però ja els coneixíem, però és que es veu que estan pagant ja promotors arreu d'Espanya i d'Europa, igual 10 cops més que nosaltres. O sigui, és una proposta que no deixarà ningú diferent.
1: Clar, això és un tema, perquè el fet de tenir també la visió de saber una mica doncs, quins són els grups que ara mateix potser estan començant a despuntar, però que arribarà un moment que despuntaran i que ja els podeu
0: és que
1: tenir Magnífic, contractats.
0: És que el Magnífic i una ciutat com Lleida hem de fer això. O sigui, amb l'entrada dels fons d'inversió que en tots els festivals que hi ha a Espanya els més referents, doncs el que està passant és que els preus dels tops
1: s'han disparat
0: una bestiada. O sigui, mira, l'edició del 2023 que tenim Dani Fernández, Viva Suècia, Art de Bogotà, La Casa Azul i demés,
1: ara mateix seria impensable, no?
0: Jo crec que amb 1.200.000 euros no paguem. O sigui, imagina't la inflació que hi ha hagut en 3 anys, no? d'aquests grups. Llavors, què hem de fer festivals com a Lleida? Pues hem de ser originals, hem de ser visionaris i hem d'apostar en grups. Nosaltres intentem no repetir. Hi ha festivals que continuen, que van repetint i van apostant. Intentem no repetir. De fet, només no he tingut un grup en 5 anys que hem repetit.

0: home, a partir de la cinquena possiblement algun més haurem de repetir, no? Però el que sí que hem d'intentar és ser diferents, ser originals, i que ens vegin com una, els grups que ens vegin també com un trampolí, i que els assistents diguin: ei, anem a veure que aquests locos que és el que han apostat ara, i a veure com van evolucionant i fer el seguiment. Perquè és veritat que després ens trobem que la gent s'ha fet molt seu un Siloé, se l'ha fet molt seu, o s'ha fet molt seu un Carlos Ares. Per què? Perquè va veure que era aquí magnífic. Un Art de Bogotà, quan va vindre Art de Bogotà el 23, que eren 1.800. I dius, hòstia, i ara estan emplenant estadis, han fet un 19, un productor a Hollywood, allà a Los Angeles, brutal. Bueno, doncs això són cosetes que han de posar en valor, i que la gent de Lleida, doncs, ho han de saber, i han de dir, hòstia, doncs, escolta'm, aquí passa algo diferent, no? Aquí està passant algo diferent.
1: I que després potser també els artistes, quan al cap del temps els tens allà dalt, i els hi dius: ei, te'n recordes de nosaltres, que vam apostar per tu quan encara no havies arribat a dalt? Poden tenir també algun tipus de diferència,
0: no? Un punt de romanticisme, no? Ja que són artistes, no? Aquesta és la nostra esperança, no? De que algun dia tingui aquest punt romanticista de dels artistes, no? De dir,
1: clar, hòstia, no? Pues, torno el favor que em vas fer tu programant-me quan encara m'estava fent un lloc.
0: Ens encantaria, òbviament, ens encantaria. De fet, hi ha festivals que sí que tenen aquesta sort, de que els hi mantenen preus i demés, que són festivals que ja han guanyat també un cert catxet dins de l'indústria, i el que fa és que els grups ja vulguin anar a tocar allí, i les condicions, pues, són diferents que els que quan truques tu, te diuen: tu quin eres, a veure, con quin has empatat, i abans te diuen, pues, tantos milers d'euros, i abans, hòstia.
1: Però això és important també, no? Quan parlem de consolidar un festival, no és només el públic, sinó també de cara als artistes, a l'hora de poder fer un cartell.
0: Mira, el nostre, un dels principals valedors que hem tingut, i que podem donar gràcies al nostre posicionament, és Ivan Ferreiro. Ivan Ferreiro ens consta que ha parlat meravelles del Magnífic i ha parlat meravelles de Lleida. O sigui, i ell és, tio, és una institució, home, o sigui, aquest tio quan està, jo que sé, sopant amb no sé qui, i ho explica, pues, pues, ens consta que ho ha fet. I a l'hora d'aixecar el telèfon, pues, això ens ajuda, perquè hi ha hagut aquest senyor que ha dit això. Un altre que va estar d'això el 23. Molt tot, eh?
1: Parlàvem del divendres, dissabte. Què hi tenim el dissabte?
0: Pues mira, dissabte tenim a dues bandes que al tanto amb elles, que són Éxtasi sobre Cero. Sobre Cero ja està despegant.
1: Aquestes són les d'aquí 2-3 anys en tornarem a parlar, no?
0: Recorda mi nombre, Rayo Messi. Tenim els grans Love of Lesbian que
1: s'estan acomiadant.
0: Sí, per desgràcia, és el meu grup preferit. O sigui, jo si miro la meva llista de Spotify o sona, quan surt allò del programa aquest de final d'any, sempre sortirà la Vol d'Eixben, no? I a més és el meu tocallo, no? O sóc jo el seu tocallo, no? Santi Balmes, no? Un honor per nosaltres que estiguin aquí, que puguin, abans de fer aquesta pausa, que espero que sigui pausa, que ens puguin visitar aquí a Lleida, i que la gent ho fiquem en valor també. Qui més tenim? Ara mateix vinia parlant amb el Rafarinho.
1: També.
0: El Rafarinho, que tancarà el festival i que ens ha promès que ens farà alguna cosa molt especial a l'escenari. Està com a molt il·lusionat, a part que ja saps que som molt amics, té ganes de fer-nos
1: una cosa especial, no?
0: Molt, molt especial. Sí, el rotllo audiovisual que fa ell.
1: Sí. Tu otra bonita.
0: Tu.
1: I Alison Darwin.
0: Al tanto amb tu otra bonita, que és una altra de les apostes que... És veritat que és un grup que canvia una mica de gèneres últimament, que una mica de flamenquito, rombeta i tal, i ara són una mica més guitarreros. Les dues opcions que, sí, no sé què faran al bolo, però les dues opcions a mi m'encanten. O sigui, hi ha cançons que recomano que si us ho fiqueu a la llista. Una cançó que es diu Nadenà, que és molt top, que a mi si el fa al final, la gent acaba com a bastant flipant. O sigui, acaba en un moment molt top el concert. Me consta d'altres concerts que ha fet així, i és molt, molt, molt espectacular. De fet, hi ha gent que m'ha parat pel carrer i m'ha dit: que guai que portes a tota bonita. O sigui, és com aquella gent que ja sap una mica més, està en una altra fase i que ho valora molt. I Alison Darwin, sí, els guanyadors del Estel·lar de l'any passat,

0: que ja vam vindre al 2022, a la primera edició, a la plaça del Dipòsit, amb una calorada que feia, que jo li vaig comprar una samarreta, li vaig comprar també un CD, que portava un CD, i que es van presentar a l'Estel·lar de l'any passat. I òbviament van guanyar perquè tenen un nivell brutal, se'ls considera emergents i per això van poder participar, però el nivell que tenen és molt bèstia. Llavors, estan super il·lusionats a venir, de nou, i està a l'escenari principal, no? És a dir, allò, quan vas a un festival que hi ha escenaris petitets i que els hi canten escenari principal, doncs l'Alison Darwin és com a ser que se ho ha guanyat. I ahir mateix m'escrivien dient que hòstia, hem sortit amb una promo a TV3 al costat de Lobos Lesbian i de Lori Meyers.
1: Que comparten cartell, no?
0: Sí, és el típic grup que fa molta il·lusió que veguis com creixen tan bé i que siguin tan propers com són ells.
1: Bueno, i que també és una oportunitat per amb ells, el fet que puguin estar programats amb caps de cartell importants, que els ajude també doncs, a donar-se a conèixer davant d'un públic que potser d'una altra manera no s'aproparia a un concert d'ells, no?
0: Sí, per això el magnífic ha de ser i conviem que la gent vingui amb moltes ganes de curiositat, no? Que siguin curiosos, que deixin d'estar potser de, que, sí, el Joan d'Ausà està molt guai, l'Uri Medis no cal dir-ho i tal, no sé què, però que escoltin les altres propostes, tot i que ja puc avançar-ho, si flipareu, o sigui, tenim unes propostes gastronòmiques d'aquest any molt top.
1: Hem de menjar, hem de beure, hem d'estar ben hidratats, que farà calor.
0: És que hi haurà caragols. O sigui, sí, és que una de les novetats d'aquest any és això. O sigui, volem posar en valor la gastronomia de Lleida i el que fem a Lleida. Tindrem un escenari més petitet on, que es diu Gust de Lleida, que inicialment s'havia de dir la plaça del poble, i allí hi haurà una proposta molt xula a nivell de DJs, també un grup de Baliza, que és un grup que també està al cap dalt i que actuarà, i posar els food trucks de sempre. Llavors tenim un espai amb una proposta gastronòmica una mica més de brasa perquè la gent se pugui entaular si vol, perquè com que hi ha canvi de backlines i estarà mitja horeta sense música, doncs que la gent ho pugui fer. I no explico res més perquè m'estàs estirant la llengua.
1: No, bueno, va, passem a l'altra versió, la del dissabte al migdia, la més familiar, perquè aquí també hem de crear cantera, no? O sigui, que aquí les famílies que vagin amb la canalla, que els hi vagin ensenyant de què va això, perquè en un futur doncs, també vagin cap al recinte de les Firetes.
0: Sí, bé, sí, exacte. El magnífic en família, de fet, permet-me que te puntegi, que te puntualitzi. El vam fer als diferents municipis, als pobles. El vam fer a Aitona, vam fer a Torre de Segre, vam fer a Ferraz i també a Torre Farrera. Per què? Perquè les temperatures de la primavera a Lleida doncs, són de lujo. Què ens hem trobat amb el Magnífic en Família, que és un projecte xulíssim que fèiem els diumenges allí al recinte de Fires, que la canalla quan entrava flipava, quan veia que hi ha producció, aquells escenaris, no sé què, doncs que ens feien unes calorades de cuidado. De fet, pronostic en 40 graus també.
1: Poca broma.
0: Sí, llavors jo com a pare doncs, pensava, és que això és incompatible, o sigui, jo no portaria el meu crió. Encara que m'encantés la proposta, no el portaria amb aquestes temperatures a cap lloc. Llavors per això van canviar-ho. Llavors el que sí que fem és el Magnífic a la ciutat,
1: sí.
0: que òbviament que s'han convidat totes les famílies i que tenim tres punts aquest any. Un amb els nostres companys del Tocata, el Pincho i el Carrin Cló, on hi ha un escenari, en concerts gratuïts, on hi ha un grupazo que s'indica que és top, a part dels DJs i tal, no m'agradaria oblidar ningú, però aquest té un punt especial. Tenim un altre espai a Doctora Castells, al Hoopers,
1: sí.
0: On també estarà molt guai i sabem que allí tenim una arbrera molt xula però no tindrà molta calor i tindrem molt bona birra. I després tenim el Baluart, que aquest any ho estrenem, que la gent que vingui també tindrà la seva proposta gratuïta i podrà fer vermut, dinar o prendre una birra o el que vulgui davant del millor
1: clar,
0: monument del món.
1: Sí,
0: del món,
1: no? Una escena fantàstica de Lleida.
0: Llavors són cosetes que són gratuïtes per donar contingut a la ciutat per a que posar en valor també que passen coses on el dia i gratuïtes.
1: Entrades, encara n'hi ha. Sí, també hi ha algun despistat d'aquests que van a última hora.
0: Sí.
1: Encara poden entrar a la web i comprar entrades.
0: Sí, encara n'hi ha. Que s'animin, no quedaran indiferents. Aspirem a que la gent que vingui se senti una mica orgullosa de la ciutat. Aquesta és la nostra aspiració, que seguirem lluitant perquè així sigui. I si tenen algun dubte, que que vinguin a provar-ho i és possible que crec que em diguin pues no em va agradar, però que...
1: Crítiques constructives, sobretot, no? Sí, tot el bueno, que ajudi a millorar.
0: Ho acceptarem tot, però sí.
1: Orgull de ciutat i orgull també pels visitants que claro. Puguin venir, no? Que aquest també és un dels atractius, sí, que coneguin Lleida.
0: Sí, estem cansats de dir-ho. Nosaltres hem sigut molt nòmades, hem anat a tots els festivals que hi ha hagut a Espanya, el més top, i la reflexió que fèiem, i hòstia, ja Lleida, per què no fem a Lleida, no? I la idea ha de ser la mateixa que quan nosaltres anem amb tota il·lusió a pobles de la mà de Déu, pues que la gent també pensi que poden venir a Lleida i també que coneguin el que fem aquí, que fem molt bé.
1: Doncs 18, 19, 20, dijous, divendres i dissabte, 5a edició del Magnífic Fest. Santi, moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Núria.
2: Onda Cero Lleida.
3: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Canga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Canga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslacanga.com.
2: Onda Cero Lleida.
1: La mobilitat està vivint una transformació accelerada. Els fabricants continuen apostant per noves fórmules per fer els vehicles més eficients, més sostenibles i també més adaptats a les necessitats dels conductors. Sense anar més lluny, aquest dimarts BYD ha presentat a Lleida un dels seus nous models per al segment dels compactes, un vehicle que combina la tecnologia híbrida endollable amb l'experiència de conducció elèctrica. En volem conèixer tots els detalls i per això ens acompanya en Xavi Casals, és director comercial de Mibec EcoDrive, concessionari oficial de BYD a Lleida. Què tal, Xavi? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Núria. Com estem?
1: Doncs molt bé. A punt que ens expliquis una mica, aquest dimarts acabeu de presentar aquest nou model a Lleida. Explica'ns quin és aquest model i què representa dins de la marca BYD.
4: Doncs sí, estem molt il·lusionats, la veritat, perquè ja era hora que poguéssim presentar un vehicle d'aquestes categories i és el nou Dolphin GDMI, vale? Com havíem comentat justament això, vale? És un model en el qual combinem la tecnologia híbrida endollable amb la part elèctrica 100%. És molt senzill, nosaltres el que volíem fer era una mica accessible a la mobilitat sostenible per a tothom. Llavors, fins ara teníem molts conductors aquí a Lleida que no volien fer-se l'electrificació 100% pel tema de les infraestructures i el tema de les recargues, que encara era una mica dudós o dubtós per tothom, i el que ha fet BYD és treure doncs aquest supermodel en el qual tenim 105 km d'autonomia elèctrica 100%, és a dir, perfecte per la mobilitat interurbana que tenim aquí a Lleida, sí. Que a damunt és molta, i una combinació en aquest cas de 1.040 km d'autonomia amb els dos motors. Llavors, per nosaltres seria el model perfecte per a tothom que vulgui tindre un cotxe de diari i un cotxe també per poder viatjar el cap de setmana.
1: Clar, BYD parla d'una revolució en el segment B. De què estem parlant i quins són els principals arguments que diríem que diferencien aquest vehicle respecte a altres?
4: Doncs primer que tot és el tema del tamany. Sempre parlem de que tenim molt client que vol tindre un vehicle per a tot i el primer que ens influeix aquí és un tema d'un tamany. ¿Vale? Aquest vehicle són 4,16 m, llavors sempre busquem aquella combinació de dir entre l'espai interior amb que no sigui molt gran per fora per poder doncs, moure's per la ciutat perfectament el dia a dia i si el cap de setmana vol marxar doncs tindre un malet en aquest cas com tenim aquest supervehicle de 425 litres perquè puguem doncs, ficar les maletes, temes de platja, el que faci falta per poder moure's el cap de setmana. Llavors era això la novetat de tot aquest segment de que no teníem encara un model d'aquestes categories al nostre mercat i per fi ja ho tenim aquí.
1: Ens comentaves també que un dels aspectes destacats és aquesta tecnologia DMI, en què consisteix exactament i quins avantatges també doncs, pot oferir als conductors?
4: Doncs la primera de totes és el consum molt baix que tenim en aquest tipus de motorització. Vale. Amb la bateria carregada 100%, quan nosaltres fiquem el mode híbrid, tenim un consum de 1,4 litres al 100. Això és una cosa impressionant a dintre d'aquestes categories. Simplement el tema del DMI és el dual motor. És que tenim aquestes dues motoritzacions tant elèctrica com de combustió combinades per tindre doncs, aquests rendiments tan bons.
1: I és el que comentaves, hi ha moltes persones doncs, que encara estan amb dubtes, no? Entre comprar un vehicle elèctric, un vehicle híbrid o un híbrid endollable. Quin perfil de conductor diries que és el que encaixa millor amb aquest model?
4: sobretot el perfil de conductor seria un conductor urbà, jove o famílies joves. Vale, això sobretot, perquè és el que parlàvem, el tema del tamany, el tema de, també, òbviament, d'un tema d'un preu. Estem entrant en un preu molt competitiu en el qual és assequible per a, absolutament per a tothom. I el conductor va és justament el que vol.

0: un cotxe que pugui utilitzar el dia a dia i el cap de setmana sense cap problema, sense tenir estar preocupat d'aquestes càrregues o d'aquestes parades tàctiques que diem nosaltres per poder fer més quilometratge amb el cotxe elèctric.
1: Parlaves d'un preu molt competitiu. En quina forquilla de preus es mou?
0: Doncs arrenquem des de 18.700 euros amb ajudes i finançament. És a dir, és un preu excepcional.
1: I a banda de l'eficiència del preu, que destacaries en termes doncs, d'espai interior, de confort, d'equipament tecnològic també?
0: Doncs en realitat no hem retallat en res. És a dir, ve ja de sèrie amb la nostra superfamosa bateria Blade Battery, ¿vale? Venim també amb el tema de la pantalla central tàctil, la navegació total amb Google integrat, amb les noves ajudes de conducció d'última generació. És un cotxe que ho porta absolutament tot. Llavors, depèn de cada categoria, lògicament, i cada model que agafem, pujarem una miqueta més de tema de qualitat, sobretot en tema de qualitat d'interior, però deixar-hi portem totes les ajudes i tot el que sigui necessari per poder disfrutar d'aquest vehicle.
1: Durant aquests últims anys també sí que hem vist que BYD ha experimentat un creixement molt important. Quina és l'evolució de la marca? Com està entrant dins del mercat espanyol i també doncs, dins del mercat que ens afecta més de proximitat a les comarques de Lleida?
0: Pues mira, a nivell estatal estem vivint un moment molt dolç, la veritat. És un dels grans referents que estàs amb viure sense llaves. El tema de Lleida, doncs, ens ha sorprès molt positivament. Nosaltres, el client lleidatà és un client molt exigent, busca una bona relació qualitat-preu i cotxes fiables i tecnològics. El primer que volíem nosaltres és que el client confiés en nosaltres, confiés en aquesta marca, i el que havíem comentat abans, com que tenim molta mobilitat urbana, és un model que ens encaixa perfectament amb el tarannà i necessitats de la nostra província.
1: Aquest dimarts s'ha presentat, imagino doncs, que a molta gent a partir d'ara sentirà curiositat per veure aquest cotxe, per veure aquest model, per veure totes aquestes prestacions doncs, que ofereix. Quines creus que poden ser les primeres impressions que s'emporti la gent quan el vegi, quan entri, quan el pugui provar, quan pugui veure doncs, una mica com és la conducció?
0: Doncs primer que tot el tema del disseny. Ens han fet un disseny deportiu i un disseny molt espaiós. Llavors, tens les dues combinacions de lo que a la gent li agrada, no? Tindre un compacte, en aquest cas, un ple més esportiu, amb aquest disseny tan minimalista, també tenim ara dintre BYD. I per tema de qualitats i tot, és que jo el que ofereixo és que vingueu a veure'l, a provar'l, i a partir d'aquí trobes moltes conclusions. Però sortireu totalment satisfets.
1: Que aquesta és l'altra part, no? Molta gent es pot informar a través d'internet, sap totes les prestacions que té, però després la prova de foc, diguéssim, és aquesta. Veure'l en persona, poder entrar, poder provar-lo i poder tenir aquesta experiència, no?
0: És justament el que sempre demanem al client. És a dir, no solament que vinguin aquí a la botiga, puguin veure una mica el model i puguin demanar preus, que això, òbviament, és una de les coses més importants, sinó que el primer és que el client se senti còmode amb el cotxe, amb el vehicle que compre. Llavors, el primer que demanem sempre és, ostres, veniu, proveu-lo, anem a donar un tomet, si fa falta, se fa un tom de les necessitats que tingui cada client. Ostres, jo vull provar inclús el pàrquing. Tenim clients que, el puc provar al pàrquing? Per suposat, anem al pàrquing del client, provem el cotxe, mirem si li entra bé, és a dir, fem el que faci falta perquè el client faci una compra correcta. Que vinguis i treguis un preu i el preu sigui competitiu, si després el cotxe no t'encaixa, no serveix de res.
1: No, clar.
0: Llavors és un cotxe que crec que encaixa a tothom i val la pena que ho fem.
1: I a més tenint en compte que també doncs, la mobilitat electrificada arriba també per a quedar-se, no? I veure una mica doncs, quines són les opcions a Lleida en un entorn urbà amb un cotxe i amb un model que s'adequa perfectament a aquestes característiques de conducció que tenim aquí a la ciutat i a les comarques de Lleida en general.
0: Sí, tenim molta por amb el tema del vehicle elèctric, moltíssima por, pel tema de les recàrregues, pel tema de l'autonomia, pel tema de que si jo viatjo el cap de setmana i me'n vaig, doncs bueno, amb aquest cotxe ho arreglem. No vol dir que realment no sigui correcte el viatge amb un cotxe elèctric, no, tot el contrari, és a dir, nosaltres a BYD apostem per l'elèctric 100% i apostem per aquesta mobilitat totalment elèctrica. Però tens aquesta unitat que dius, ostres, me'n vaig de Lleida a Andalusia, doncs no cal ni que repostis, perquè tens aquests 1.040 quilòmetres d'autonomia combinada que donen aquesta versatilitat o aquesta tranquil·litat per poder fer el que vulguis amb el cotxe.
1: Doncs així és aquest nou model de BYD, el Dolphin G DMI, un vehicle que combina la tecnologia híbrida endollable amb l'experiència de conducció elèctrica. N'hem conegut tots els detalls després d'aquesta presentació que ha tingut lloc aquest dimarts i que, per tant, doncs, a partir d'ara tothom que estigui interessat, que vulgui veure el que vulgui provar-lo, sobretot com ens comentava en Xavi, doncs ja sap que el té a disposició per fer les proves més convenients. Xavi Casals, director comercial de Mibec EcoDrive, concessionari oficial de BYD a Lleida. Moltes gràcies i fins aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Lleida.
3: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen.

0: Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
1: Onda Cero Lleida.
2: Avançant, entrem ja en aquest tram final del programa de la ciutat d'avui, d'aquest dimarts, amb la companya del nostre xef de capçalera, Gabriel Jové. Què tal?
3: Hola, Núria, bona tarda.
2: Bona tarda i calorosa tarda.
3: Oh, i calorós dia, sí. Estem tots ja una mica fosos i encara
2: hem acabat. I encara hem de començar l'estiu, sí, i encara hem de començar, que ens queda una setmaneta.
3: Sí, bueno, aquest dissabte diuen, no?
2: Sembla 20, que 21, sí,
3: per aquesta. Aquest dissabte o diumenge entre l'estiu a la nostra vida. Així que, bueno, pues estem ja començant aquesta temporada de que acabem escoles, estem, suposo, moltes famílies organitzant l'estiu, o si no el tenim organitzat, quasi organitzat, i segurament, com que la vida, el cost de la vida no està sent gens barata,
2: no,
3: segurament...
2: No, la inflació no ens està posant gens fàcil.
3: Permetre's el luxe de marxar molts dies de vacances, a no ser que tinguis una segona residència, o una casa al poble, o una casa dels avis, o una casa d'uns amics, doncs és complicat. I segurament moltes estones de, doncs, perquè reduïu jornades, no? Perquè molta gent ja fa horari intensiu, etc, etc, doncs segurament moltes i molts d'alguns... A una tarda, un matí, mentre esteu així en modo vacacional, doncs obrireu les armaris de la cuina, fareu alguna cosa, fareu alguna recepta, evidentment coses fresquetes, no us pensareu a posar-vos a fer un estofat.
2: Sí.
3: Sí. I aleshores sempre hi ha aquesta dicotomia. Després també penso que hi haurà molta gent que està que fent l'espau i que al setembre començarà la universitat, doncs segurament amb una residència o amb un pis d'estudiants, etc, etc, o amb un pis de forma solitària individual, amb un apartamentet, alguna cosa d'aquestes, i sempre hi ha aquesta general idea de comprar de tot per les cuines, no? De agafar i començar a farcir-nos de coses, i al final la cuina no necessita més que quatre utensilis per cuinar. Vull dir, a més, si no sou una generació, si no sou una casa, que cada vegada és més complicat, que cases de més de 6 persones, no? Al final, moltes cases, la unitat familiar són màxim 4 persones, sí. I n'hi ha moltes, moltes famílies que són una persona o dos com a màxim, màxim, no? I per tant, doncs, no cal tenir una bateria de cuina amb 200 olles, 200 casseroles, 200 cassoles, etcètera, etcètera, sinó que amb 4 instruments, llavors us proposo, que si sou els que ara, doncs jo què sé, diu, hosti, anem de vacances amb un bungalow i no hi ha utensilis, doncs què m'emporto?
2: Què m'emporto?
3: No?
2: Què necessitaré? Què
3: necessito? O què necessito comprar per això, pel pis de la nena o del nen que se'n van al setembre a l'escola, o, ostres, tinc una fortuna de comprar un apartament a segona o tercera línia de platja aquest estiu, l'estreneu, i heu de far-s'hi la cuina de cosetes. Doncs pues, al final, ja us dic, amb 7-8 coses és suficient per cuinar en una casa. Vull dir, no fa falta res més. Llavors us proposo un llistat que és molt fàcil.
2: Veus, això també ens anirà bé, potser, per fer neteja als nostres armaris.
3: Sí, perquè a vegades jo vaig a cases que penso, però a veure, aquest calaix farcit de coses, quantes vegades utilitzes aquest instrument, aquesta eina, i al final és que utilitzes 4 coses. També fugiu la idea, i això us ho vaig explicar quan vam parlar dels ganivets, que hem parlat un parell de cops aquí a la ciutat, de comprar-vos un set de ganivets com si fóssiu aquí els xefs multiestrellats, que anireu a filetejar, desossar, tallar, bueno, moltes coses que es poden fer amb 25 ganivets que es poden haver, i sempre us dic el mateix, més val la pena que us gasteu els diners amb 3 ganivets,
2: ja, sí,
3: imprescindibles en una casa per cuinar, que amb aquests sets de 8 ganivets que compreu hasta el reposaganivets, no? Aquests trossos de fusta que hi ha com uns espumillons dintre perquè el ganivet no es ratlli. No, senyors, família, no cal.
2: No, perquè és que al final acabem ocupant totes les cuines.
3: I cada vegada les cuines són més petites, sí, perquè evidentment ja sabeu que les cases cada vegada i els pisos són més petits.
2: Vull dir, llegia la Maria Nicolau, no?, que deia que les cases que s'estan fent, doncs hi ha com una mena de tendència, qui sap, a que les cuines acabin desapareixent per,
3: sí,
2: aquesta tendència que hi ha també de menjars,
3: sí, sí,
2: preparats.
3: De fet, per estar mirant diverses promocions d'aquestes cases que s'estan fent a Lleida anunciades a bombo i plateret, i vaig al·lucinar de les mides de les cuines. O sigui, anem a cuines que són pràcticament trasters. Vale? I anem a cuines que són pràcticament...
2: Hi ha com les dues vessants, aquesta i l'altra que és com un museu. No? O sigui, tens allà la cuina exposició que no la toquis perquè és en brut i no l'utilitzis perquè es fa molt
3: si
2: bé.
3: Jo recomano com a cuiner professional i com a particular que tinc una bona cuina i que me l'he pensada moltes vegades, intenteu que la cuina sempre sigui una mica tancada, que no sigui únicament
2: un espai obert.
3: I si és un espai obert, que està molt bé i és molt maco, tingueu potentíssims extractors. Vale? Vull dir, compreu-vos un extractor, no descatimeu diners amb això, vale? Perquè si no, penseu que moltíssim greix del que es produeix a la cuina, quan se cuina, si sou persones i cuineu a la cuina, doncs se'n van a la resta de mobles, als llibres, a les prestatgeries del menjador, que està obert a la cuina, és molt bonic, és molt agradable i és molt
2: maco. Sí, és
3: maco,
2: molt diàfan i es porta
3: molt. Bé, però al final tampoc tenim tanta vida social com per tenir una cuina gegantina. No, o sigui, no som tan americans en aquest món, vale? I al final nosaltres si fem trobades socials pràcticament sempre és en restaurants, en terrasses, en bars...
2: Ja, espais i, més oberts, espais... però que no dins de les cases perquè no tenim aquests espais oberts.
3: I aleshores doncs no paga la pena. I després hi ha una tendència, que això ho està denunciant, mira, l'altre dia he llegit també la de Parellada, com a cuinera, així que estem denunciant, ja us ho he explicat alguna vegada, que cada cop les cuines són més petites perquè cada cop les cuinen menys. I aleshores la cuina menys no necessitem. Però és que aquestes cuines que us estic veient, que estan mirant, que estan planificades, és que no hi ha un espai ni per... No hi ha un espai previst per tenir una columna de forn de cocció, no? Un forn microones, que això pues, potser és de les tendències que més s'ha quedat en moltes cuines. Penseu que abans moltíssims forns estaven sota els focs,
2: sí.
3: Vale? Vull dir, abans no, i llavors se va posar de moda fa uns 25 anys aproximadament les columnes de cocció, doncs que hi havia uns calaixos com Déu mane, el forn
2: a l'altura
3: de la cintura de la persona, i al damunt normalment del forn, el microones, o la màquina de cafetera, o el forn de vapor. Això s'està minimalitzant, ja no hi ha per què. Perquè moltíssima gent pensa que el forn és un armari per guardar les paelles, que això és el que deia l'altre dia l'Ara Padellà que llegia. Bé, entre poc i massa. I jo penso que... Si sou una mica conscients de com pot afectar la manera en què mengem a la nostra salut i al nostre benestar emocional, penso que és interessant que si teniu el projecte de comprar una casa o de comprar un pis o de viure en una, o fer una reforma de la vostra cuina, feu un plantejament de cuinar, és a dir, que amb aquella cuina s'hi cuini i que amb aquella cuina no us falti doncs això, un forn, uns focs, una bona pica, un bon rentavaixelles perquè el rentavaixelles se li treu molt de suc i una bona nevera i congelador, que és un espai per emmagatzematge de fred que es pugui guardar bé. I després, amb quatre coses, no fa falta tenir més. No fa falta tenir un air fryer, no fa falta tenir una cafetera d'aquestes de càpsules o una cafetera d'aquestes de que fan ara que són cafeteres professionals. Si voleu fer un bon cafè, aneu-vos a una bona cafeteria. Vale? És ridícul gastar-vos 1.000 euros en una cafetera a casa per fer un cafè al dia o dos cafès al dia que fareu amb la vostra parella o amb el vostre fill a casa vostra. Ho trobo ridícul. Vull dir, ja no sé que us sobren els diners. Vale? Vull dir, si us sobren els diners, endavant. Compreu-vos un forn a vapor, un forn d'inducció, compreu-vos aquesta última...
2: Full equip, sí.
3: Un full equip, doncs veu-vos un full equip. Però realment, una cuina, si som una mica conscients del que estem fent, amb 4 duros i amb 4 instruments, amb 4 utensilis en tenim prou. Per això volia explicar-vos avui això. Doncs, pues, rebutgem aquesta mania de comprar el set de ganivets. Oblideu-vos-en d'aquests set de ganivets que el supermercat de Torn està oferint, d'acord? Ara es van posar en moda els ganivets porcelànics. No,
2: no
3: amics
2: cal.
3: I amigues. Un ganivet d'acer. Hi ha molts anys d'història, milers d'anys d'història, en el que l'humà ha dominat l'acer, ha dominat el ferro, ha dominat tal, i
2: de bronze.
3: Exactament, milers d'anys, imagina't. Com el ganivet d'acer, amb una, dues, tres, 10, 15 capes, d'acord? Això ja depèn del vostre pressupost, és suficient, la durabilitat és de moltíssim. I evidentment, els ganivets no els deixeu allí de qualsevol manera, busqueu-vos un espai per poder-los penjar amb una vareta d'aquestes d'imant, per exemple, imantades, o senzillament entre dos draps, tingueu un espai al calaix de la cuina per posar-lo en cada ganivet amb un drap entre ells, vale? Tenim funda, hi ha molts ganivets que tenen funda, utilitzeu la funda, netegeu-lo bé, no el poseu a rentavaixelles, senzillament aigua i sabó amb el vostre fregall, l'aixugueu amb el drap i una vegada utilitzat el torneu a guardar. Us duraran anys i després, cada X temps, si no teniu una xaira o una pedra de polir, si sou molt professionals i teniu ganes, hi ha milers de tutorials per internet per poder-vos afilar o esmolar, m'agrada molt la paraula esmolar, els ganivets a casa vostra, porteu-lo a totes les ciutats, a tots els pobles, ve l'esmolador als pobles, i a les ciutats venen, hi ha moltes botigues o zones especialitzades on s'esmolen els ganivets. I et dic, en una casa, si els cuideu bé els ganivets...
2: Us poden durar tota la vida.
3: I tant. I més mal que us gasteu un bon ganivet, doncs 25-30 euros. I quin ganivet? Doncs mira, una puntilla. Per a què? Doncs per pelar fruites, verdures, les peix de la tomata, que farem gazpatxos tot l'estiu, doncs per ajudar-vos a tallar el fuet així ben talladet, vale? Una puntilla... un ceboller, que se'n diu, o un cebé, vale? O un ganivet de cuina, gran, de... això, cada un, no s'espanteu, no compreu un ganivet de 30, no us compreu una espasa, vull dir, sigueu conscients de la vostra mà,
2: clar,
3: de com
2: de
3: és la vostra
2: també,
3: mà,
2: i
3: de com de còmodes us sentiu amb el ganivet. Amb un ganivet d'una fulla de 20 centímetres com a molt, 22 centímetres, en teniu més que suficient, vale? I hi ha marques al mercat que per 25-30 euros teniu ganivets cebés de moltíssima qualitat, vale? I després un ganivet de serra, doncs per tallar pans, per tallar masses, per tallar, doncs, ostres, ara compro un croissant, doncs tallo aquests croissants, vull fer un pa de molle, compro un pa de molle, doncs m'estalvio aquells 50 cèntims de tallar el pa a la pastelleria, a la forneria, i el que faig és tallar-lo amb el ganivet de pa. Sempre es farà ús, i a més és un ganivet que també durarà, bueno, cicles. Jo encara tinc un ganivet de la meva àvia, vale? Imagineu-vos. Després, una taula de tallar, no 40 taules de tallar de qualsevol mideta, d'una mida petita, d'una mida mitja, no, una taula de tallar de 30x40, que és una mida estàndard per una casa, que us cabrà a qualsevol superfície de la vostra cuina, d'acord? I el color és igual. Perquè, a veure, no esteu en una zona pública on hagueu de cuinar i aneu a comprar una taula per tallar les verdures, una taula per tallar el peix... Si moltes vegades el peix i la carn...
2: Ja ens ve tallat.
3: Us ve tallat, clar. I guardat i envasat. Sí, vull dir, és que no cal tenir 40 taules de tall. Una taula de 30x40, on puguem picar, on puguem fer la seva per potxar, on puguem tallar, doncs això, volem fer un steak tartar, doncs puguem tallar la carn aquell dia, volem fer, jo què sé, doncs una bona macedònia de fruita, doncs una taula de tallar. De què? De quin material? Ara s'ha posat molt de moda l'acer. No us gasteu 80-90 euros en una taula d'acer. No fa falta. Vale? Una bona taula de tall de polietilè, que és un plàstic apte per a usos alimentaris, que es pot posar al rentavaixelles, que es pot rentar amb aigua i sabó, i el més important de les taules de tallar, amics i amigues, és que les agafeu i quan les useu no les passeu un drapet de la valleta d'aquestes que heu posat i la deixeu allí a qualsevol lloc. O bé, poseu aigua i sabó i la deixeu aixugar, en un lloc que s'aixugui bé.
2: Ja, ja, que li corri l'aire també.
3: Que li corri,
2: no?
3: L'aire, que s'aixugui bé, d'acord? I d'un ús a l'altre. En dues hores tallen xutes, vale? O bé la poseu al rentavaixelles. I una vegada traieu el rentavaixelles, quan està calenta, no l'endreceu a l'armari on està guardada, sinó que la deixeu també que s'aixugui i que s'arrofredi.
2: Ja, que
3: s'atemperi. Si no, condensarà aquella aigua i estem provocant que amb aquells petits solcs que hi ha, que són invisibles a l'ull, s'hi propaguin, doncs, bactèries i menjar, no? I, doncs, virus, i per tant, doncs, poguéssim produir la contaminació de l'aliment que estem tallant. Dos paelles de dues mides, una paella mida de 20-22 centímetres i una de 26-28 centímetres, 30, si voleu, a molt estirar. I unes tapadores per a aquestes paelles. Vull dir, no compreu un set de 40 paelles i 40 tapadores. Dos paelles. Una per què? Doncs per saltejar, per posar peces una mica més grans, etc, etc, i una més petita pel dia a dia. Doncs, ostres, mira, vull saltejar quatre espàrrecs, vull saltejar quatre xampinyons. Dues paelles. No fa falta cap més. Dues olles. Una la podeu fer una mica baixa, que sigui tipus cassó o cacerola, d'acord? ¿Vale? amb dues nanses o amb una. Això ja cada un el més còmode. Sempre és més còmode agafar les dues, amb les dues mans.
2: Dos, que
3: però,
2: repartit.
3: Per exemple, per mi és molt més fàcil, perquè tinc més domini, tot i que evidentment carregues més el braç, és amb una ansa, que seria una cacerola o un,

0: Vale? Aquesta és la diferència, o la olla. I després, una altra una mica més alta, d'uns 10-12 litres, doncs per si hem de fer una sopa, sí, per si hem de coure una coliflor sencera, etc etc. Vale? Amb les seves tapes corresponents. El material, jo no deixeu-vos estar d'històries, vull dir, un material com l'acer. I si us podeu gastar els dinerons i fer un bon material d'acer, més que més suficient. I després, una cassola, vale? Una cassola d'una mida mitjana de 30-32 centímetres mínim, vale? Tot això, perquè vull fer un estofat, vull fer un bon rostit, vull fer una bona, un bon guiso, mapa, tot això. I en aquest cas, poseu-vos una mica de col, estalvieu una miquetona i poseu-vos el, compreu-vos el de ferro, vale? D'aquests ferros esmaltats. Per què? Doncs perquè són ideals per fer aquest tipus de coccions, vale? I per tant tindreu una cassola per anys i panys. Vull dir, si la cuideu bé, aquesta cassola durarà anys i panys. Després un rallador. El rallador típic de quatre costats, perfecte.
1: Un bàsic.
0: No fa falta més. D'acer inoxidable, amics i amigues. No compreu-lo d'alumini, de plàstic, no, oblideu-vos-en. Valen 8-10 euros, un d'acer, quatre costats, si voleu, perfecte. Un pelador, jo penso que és interessant, un pelador. Quins? N'hi ha molts de tipus. A mi m'agraden molt els italians, que són com amb un mànec, que agafes tot el mànec i llavors estires amb això. No els d'ungla, que en diuen, que són una mica més complicats i al final acabes t'acabes tallant i t'acabes fent mal a les mans. Uns bols per batre ous, per fer algun pastís, per amassar... Com? Jo penso que de vidre són fantàstics, vale?
1: Clar, a més també els pots ficar al forn, al microones...
0: Ah, exacte. Un parell de bols de vidre i, si no, d'inox. Bols de plàstic, jo en aquest cas penso que és innecessari. També tindreu anys i panys bols de dos mides, eh? No fa falta més. Vull dir, un així més petit per fer truites petites o per fer masses petites i un de més gros, doncs, perquè, no sé, per posar i netejar alguna cosa com una bona enciam, no? Però, bueno, els enciams se netegen bé a les piques. Unes tisores... d'acer, no busqueu històries també com els ganivets, una bona tisora d'acer. Un colador?
1: Sí.
0: Colador com, diràs? De malla. Així serveix per a tot. Vale? Ni de forats, ni de malla. I si pot ser d'acer, millor. Que millor. Vale? Escorridor, també. Vale? Quina diferència hi ha entre un colador i un escorridor? Doncs que el forat és més gran. Vale? Per a què? Doncs per escórrer què? Doncs la pasta que acabem de bullir. Per escórrer aquella sopa que hem fet amb el caldo i tot i poder recuperar el caldo bé i que no hagi un filtrament molt filtrat. Unes pinces o tenaces. Vale? Pinces o tenaces. Per a què? Per girar la carn, per girar el peix. Com? Aquí cada un el seu truquillo. A mi m'agraden molt aquestes que són un costat pla i l'altre que té les dents.
1: Sí.
0: Per què? Perquè són versàtils. Podem agafar coses ben agafades o podem, amb aquesta mini espàtula que té la pinça, doncs aixecar aquell peix que està a la platja i no se'ns apegui. La cullera de cuina o una espàtula de silicona, aquí ja us deixo jugar amb el que vulgueu, per a què? Doncs per barrejar, per remenar, per agafar, per escórrer bé, els, no? Per a escudellar aquells líquids. Una bàscula, penso que és interessant, vale? Per què? Doncs per si volem fer postres, una banda, i després també per pesar una mica els aliments i no fer les coses una mica de babalà.
1: Ja,
0: no?
1: Perquè a vegades ho fem tot a ull.
0: Posa un punyadet o dos punyadets. No, però si volem fer un arròs, pesem 100 grams d'arròs per cada persona, punt de pelota. La pasta, 85 grams de pasta per cada persona, 90 grams, això ja depèn de lo golosos que sigueu.
1: Sí, no, però llavors, i és una cosa que potser l'utilitzes al començament i després ja prens les mesures.
0: Sí,
1: no?
0: però va bé. I bàscules...
1: I són petitetes.
0: Sí, i bàscules no valen 20 euros, una de bona digital, no que fa falta que sigui que pesi fins a 30 quilos, que pesi fins a 5, n'hi ha més que suficient. Un vas medidor, jo penso que és interessant també, doncs per això, per fer receptes, i després una batidora de mà amb un vas, vale? Una batidora de mà amb més o menys potència. N'hi ha per 30-40 euros que estan fantàstics. No escatimem amb això, perquè a vegades la gent diu que n'hi ha per 10 euros, de batidores. Poso a triturar una mica per fer un gazpacho, per exemple, i amb una d'aquestes barres que amb poca potència l'acabem cremant amb un no res.
1: Ja.
0: Val més la pena gastar-lo en això 30-40 euros, que tingui una potència superior als 800 watts com a mínim. Jo recomano que tingui més de 800 watts, vale? De 800 a 1.200, de 1.600, depèn de les màquines que hi ha. N'hi ha de tots els preus, però penso que... I no fa falta que hi hagi un set de picar, un set de batre...
1: No, perquè és que al final
0: ja està,
1: no utilitzen tot això.
0: Vale? I després, imprescindibles, però no,

no útils, vull dir útils però no imprescindibles, les varilles, el centrifugador de verdures, vale? Penso que és interessant, i sobretot a l'estiu, perquè doncs, a vegades dius, oh, és que em fa una mandra i compro la bossa de maní d'enciams i de fulles. No, ei, amics, amigues, compreu una bona mata d'enciam al mercat, vale? O un parell de mates de diferents enciams, i aquella tarda quan arribeu, o aquell matí quan arribeu, a la pic,

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Tot el que està relacionat amb l'educació és material altament sensible a Catalunya i la Generalitat no acaba de trobar la tecla per redreçar el conflicte educatiu. Tira endavant l'acord de millores laborals amb una part dels sindicats, però amb USTEC, l'organització principal en peu de guerra. I tira endavant també la prova pilot d'incorporació dels Mossos als centres escolars, però amb poc encert comunicatiu, com ho ha demostrat avui mateix el Departament d'Interior. La seva titular, Núria Parlon, ha explicat a Catalunya Ràdio que el projecte estava en vies de paràlisi i poc després la conselleria ha fet un comunicat per matisar les seves paraules. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també n'ha sortit al pas.
2: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: Per tant, la prova pilot continua amb 7 centres, la meitat dels que s'hi havien arribat a adherir, i l'any vinent es decidirà el futur del pla.

0: Tant els socis d'investidura de Salvador Illa com els partits de l'oposició han aprofitat l'ocasió per carregar contra l'embolic del govern. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, tant la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, com el seu homòleg als comuns, David Cid, han exigit al govern que ho deixi córrer.
2: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs a la comunitat educativa i a la societat en general.
3: Però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
1: Junts també ha rebutjat infiltrar els Mossos a les aules, mentre que Vox ha defensat la mesura per combatre, diuen, la inseguretat als centres escolars.
0: El projecte de la Gigafactoria de Móra la Nova tira endavant amb el suport de la Generalitat i del govern espanyol.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una aportació de més de 700 milions d'euros al projecte i el Consell Executiu ha donat llum verd a la societat público-privada que el gestionarà. El projecte d'intel·ligència artificial competirà amb altres candidatures en el marc d'una convocatòria europea.
0: Més coses, els sindicats reclamen equiparar la normativa espanyola que regula les treballadores de la llar internes amb la legislació europea.
1: Comissions Obreres denuncia que hi ha dones que estan disponibles fins a 22 hores al dia. Escoltem Irene Galí, autora de l'informe.
4: Per complir amb les normes que sí que regeixen per la resta de treballadors assalariats pel que fa a horaris, farien falta torns de 2 o 3 treballadors diaris. Poden assumir-ho econòmicament les famílies? No, per això no es toca.
1: Aquesta situació de gairebé explotació laboral afecta un sector on el perfil de la gran majoria de treballadores és el d'una dona migrant.
0: I el Gremi de Restauració de Barcelona acusa d'intrusisme als supermercats que disposen d'espais amb taules i cadires on es pot menjar el que s'acaba de comprar.
1: Sí, el director del Gremi, Roger Pallarols, els ha titllat de restaurants low cost.
5: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant.
1: Una de les empreses afectades és Mercadona, amb 30 establiments d'aquest tipus. La companyia assegura que es tracta d'una zona de descans que fan funcionar des del 2018.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. Debut en mal peu de la selecció espanyola al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente no va passar d'un fluix i decepcionant empat a 0 contra Cap Verd, una de les ventafocs del torneig a l'estadi d'Atlanta. Aquesta propera matinada, a partir de les 3 i contra Algèria, debuta la vigent campiona, l'Argentina de Leo Messi. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran a partir de les 9 al Palau Blaugrana, el primer partit de la final del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala.
0: Continua l'augment de la calor durant tota aquesta setmana. Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar i sol, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, l'augment de temperatures serà més notable, especialment a punts de la depressió central i al prelitoral. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 35 graus a Girona i 38 a Lleida. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però a la tarda al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 23 graus a Barcelona i 19 a Girona. Bufarà vent fluix o moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:45 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada, nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts després d'un matí de confusions. El Departament d'Interior ha hagut de sortir, segons han dit, contextualitzar les paraules que la consellera Núria Parlon ha fet servir per explicar l'estat actual d'aquesta prova pilot que, recordem-ho, té l'objectiu d'introduir agents de la policia catalana de paisà per detectar possibles conflictes dins dels instituts. Intentem desfer aquest embolic amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La confusió ha començat aquest matí, minuts després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirmés en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava en fase de paràlisi. Parlon ho explicava així.
2: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: I com dèiem, poc després el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar aquestes declaracions de la consellera. Aclareixen que el projecte per introduir agents de paisà i sense arma als instituts continua en marxa amb les mateixes condicions que l'última vegada que es van fer canvis. És a dir, que continua en marxa en 7 centres educatius de Catalunya després que alguns rebutgessin participar a la prova pilot. Amb tot, ha explicat que el pla s'avaluarà a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, moment en el qual es decidirà el seu futur. Recordem que la iniciativa ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres van demanar sortir-ne, tot i que la consellera Núria Parlon segueix defensant que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència i detectar possibles casos de conflicte i també de vulnerabilitat. Assegura que en cap cas és per fer tasques de control policial.
0: Gràcies, Montse. Els socis d'investidura del govern, Esquerra i els comuns han criticat el nou desgavell al si de l'executiu. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha instat també l'executiu a complir amb el mandat del Parlament que deixava sense efecte el pla pilot.
3: És un mandat explícit votat per la majoria de la cambra que mandatava expressament al govern de la Generalitat i, per tant, a la responsable d'Interior i Seguretat Pública que es deixés sense efecte el pla pilot. Tornem a interpel·lar directament el govern en el sentit de complirà o no complirà els mandats del Parlament.
4: Des dels comuns, el seu portaveu, David Cid, també s'hi ha pronunciat en termes similars.
5: Les escoles necessiten educadors socials, necessiten psicòlegs, no necessiten més Mossos. I, per tant, no necessiten Mossos. Per tant, insisteixo, no, els lius del govern que el resolguin entre ells, però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot no, a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
4: Des de l'oposició, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la portaveu de la CUP, Pilar Castillejos, també consideren que cal avortar el pla pilot.
6: Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: És el moment que es prengui d'una vegada aquesta decisió de retirar-los d'una manera definitiva sense aquests matisos que ha posat la consellera de que si ara no és el moment oportú.
4: En canvi, Vox sí que ha defensat la presència dels Mossos en alguns centres escolars.
8: Es ratifica aquesta inseguretat, es ratifica que els professors no tenen autoritat dins les aules i, per suposat, considerem que mentre aquesta inseguretat estigui a les aules, els Mossos tenen que estar presents.
4: Paraules de Joan Garriga, porteu de Vox al Parlament.
0: I encara en matèria educativa i una informació relacionada amb la Generalitat, hem d'explicar també que el govern ha aprovat el decret per fixar els preus universitaris per al curs vinent tant a les públiques com a la Universitat Oberta de Catalunya. La gran novetat són les exempcions per a les famílies monoparentals que s'equiparen a les nombroses.
4: Sí, aquestes poden ser del 50% o del 100% segons la categoria. Per fer efectiva aquesta mesura, el govern ha inclòs en els pressupostos una partida de 12 milions i mig d'euros. Actualment hi ha més de 78.000 títols de família monoparental vigents. Es considera família monoparental la integrada per un adult amb fills o filles menors de 21 anys o de fins a 25 si cursen estudis que hi conviuen i en depenen econòmicament.
0: I a partir d'avui es pot bescanviar també el val escolar del curs 2026-2027 que torna a ser de 60 euros. El val està repartit en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats de Catalunya, Montse.
1: La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius, als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes. El govern manté una dotació de 50 milions d'euros després que el curs passat l'ajuda arribés a més de 700.000 alumnes amb un 90% de vals bescanviats.
0: I acabem aquesta plana parlant de les escoles Bressol. Diversos sindicats han convocat vaga en aquests centres aquest dijous 18 de juny en una mobilització impulsada per CGT, Intersindical, Abacos i el Moviment Revolució 03.
4: L'aturada afecta tant les escoles Bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa educativa, un model públic gratuït i inclusiu, la reducció de ràtios, més suports especialitzats, la dignificació laboral i la internalització del servei. També exigeixen una reforma al decret català del primer cicle d'infantil i canvis en la legislació estatal. Els sindicats fan una crida a participar en la manifestació de Barcelona convocada a les 11 del matí.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periódico.com.
11: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. 4 categorías y un solo objetivo. Apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
12: Noticias migdia amb Gabriel Figueredo.
0: En 3 minuts ens plantem a 3 quarts de 3 de la tarda. El govern català i també el govern espanyol impulsen la candidatura de Móra la Nova per acollir la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Els dos executius han aprovat avui els dos passos imprescindibles per optar a aquesta infraestructura de la Unió Europea, la creació d'una empresa públic-privada i el pressupost per desenvolupar el projecte. Anem al Palau de la Generalitat per conèixer tots els detalls amb el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
13: Bona tarda, Gavi. La Generalitat està convençuda que el municipi de les Terres de l'Ebre serà l'escollit per instal·lar la gigafactoria. Qualifica d'exitosa la candidatura de Móra la Nova i assegura que reuneix tots els requisits que reclama la Unió Europea. La gigafactoria va de la mà d'una inversió de 2.000 milions d'euros, però la importància del projecte va més enllà dels diners. La portaveu del govern, Sílvia Panéquem, destaca en aquest sentit la importància de saber on i com es guarden les dades que es fan servir per entrenar la IA.
14: Tenir sobirania en un àmbit molt sensible, que ja s'ha mostrat molt sensible, que des de la Comissió Europea i l'àmbit europeu es marca com a crític, i per tant tenir aquest tipus de projectes, instal·lacions, el que ens permet és controlar quines dades es manegen, s'emmagatzemen i a on.
13: La Unió Europea anunciarà la candidatura guanyadora el mes que ve.
0: Ho destacàvem també en titulars. Les treballadores internes de la llar poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia. Ho denuncia Comissions Obreres en un informe que posa el focus en el que anomenem temps de presència. A més, des del sindicat alerten que les condicions laborals d'aquest sector, Ricard, estan en conflicte amb la llei europea.
4: Sí, quan parlem de temps de presència ens referim a aquell en què la treballadora ha d'estar a disposició de la família, tot i que no compta com a jornada laboral ni es paga com a tal. A la pràctica denuncien des de Comissions Obreres, això allarga les jornades molt més enllà de les 40 hores setmanals, sovint amb sous que no passen del salari mínim. Aquesta situació, segons el sindicat, entra en conflicte amb la normativa europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, conegut com a TJUE, ja ha marcat en diverses sentències que el temps en què un treballador ha d'estar disponible podria considerar-se temps de treball efectiu. De fet, una resolució recent també ha qüestionat que aquestes treballadores no tinguin registre horari, un fet que dificulta reclamar hores extres o abusos. Menxo Gutiérrez és la secretària de Dones de Comissions Obreres.
15: Si s'ha de controlar digitalment, si ha de ser l'autoritat laboral, el govern qui controli les hores de feina mitjançant aplicatius modernitzats, tenim dones, com elles, fora de la cobertura que genera aquest control de registre horari. No? En un mercat de treball amb un horari personal i laboral molt difós.
4: Tot plegat en un sector on gairebé el 95% de les persones treballadores són dones i moltes migrants. Una realitat coneguda però que continua sent una de les més precaritzades del mercat laboral i que, segons Comissions Obreres, sosté el sistema de cures actuals a costa dels drets d'aquestes treballadores.
0: I els salaris a Catalunya continuen pujant i ja se situen de mitjana per sobre dels 2.600 euros mensuals al primer trimestre d'aquest any. És un increment notable del 5,7% respecte a l'any anterior i és més intens que el conjunt de l'Estat.
4: Darrere d'aquesta pujada hi ha diversos factors, però sobretot destaquen les millores retributives que s'han aplicat en molts convenis, sobretot en el sector públic, com per exemple en el cos dels Mossos d'Esquadra. Això ha empès el conjunt dels sous cap amunt. També s'han incrementat les hores pagades, fet que indica més activitat laboral, tot i que al mateix temps també creixen lleugerament les hores no treballades. En definitiva, el mercat laboral català mostra una tendència a l'alça en salaris en un context marcat per decisions polítiques com la pujada del salari mínim interprofessional o la reducció de la jornada laboral.
0: I en aquesta plana us hem de parlar d'un altre conflicte. El gremi de restaurants ha denunciat públicament el que han batejat com a mercaurans. Són aquests espais amb taules, cadires i microones on els clients de Mercadona, per exemple, poden menjar el que acaben de comprar.
4: Sí, concretament han denunciat un total de 30 mercaurans a Barcelona. Al seu entendre, vulneren l'ordenança municipal del comerç alimentari que prohibeix oferir cap servei entre l'accés al supermercat i les caixes de cobrament. Per això, més enllà de criticar directament la marca Mercadona, també es queixen de la permissivitat de l'Ajuntament. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
16: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant. El que hem fet és denunciar aquesta pràctica i, per tant, denunciar tot un seguit de supermercats concrets on es du a terme per incomplir l'ordenança municipal vigent.
4: Fons de Mercadona responien a Onda Cero que no entenen aquestes crítiques per dues raons. Per un costat, perquè ofereixen aquest espai des del 2018 i, d'altra banda, perquè, segons Mercadona, són zones de descans. Allà, asseguren, no tenen cap treballador servint i, per això, no es pot entendre com un restaurant, tot i que molts clients utilitzin aquesta zona per menjar els plats preparats que s'acaben de comprar.
0: Obrim la plana local. La xarxa de refugis climàtics per fer front a la calor aquest estiu a Barcelona superarà els 500 punts, el que permetrà que n'hi hagi un a 10 minuts a peu a qualsevol dels 33 barris de la capital catalana. Ana Utiel, bona tarda.
17: Bona tarda. Això és possible per la suma dels refugis habituals, biblioteques, museus i altres espais públics, i dels microrefugis, botigues i altres establiments i equipaments privats. Ho explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
18: Són farmàcies o altres tipus d'establiments, per tant, privats, però que se sumen a la lògica dels refugis per poder fer una pausa i protegir-se de la calor en un determinat moment i que ens permeten guanyar capil·laritat a tota la ciutat, i això és una de les línies en les que hem treballat any rere any per poder fer créixer aquesta xarxa.
17: Tot plegat ha de permetre que en un dia feiner de juliol el 99% de la població tingui un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa. Entre ells, el mes d'agost, igual que l'any passat, les 5 biblioteques de la ciutat que tornaran

0: a obrir portes malgrat el conflicte laboral. En conjunt, el dispositiu per afrontar les altes temperatures de la ciutat funcionarà del 15 de juny al 15 de setembre.
1: Acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per endurir la taxa turística per als creueristes de curta durada, de curta estada, volíem dir, és a dir, aquells que passen menys de 12 hores a la ciutat comtal.
0: Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat avui al Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, la taxa es triplicarà passant dels 8 als 24 euros, un canvi normatiu que s'alinea amb la voluntat de l'alcalde Jaume Collboni de desincentivar els creuers amb menys retorn econòmic per la ciutat. Els Comuns han reclamat a l'alcalde que sigui coherent i que quan s'aprovi l'apliqui com més aviat millor.
1: Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos per garantir la seguretat al municipi a les portes d'una nova temporada d'estiu.
0: Sí, des de l'Ajuntament alerten que la policia local ha deixat de fer hores extra mentre segueix oberta la negociació per millorar el conveni col·lectiu. De fet, aquesta protesta ha tingut les primeres conseqüències aquest cap de setmana perquè han hagut de tancar la comissaria per falta d'efectius. L'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, entén les queixes dels treballadors i lamenta que la llei no li permeti dimensionar el cos policial a la necessitat del poble.
2: Perquè, sens dubte, i aquí poso en valor l'accident fent aquest port a terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients i, per tant, han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar.
0: Mentrestant, el govern municipal confia tancar un acord amb el comitè d'empresa els pròxims dies per resoldre el conflicte i recuperar la normalitat al servei policial.
1: I la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí, gairebé 5 mesos després de quedar interrompuda pels efectes del temporal Harry i posteriorment per les obres d'emergència al túnel de Rubí.
0: El primer comboi ha sortit de Granollers a 8:45 del matí i ha arribat a Martorell a 9:15 amb poca afluència de viatgers. Tot i la reobertura, es mantenen els busos alternatius durant tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transports.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Y los intereses de las tarjetas revolving son muy altos, había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
7: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
8: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero, todo ha sido perfecto.
9: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
10: Este viernes a las 8 de la tarde.
11: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
10: Estreno de la nueva prueba final.
11: ¡Qué emoción!
12: ¡Sí!
10: De Pasapalabra en Antena 3.
1: Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Aquí ja tenim els estudis. Comencem parlant del partit d'ahir d'Espanya, que comença amb un mal resultat.
13: Amb mal peu va debutar la selecció al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente no va passar d'un fluix i decepcionant empat a 0 contra Cap Verd, una de les ventafocs del torneig a l'estadi d'Atlanta. Domini estèril d'una Espanya plana, lenta i previsible, incapaç de superar la muralla defensiva dels africans. De la Fuente admet que els hi va faltar frescura per obrir la pobladíssima defensa capverdiana.
14: Insistiendo, seguir en la misma idea, seguir, obviamente, mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura que hay que tener en este tipo de partidos.
13: Efectivament, Rodri explicava que ho van intentar tot per enderrocar la muralla defensiva de Cap Verd.
15: Bueno, ¿cómo se abre? Pues dependiendo. Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados, esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
13: Fins a 4 jugadors del Barça van ser titulars, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona part van sortir Dani Olmo i Lamine Yamal. El davanter de Rocafonda va disposar de 20 minuts i va reaparèixer 54 dies després d'haver-se lesionat. El grup d'Espanya, Aràbia Saudita i Uruguai també van empatar en el seu cas 1-1 a Miami. És un bon resultat per la selecció espanyola. Es van avançar els asiàtics al primer temps, però a falta de 10 minuts van empatar els xerrua. El madridista Fede Valverde explica que hi va haver una Uruguai a la primera part i una altra tras la segunda.
12: Nosotros pensamos regalamos, hay que ser sinceros, regalamos el primer tiempo, no jugamos como habíamos trabajado, no es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho y bueno, se notó, cambió todo, la mentalidad, la intensidad de todos los jugadores, de todos nosotros. Atacamos más, presionamos más, empujamos más y bueno, agradecer el apoyo de la gente que fue fundamental hoy.
13: Les paraules d'Ernesto de Fede Valverde, jugador del Real Madrid. Per tant, a la classificació del grup H hi ha un quadruple empat a un punt entre Uruguai, Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd. També jugats ahir, Bèlgica i Egipte van empatar un a Seattle. I també taules. De fet, ahir tot van ser empats. Tots els resultats van acabar amb empat. En aquest cas, empat a dos entre Iran i Nova Zelanda a Inglewood.
1: I avui debuta la vigent campiona.
13: És l'Argentina de Leo Messi, que s'enfrontarà a les 3 de la matinada a Argelia, a Kansas City. El central de l'albiceleste, Nicolás Otamendi, creo que arriben bé al partit.
16: Creo que tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Creo que llegamos bien, nos estamos dando un máximo porque obviamente sabemos que somos el campeón al cual todos nos van a querer ganar. Entonces tenemos que hacer una preparación, no diferente, pero sí saber que vamos a competir. Tenemos que dar el máximo y creo que bueno, en líneas generales estamos bien.
13: Abans de l'Argentina-Argèlia, a les 9 França jugarà davant Senegal a Nova Jersey. A les 12 Irak es veurà les cares amb Noruega a Foxborough i a les 6 hi haurà el duel entre Àustria i Jordània a Santa Clara. Encara en futbol, el Real Madrid ha anunciat l'ampliació del contracte per una temporada més d'Antonio Rüdiger, qui d'aquesta manera queda vinculat al club blanc fins al juny del 2027. D'altra banda, avui arrenca la gran final del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. El Barça i el Pozo Murcia jugaran a partir de les 9 al Palau Blaugrana, el primer partit de la sèrie, el millor de 5. L'entrenador culé Javi Rodríguez aprofita abans d'aquesta final per remarcar la contribució que fan les seccions per fer del Barça el millor club del món.
17: Es algo increíble. Yo tuve la suerte como jugador de levantar la primera Copa de Europa del Barça de futsal, que fue en Lleida, un día inolvidable. Si el Barça es el mejor club del mundo, no es porque el primer equipo de fútbol, que es lo más importante y lo que nos genera a todos que estemos aquí, sea el mejor, sino que las secciones profesionales y no profesionales de este club, al final damos todo por esta camiseta, por este escudo, ganamos muchísimos títulos y al final, si lo pones en un cómputo global, no hay un club en el mundo que sea ni que se le acerque al Barcelona.
13: Per aquest partit, Javi Rodríguez recupera Adolfo, però té les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. També estem pendents de Paula Badosa, que s'enfronta no abans de les 4 i 20 de la tarda, és a dir, d'aquí una hora i 20 minuts aproximadament, a la neerlandesa Susan Lammens, en partit de primera ronda del torneig de tenis de Berlín.
1: Víctor Lozano, gràcies i bona tarda.
13: Bona tarda.
1: En plana cultural, la 17a edició del Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà del 2 al 5 de juliol a Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, ho farà amb una quarantena de propostes artístiques.
0: Activitats que combinen teatre, narració oral, música, dansa, circ i instal·lacions artístiques. El concert inaugural d'enguany anirà a càrrec de la cantant i compositora Magalí Sare, amb la proposta Descasada, que parteix de cançons tradicionals sobre la dona i el matrimoni per construir un relat feminista. Un dels plats fort serà l'Apagada del Misteri, un espectacle que es fa la nit de dissabte i que està il·luminat només per la llum de milers d'espelmes.
1: La 23a edició del Festival Nits Asian Summer Festival ja té programació completa, 45 pel·lícules amb 11 estrenes internacionals, 5 europees i 14 estatals, que es podran veure a Vic del 14 al 19 de juliol.
0: Enguany destaca la forta presència d'animació i una secció oficial amb títols com Boss o Rhapsody Rhapsody. El director japonès Minoru Kawasaki, que va rebre el Gran Premi Honorífic fa 2 anys, presentarà 2 noves pel·lícules

a la secció Akihabara, entre elles Shark 51, en primícia mundial. El festival també inclou cinema d'arts marcials amb títols com Drunken Blade o Against All Odds i una sala B dedicada al cinema

barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Musical Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica a aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. La...

0: reacciona. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
1: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
2: Yo no paro de darle vueltas a esto.
3: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da súper tranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Tu verano realidad con Renfe y Viajes El Corte Inglés. Elige el tren para llegar a tu destino con comodidad y con la ventaja de sus precios especiales para familias. Consulta condiciones. Reserva tu viaje en Renfe con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
7: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
8: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
7: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
9: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
10: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
11: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
12: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
10: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
13: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
14: Molt bé, estic molt bé.
13: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
14: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
13: Molt bé.
14: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
15: Llibres? No.
14: Què?
15: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries?
14: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
13: Sí,
14: superguai.
10: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
16: Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es como el día de la marmota y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
17: En pleno 2026, aún hay compañías de seguros que no dan ninguna facilidad a la hora de pagar. No sé a vosotros, pero hay gente que está contenta.
13: Así que es el momento de irse a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, además de poder pagar en tres veces...

0: Cero, tu radio.
1: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
2: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
7: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar o, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
5: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
5: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
9: Estats Units avui compensa,
8: Estats Units.
9: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
8: Ah, mira.
9: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
8: No és molt dels Estats Units, no?
9: No és dels Estats Units.
8: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
11: Ay, no escuches eso último. Lo siento.
10: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
11: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
3: Ay. Onda Cero Lleida, la teva radio.
12: Bienvenidos a La Hora Brava.
13: Happiness starts with a smile. It's contagious, catch it now. Just put one on and your troubles.
14: Pero qué maravilla, ya anda por aquí sentado con su café, con su libreta y con dos libros relativamente pequeños. El siempre peculiar profesor Arzuaga. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: Pues muy bien, estupendamente.
14: Saludos a Londres.
15: Exactamente.
14: Saludos a Londres.
15: Sí. Me estaba escuchando. Pues nada, me lo he pasado muy bien. Bueno.
14: Porque has estado en Córdoba.
15: Eso es, en lugar de estar en Madrid.
14: A la fresca, te has ido a Córdoba a buscar la fresca. Ahora me lo vas a explicar.
15: Ah, vale.
14: Pero ya sabes que quedó pendiente un tema.
15: Sí.
14: No sé si hoy vamos a hablar de religiosidad. Bueno, sí,
15: sí,
14: la religión va a estar muy presente, pero claro, este país ha acogido a dos grandes figuras.
15: Exacto.
14: El Papa León XIV, que ha acogido. Bueno, sí, la religión va a estar muy presente, pero claro, este país ha acogido a dos grandes figuras.
15: Exacto.
14: El Papa León XIV, que ha conseguido reunir a más de 2,5 millones de personas.
15: Pero gratis.
14: En los diferentes eventos.
15: Te dan gratis. Sí.
14: Y luego Bad Bunny, que no ha llegado a los dos y medio.
15: Pero cobraba.
14: ¿Y cómo cobraba, amigo?
15: Sí, cobraba y mucho, ¿cómo? ¿No? Pero la gente, pero luego me he encontrado...
14: Pero tú ves una connotación religiosa.

0: Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
1: Verisure.
2: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
5: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
4: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
6: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
4: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar a conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
6: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
8: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
9: Siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu ràdio.
10: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
2: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
3: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
2: home,
3: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
4: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
5: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
6: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
7: Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva radio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: gigafactoria. Podríem dir que aquesta ha estat la paraula, el neologisme protagonista del dia d'avui. D'acord que giga vol dir gegant i en clau tecnològica gigabyte i que factoria fa referència a una fàbrica. Però què és una gigafactoria? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a la brúixola i el motiu. Doncs el trobem a la injecció de 719 milions d'euros que ha anunciat el govern espanyol per crear una instal·lació dedicada a la intel·ligència artificial a Móra la Nova. Un projecte que tirarà endavant si la Unió Europea decideix que aquest territori sigui un dels escollits per instal·lar-hi una gigafactoria. Mentrestant, des de l'alcaldia de Móra la Nova celebren la proposta.
1: No sabem el resultat fins a mitjans de juliol. D'alguna manera, aquestes notícies pues, bueno, ens alegren per trilogir i ens fan preveure que l'aposta, evidentment, pel govern de Catalunya no tenim cap dubte, pel govern d'Espanya sembla que també, i a veure com se fa aquesta distribució, que al final sabíem que parlàvem de 5 grans instal·lacions, de 5 gigafactories que necessita Europa per a poder tindre aquesta autonomia.

0: Més titulars d'aquest dimarts, dia 16 de juny. Anna Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La prova pilot de Mossos a les aules catalanes continua en marxa en 7 centres educatius. Així ho ha defensat el Departament d'Interior després d'un matí de confusions per part de la titular de la cartera, Núria Parlon, a la Ràdio Pública Catalana.
1: Sí, la consellera ha explicat que el projecte es trobava paralitzat, però poc després el govern ha sortit al pas per matisar les seves paraules. Sílvia Paneque, portaveu.
2: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: No serà fins al curs vinent que es decidirà el futur del pla. Aquesta confusió ha aixecat polseguera entre els partits de l'oposició que han reclamat al govern que giri full.
3: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
4: Però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
1: Paraules de la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i el seu homòleg als comuns, David Cid.
0: A la brúixola d'avui coneixerem la història de la Iliana González. Va arribar a Catalunya amb només 25 anys i, tot i haver estudiat comptabilitat, només va poder desenvolupar-se professionalment com a treballadora de la llar interna.
1: Parlarem amb ella precisament avui que Comissions Obreres ha denunciat que hi ha dones que estan disponibles fins a 22 hores al dia. Irene Galí és l'autora de l'informe.
5: Per complir amb les normes que sí que regeixen per la resta de treballadors assalariats pel que fa a horaris, farien falta torns de 2 o 3 treballadors diaris. Poden assumir-ho econòmicament les famílies? No, per això no es toca.
1: Els sindicats reclamen equiparar la normativa espanyola que regula aquestes professionals amb la legislació europea. Es tracta gairebé d'una situació d'explotació laboral que afecta un sector on el perfil de la gran majoria de treballadores és el d'una dona migrant.
0: En plana local, el Gremi de Restauració de Barcelona acusa d'intrusisme els supermercats que disposen d'espais amb taules i cadires on es pot menjar ben acabat de comprar.
1: El director del Gremi, Roger Pallarols, els ha titllat de restaurants low cost.
6: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant.
1: Una de les empreses afectades és Mercadona, amb 30 establiments d'aquest tipus. La companyia assegura que es tracta d'una zona de descans que ja funciona des del 2018.
0: A la segona part de la brúixola d'avui obrirem la nostra finestra al món i ens dirigirem al Trident, Estats Units, Israel, Iran.
1: Aquest divendres sabrem si hi ha un pacte definitiu que permeti posar fi a 3 mesos i mig de conflicte, però sobre la taula tenim encara incògnites, com la total reobertura de l'estret d'Hormuz, el futur del programa nuclear iranià o la suspensió de les sancions internacionals contra l'Iran. En parlarem amb l'expert en geopolítica de l'Ordem Mundial, David Gómez.
0: Ara entrarem en totes aquestes i més qüestions. Tenim teca fins a 9:15 del vespre. Abans volem conèixer la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya pujaran les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 graus a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. S'esperen temperatures significativament elevades a la depressió central i a punts del prelitoral. Demà serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona i 19 a Lleida. Bufarà vent fluix o moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic, Fran Villar.

0: Els governs català i central impulsen la candidatura de Mor a la Nova per acollir la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Els dos executius han aprovat avui els dos passos imprescindibles per optar a aquesta infraestructura de la Unió Europea, la creació d'una empresa públic-privada i el pressupost per desenvolupar el projecte. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. La Generalitat està convençuda que el

0: Municipi de la Ribera d'Ebre serà l'escollit per instal·lar la gigafactoria. Qualifica d'exitosa la candidatura de Móra la Nova i assegura que reuneix tots els requisits que reclama la Unió Europea. El projecte va de la mà d'una inversió de 2.000 milions d'euros, però el govern assenyala un aspecte més important que els diners per voler la gigafactoria: saber com es tracten i on es guarden les dades que serveixen per entrenar la IA.
1: Tenir sobirania en un àmbit molt sensible, que ja s'ha mostrat molt sensible, que des de la Comissió Europea i l'àmbit europeu es marca com a crític, i per tant tenir aquest tipus de projectes i instal·lacions el que ens permet és controlar quines dades es manegen, s'emmagatzemen i a on.
0: La Unió Europea anunciarà la candidatura guanyadora el mes que ve.
2: El que volem anar ara és el punt zero, el més bàsic de tot. Què és una gigafactoria? Doncs ara mateix ho sabrem de la mà de Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació a EADA Business School. Marco, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: A veure, primer de tot, important aclarir conceptes perquè portem tot el dia sentint a parlar de gigafactoria. A trets generals, exactament, en què consisteix i per què funciona?
3: Molt bé, bueno, podríem fer un símil, potser. Una gigafactoria ve a ser l'equivalent digital del que podríem considerar doncs, com una planta industrial, no? Però en aquest cas, amb una aplicació molt concreta, per tal de, diguem, poder executar grans programes informàtics. En aquest cas, podrien ser del tipus intel·ligència artificial, que està molt, molt en bo actualment, però podria ser en realitat doncs, per l'execució de programes informàtics de qualsevol tipus a gran escala.
2: Com solen ser aquestes infraestructures?
3: Bueno, sovint, quan parlem del núvol, no, del famós cloud, pensem que és una cosa etèrea, no? I res més lluny de la realitat, no? Al final calen grans naus industrials equipades amb altes capacitats de càlcul, molts servidors, per dir-ho d'una manera planera, molts ordinadors treballant de manera conjunta i col·laborativa i que, per tant, necessiten també doncs, grans quantitats d'energia elèctrica. Des d'aquest punt de vista, doncs això, ens ho podem imaginar com un gran magatzem que ocupa molts metres quadrats, absolutament refrigerat i ple d'ordinadors interconnectats i treballant de manera cooperativa.
2: Mm-hmm. Clar, com deia, han anat evolucionant el tipus de dades que es processen en aquestes infraestructures, en aquest cas de gigafactoria aquí a Móra la Nova. Aquest projecte estaria enfocat de cara a la intel·ligència artificial. Què s'hi faria en aquestes instal·lacions? Com es treballaria amb la intel·ligència artificial en aquests casos?
3: Sí, bueno, el primer que cal tenir en compte és que la intel·ligència artificial, els grans models de llenguatge d'IA generativa, que són els que estem més familiaritzats darrerament, necessiten un tipus d'ordinadors específics, podríem anomenar, no? Diguéssim que poden funcionar en qualsevol ordinador, però per ser eficients i donar respostes eficients als usuaris, doncs necessiten un tipus de maquinari específic, no? I és per això que, en aquest cas, doncs caldrà equipar aquest centre doncs, amb sistemes, segurament de fabricants específics, com Nvidia, que és un dels fabricants més habituals en aquest tipus d'entorns, per deixar tota la infraestructura preparada perquè quan executem els grans models de llenguatge, d'intel·ligència artificial, doncs siguin el més òptims possibles, els més ràpids possibles, de cara a elaborar respostes i donar resposta als usuaris, als negocis, etc., que finalment l'utilitzin, no?
2: Perquè ara mateix on es troben guardades les dades que genera i amb què treballa la IA?
3: Bueno, la majoria de les IAs hem de tenir en compte que estan, bueno, provenen d'entrada, tant el que és el software com, o sigui, el programari com el maquinari, provenen d'empreses d'Estats Units, o sigui, ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, estem parlant d'empreses dels Estats Units. I per altra banda, tenim l'altre gran pol d'activitat en aquest sentit, és la Xina, no? Amb models, doncs, alguns bastant famosos, com ara DeepSeek. Llavors, això què significa? Doncs significa, entre d'altres coses, que segurament els centres de dades on estan emmagatzemades aquestes dades, els documents que pugem, les consultes que fem, els diàlegs que mantenim amb la IA, doncs estan, si no allotjades directament en territori d'Estats Units,

0: dins de Xina sí que passen per equips informàtics que depenen d'empreses d'aquests països. No? I aquí hi ha un factor diferencial que en bona part també motiva aquesta iniciativa de gigafactoria en territori europeu. No?
1: Clar, i imagino que aquí també serà important una legislació que reguli l'ús que es fa d'aquestes dades i la seguretat d'elles en la gigafactoria.
0: Sí, correcte. Aquest és un tema molt, molt important. De fet, Europa en general té una fama de ser molt, molt enfocada a les regulacions, però en aquest cas té tot el sentit del món. No? Europa ja disposa d'un reglament europeu tenint en compte els possibles usos de l'intel·ligència artificial. Actualment aquest reglament és d'obligat compliment ja des de fa un temps en tots els països de la Unió i a banda d'això cada país està desenvolupant legislació addicional que complementa o que articula alguns dels detalls que estan en aquest reglament europeu. I és justament per això, doncs, perquè cal, entre altres coses, tenir molt clar per part de les empreses, institucions, etc., què es fa amb les dades. No? En aquest sentit, la legislació promou un model de gestió basat en riscos. No? No és el mateix fer una consulta, per exemple, doncs a una intel·ligència artificial per fer un resum d'un document o quan aquest document és, per exemple, no sé, una recepta de cuina o quan és doncs, el text d'una patent que, entre altres coses, està regulat per legislació de propietat intel·lectual i demés. No? Llavors, és per aquí que és molt important no només disposar de regulació, de lleis, per dir-ho d'alguna manera, sinó també que els centres de dades on estiguin allotjats no només les dades, sinó també els algoritmes que manipularan aquestes dades, doncs compleixin amb els màxims nivells de seguretat disponibles.
1: I què necessiten aquestes macroestructures per al seu funcionament? Quanta energia consumeixen?
0: Bueno, molta, seria el resum ràpid, molta energia. En el cas concret de la gigafactoria de Móra la Nova, hi ha alguns estudis fets i, bueno, hi ha diferents números en aquest sentit, però s'estima que podríem estar parlant d'uns 600 megawatts, que és una quantitat doncs, bastant gran. Donada la ubicació estratègica d'aquesta gigafactoria, doncs això bueno, és una demanda d'energia que es pot satisfer des de diferents fonts, provenents tant de l'Aragó com també de Catalunya, el fet que estem a prop de Vandellòs, per exemple, una nuclear, etc. O sigui que aquest és un dels factors importants. Després hi ha altres factors també, com per exemple aconseguir una bona refrigeració, això no només és un tema elèctric, sinó també de consum d'aigua en alguns casos. Bueno, és una infraestructura molt, molt complexa, necessita moltes coses. També accessos, no? Accessos físics, perquè bueno, doncs hi haurà molta maquinària, diguéssim, que s'hi haurà d'instal·lar i que s'ha de mantenir, etc. No? Llavors, sí, són molts aspectes, és una infraestructura complexa.
1: Doncs Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació a EADA Business School, gràcies per assentar les bases d'aquest projecte aquí a la brúixola, perquè evidentment doncs, la tecnologia avança molt ràpid i això fa que també a vegades ens envoltem de conceptes, com és el cas de la gigafactoria, que acaben sent part del nostre dia a dia, però que necessitem saber en què consisteixen. Per tant, moltíssimes gràcies, Marco, bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies a la vostra disposició. Bona tarda.
1: I quan passen 16 minuts de les 7 de la tarda amb tota aquesta informació teòrica, volem intentar passar-ho a la pràctica, en aquest cas concret, el projecte de gigafactoria a Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. I per això podem saludar Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat. Senyor Tort, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, primer de tot, què pot significar aquesta gigafactoria, ara que ja hem aterrat el concepte i sabem en què consisteix, què pot significar per al territori català?
2: Bé, d'entrada, un avenç important en tot el debat que tenim sobre la sobirania tecnològica, l'autonomia estratègica tecnològica, que al final té a veure amb per on es mouen les nostres dades i on es computen les nostres dades en un diguem-ne, en una societat cada vegada més digital i vertiginosament més digital. Per tant, on estan les infraestructures digitals, on es computen les nostres dades i per on es mouen, és un debat a nivell, diguem-ne, geopolític molt i molt important també en els nostres dies. Per tant, d'entrada, un avenç important com a país i després també amb arrelament al territori, en aquest cas a Terres de l'Ebre. Nosaltres hem identificat en el marc, com a govern, des d'un acord de govern que vam fer d'impuls d'aquest tipus d'infraestructures digitals necessàries, diferents projectes i iniciatives de centres de dades a Catalunya, en diferents graus de maduresa, però és evident que el fet de tenir una infraestructura com aquesta especialitzada en intel·ligència artificial en el marc d'aquesta iniciativa InvestAI de la Unió Europea, de la Comissió Europea, provoca un marc positiu que, a més, ha d'atreure empreses i que ha de, també, desenvolupar talent al voltant de qualsevol infraestructura. Jo sempre dic que les infraestructures, diguem-ne, de mobilitat les tangibilitzem molt perquè anem amb els cotxes pel carrer i sabem que necessitem infraestructures per moure'ns. En el cas de les dades i de qualsevol activitat digital, també necessitem aquestes infraestructures digitals. I on estan, i en aquest cas Catalunya, impulsant aquestes infraestructures, ens situa en el context necessari de millora d'aquesta autonomia, d'aquesta sobirania digital i tecnològica.
1: Mm-hmm. Clar, aquest projecte passa per la creació d'una empresa públic-privada. Per tant, quin impacte podria tenir pel que fa al mercat de treball?
2: Els diferents centres de dades, al final, sempre tenen una part de treball directe, de llocs de treball directes, però també indirectes, perquè són una infraestructura habilitadora de l'ecosistema, no? A nivell de Catalunya tenim un ecosistema digital potent, però una infraestructura així provoca un pol d'atracció tant a nivell de treball més directe, però com també, evidentment, de treball indirecte en aquelles empreses que necessiten una latència baixa o que, per tant, se situen al voltant d'una infraestructura com aquesta i que augmenten el teixit, diguem-ne, digital i competitiu que ara segurament es concentra més, no?, a l'àrea metropolitana, amb el fet de tenir una infraestructura com aquesta en un altre pol, en aquest cas a Terres de l'Ebre, i en aquest marc europeu, doncs fa taca d'oli, per tant, extén aquesta xarxa més enllà. I, per tant, és un projecte també que busca un major equilibri territorial, no?, en el si de Catalunya.
1: Recordem que és una de les propostes presentades a la Unió Europea, però no serà fins al mes de juliol que sabrem si ha estat escollida o no. Per tant, quin recorregut ha de passar aquest projecte ara? Amb quins criteris es fa també aquesta elecció des d'Europa?
2: Es preveu que efectivament ara, al mes de juliol, la Comissió Europea publica el que és la convocatòria ja formal, en el que és s'especificaran exactament quins són els requisits que exigeix la Comissió Europea i es calcula que hi haurà doncs uns pocs mesos, 2-3 mesos, per presentar formalment les candidatures. No? Presentar formalment les candidatures, evidentment, ha requerit tot un procés previ, entre d'altres, d'aquesta Constitució pròpiament de la societat, que és el que ha aprovat avui el Consell Executiu a nivell de la Generalitat de Catalunya, amb el vistiplau també del Consell de Ministres per la part de participació de l'Estat, i això el que habilita és tenir ja una societat inicialment creada, público-privada, efectivament, en la que la Generalitat s'incorpora el capital també de l'entitat des del principi, efectivament amb un 1%, aportant també el que és el terreny de Móra la Nova, del polígon del Molló com a tal, que a més en aquesta societat ja fixa aquest domicili social a Móra la Nova, consolidant aquesta aposta estratègica del govern per tenir aquest rol central i actiu a Móra la Nova.
1: Ara que parlàvem amb Marco Peña, ens comentava que aquesta infraestructura, en cas doncs, que evidentment tirés endavant per part de la Comissió Europea, ajudaria a poder gestionar les dades aquí a Catalunya, perquè depenem de la intel·ligència artificial que utilitzem aquí, depèn de...

0: empreses, doncs, sobretot americanes i xineses. No sé si això obriria també la porta a la creació d'empreses que treballen amb intel·ligència artificial aquí a Catalunya.
1: Totalment. És a dir, aquí ens hem de plantejar la missió i el propòsit d'aquest tipus d'infraestructures, que no és altra que aquest que esteu comentant. És a dir, ara mateix, quan jo sempre ho explico, en el moment en el que fem una consulta a qualsevol, diguem-ne, eina d'intel·ligència artificial, quan fem una consulta, és igual, en un cercador d'internet, les dades, diguem-ne, no es queden en el mòbil, en el nostre dispositiu. Viatgen per les infraestructures de connectivitat, van a parar a centres de dades fora de Catalunya, fora d'Espanya i fora d'Europa, en molts casos, i tornen per donar-nos la resposta. Evidentment, quan tenim i habilitem infraestructures clau com aquestes, el que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi, no?, també activitat econòmica al voltant d'això i empreses i plataformes que habilitin aquests serveis també a Catalunya. És un habilitador, hem de veure aquestes infraestructures com un habilitador de tots els aspectes, diguem-ne, digitals i en especial, en el cas de la gigafactoria, en tot el que és la computació relacionada amb la intel·ligència artificial. Per tant, combina aquest element de competitivitat, combina aquest element de generació de talent al voltant dels pols en els que hi ha aquestes infraestructures, però també combina aquesta necessitat de major sobirania tecnològica sense que les nostres dades hagin d'anar-se a computar fora en aquest sentit.
0: Clar, ara Penya també ens deia que aquestes instal·lacions requereixen de molta energia. Seria una proposta sostenible?
1: L'energia, és a dir, està estudiada, evidentment, tots els projectes empresarials han de passar, diguem-ne, per un dimensionament de l'energia. En aquest cas, tenim clar quina subestació, com, i hi ha tot un sistema de generació de l'energia. És veritat que això, en la pròpia candidatura, doncs està contemplat. A nivell del polígon, en aquest cas del Molló, hi ha hagut molt d'esforç per dimensionar quina és l'energia i introduir-ho també en la planificació elèctrica, diguem-ne, dels propers anys. Així està planificat. És evident que l'energia és un recurs, diguem-ne, escàs, que està molt regulat, que hi ha tot un procediment, diguem-ne, per acabar-la tenint, tant el que és en transport, és a dir, l'energia que ve de red elèctrica, com l'energia pròpiament que ja existeix o que arriba a la subestació, en aquest cas més propera, i això està mirat. Estem parlant d'uns nivells d'energia, evidentment, que són elevats respecte a altres tipus d'activitat econòmica, però que justament per això estem fent molt d'esforç en ordenar diguem-ne, els diferents pols, en ordenar també com es tracciona el mercat en diferents centres de dades, és a dir, que no siguin només projectes, diguem-ne, amb un caire més especulatiu, sinó que realment són projectes connectats que dinamitzen el territori, que hi ha un retorn, no?, d'aquesta inversió i d'aquest consum també de l'energia. Per tant, està dimensionat, el requisit d'energia és necessari. No és el mateix que en la indústria, diguem-ne, tradicional, però entra dins el que és la planificació elèctrica a nivell d'Espanya i, per tant, a nivell d'activitat econòmica també en aquest projecte estratègic.
0: Ja per acabar, si aquest projecte tira endavant, quant de temps podria passar fins a veure'l complet i quins serien els primers passos a fer?
1: Veurem exactament quins són els requisits, diguem-ne, que estableix la Comissió Europea en aquesta convocatòria, però podríem començar a veure una operació important, no?, activa, diguem-ne, del centre de la gigafactoria construïda molt a la nova, probablement a finals del 2028, seria una bona fita com per veure aquest projecte en funcionament, que esperem que efectivament pues, ara és una candidatura i ha de participar en tot el procés, però si s'adjudiqués en el marc de la convocatòria de la Comissió Europea, doncs a finals de 2028 podríem ja veure-ho com una realitat, diguem-ne, activa i operant en una primera fase. Després, evidentment, successivament es pot anar augmentant la capacitat de computació i anar doncs, augmentant i avançant a les següents fases d'ampliació.
0: Doncs Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, moltes gràcies per aquestes explicacions i per entendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Moltes gràcies.
0: Passen 28 minuts de les 7 de la tarda. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem aquí a la brúixola repassant tota l'actualitat de la jornada.
2: Onda Cero Catalunya.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periódico.com.
5: Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents de paisà dels Mossos d'Esquadra als instituts després d'un matí de confusions. El Departament d'Interior ha hagut de sortir a, segons ha dit, contextualitzar les paraules que la consellera Núria Parlon ha fet servir per explicar l'actual estat d'aquesta prova pilot, que té l'objectiu d'introduir agents de la policia catalana per detectar possibles conflictes dins dels instituts. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La confusió ha començat aquest matí, minuts després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirmés en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava en fase de paràlisi. Parlon ho explicava així.
2: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: I com dèiem, poc després el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar aquestes declaracions de la consellera. Aclareixen que el projecte per introduir agents de paisà i sense arma als instituts continua en marxa amb les mateixes condicions que l'última vegada que es van fer canvis. És a dir, que continua en marxa en 7 centres educatius de Catalunya després que alguns rebutgessin participar a la prova pilot. Amb tot, ha explicat que el pla s'avaluarà a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, moment en el qual es decidirà el seu futur. Recordem que la iniciativa ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres van demanar sortir-ne, tot i que la consellera Núria Parlon segueix defensant que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència i detectar possibles casos de conflicte i també de vulnerabilitat. Assegura que en cap cas és per fer tasques de control policial.
0: Gràcies, Montse. Els socis d'investidura del govern, Esquerra i Comuns, han criticat el nou desgavell al si del govern. La portaveu dels republicans del Parlament, Esther Capella, també ha instat l'executiu a complir amb el mandat del Parlament que deixava sense efecte el pla pilot.
3: És un mandat explícit votat per la majoria de la cambra que mandatava expressament al govern de la Generalitat i, per tant, a la responsable d'Interior i Seguretat Pública que es deixés sense efecte el pla pilot. Tornem a interpel·lar directament el govern en el sentit de complirà o no complirà els mandats del Parlament.
4: Des del grup parlamentari dels Comuns, el seu portaveu, David Cid, també s'hi ha pronunciat en termes similars.
5: Les escoles necessiten educadors socials, necessiten psicòlegs, no necessiten més Mossos. I per tant, no necessiten Mossos. Per tant, insisteixo, no, els lius del govern que el resol

0: entre ells, però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot a, no, a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
1: Des de l'oposició, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la portaveu de la CUP a la Cambra Catalana, Pilar Castillejos, també consideren que cal avortar el pla pilot.
2: Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
3: És el moment de que es prengui d'una vegada aquesta decisió de retirar-los d'una manera definitiva sense aquests matisos que ha posat la consellera de que si ara no és el moment oportú.
1: En canvi, Vox sí que ha defensat la presència dels Mossos d'Esquadra en alguns centres escolars.
4: Es ratifica aquesta inseguretat, es ratifica que els professors no tenen autoritat dins les aules i, per suposat, considerem que mentre aquesta inseguretat estigui a les aules, els Mossos tenen que estar presents.
1: Paraules de Joan Garriga, portaveu de Vox del Parlament.
5: Continuem parlant d'educació, però en altres qüestions. El govern ha aprovat el decret per fixar els preus universitaris per al curs vinent, tant a les públiques com a la Universitat Oberta de Catalunya. La gran novetat són les exempcions per a les famílies monoparentals que s'equiparan a les nombroses.
1: Les exempcions poden ser del 50% o del 100% segons la categoria. Per fer efectiva aquesta mesura, el govern ha inclòs en els pressupostos una partida de 12 milions i mig d'euros. Actualment hi ha més de 78.000 títols de família monoparental vigents. Es considera família monoparental la integrada per un adult amb fills o filles menors de 21 anys o de fins a 25 si cursen estudis que hi conviuen i en depenen econòmicament.
5: A partir d'avui es pot bescanviar el val escolar del curs 2026-2027, que torna a ser de 60 euros. El val està repartit en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats de Catalunya, Montse.
6: La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius, als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes. El govern manté una dotació de 50 milions d'euros després que el curs passat l'ajuda arribés a més de 700.000 alumnes amb un 90% de vals bescanviats.
5: I diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya aquest dijous, 18 de juny, en una mobilització impulsada per CGT, Intersindical, Abacos i el Moviment Revolució 03.
1: L'aturada afecta tant les escoles Bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa educativa, un model públic gratuït i inclusiu, la reducció de ràtios, més suports especialitzats, la dignificació laboral i la internalització del servei. També exigeixen una reforma del decret català del primer cicle d'infantil i canvis en la legislació estatal. Els sindicats fan una crida a participar en la manifestació de Barcelona convocada a les 11 del matí.
5: Aquests últims mesos han estat marcats per les vagues a casa nostra. Ara parlàvem de la de docents, però és que els metges mantenen les seves convocatòries mensuals. Demà dimecres serà una nova jornada d'aturades, la dotzena des del passat mes d'octubre.
1: Sí, el Sindicat Metges de Catalunya convoca aquesta nova jornada que s'emmarca, com sempre, en una vaga d'una setmana convocada a tot l'Estat. Hi estan convocats els metges tant de l'atenció primària com dels hospitals i tant de l'Institut Català de la Salut com de la xarxa sanitària concertada, és a dir, el Siscat. En aquesta ocasió han volgut descentralitzar les accions de protesta, que fins ara s'havien fet sempre a Barcelona, per acostar-les a la resta del territori. Per això el sindicat ha programat 4 concentracions, una a cada capital de província. Tindran lloc a les 11 del matí a les diferents seus de les subdireccions regionals de salut, concretament a Barcelona serà el carrer Aragó, a Lleida a l'avinguda de l'alcalde Rovira Roure, a Tarragona a l'avinguda de Maria Cristina i a Girona a la plaça Pompeu Fabra. Metges de Catalunya aprofitarà per visibilitzar l'èxit, a parer seu, de la campanya Ni un minut més, impulsada pel sindicat fa unes setmanes per posar fi al que consideren sobrecàrrega estructural dels professionals. Bàsicament, consisteix a deixar de fer qualsevol activitat assistencial que se surti de la jornada ordinària i obligatòria. Això ho fan des del dia 1 de juny. Actualment, la iniciativa ja suma l'adhesió o el suport de més de 220 serveis de 40 hospitals catalans, 14 CAPs i 2 centres de salut

0: Passant 8 minuts de 8:45 del vespre, continuem repassant l'actualitat de la jornada aquí a la Bruixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Les treballadores internes de la llar poden arribar a estar disponibles, atenció, fins a 22 hores al dia. Ho denuncia Comissions Obreres en un informe que posa el focus en el que anomenen temps de presència. A més, des del sindicat alerten que les condicions laborals d'aquest sector estan en conflicte amb la llei europea. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Quan parlem de temps de presència, ens referim a aquell en què la treballadora ha d'estar a disposició de la família, tot i que no compta com a jornada laboral ni es paga com a tal. A la pràctica, denuncien des de Comissions Obreres, això allarga les jornades molt més enllà de les 40 hores setmanals, sovint amb sous que no passen al salari mínim. Aquesta situació, segons el sindicat, entra en conflicte amb la normativa europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ha marcat en diverses sentències que el temps en què un treballador ha d'estar disponible podria considerar-se temps de treball efectiu. De fet, una resolució recent també ha qüestionat que aquestes treballadores no tinguin registre horari, un fet que dificulta, diuen, reclamar hores extres o abusos. Menxo Gutiérrez és la secretària de Dones de Comissions Obreres.
2: Si s'ha de controlar digitalment, si ha de ser l'autoritat laboral, el govern qui controli les hores de feina mitjançant aplicatius modernitzats, tenim dones com elles, fora de la cobertura que genera aquest control de registre horari. No? En un mercat de treball amb un horari personal i laboral molt difós.
1: Tot plegat en un sector on gairebé el 95% de les persones treballadores són dones i moltes migrants. Una realitat coneguda, però que continua sent una de les més precaritzades del mercat laboral i que, segons Comissions Obreres, sosté el sistema de cures actual a costa dels drets d'aquestes treballadores.
0: Gràcies, Ricard. Qui ha viscut en primera persona aquesta realitat és Iliana González. Va arribar a Catalunya des d'El Salvador el 2018 amb només 25 anys. El seu país d'origen estava a punt de graduar-se com a comptable, però aquí va haver d'acceptar l'única feina que li oferien sense tenir papers, que era precisament la de treballadora interna de la llar i de les cures, Anna.
3: Sí, tot i que ara ja no s'hi dedica, va estar més de 3 anys fent aquesta feina d'interna i admet que tenia un horari molt exigent a canvi d'un sou insuficient. Ara, 5 anys més tard de la seva experiència com a interna, assegura que la realitat del sector continua sent la mateixa, ho sap a través de les seves amigues. Així ho ha explicat a Onda Cero.
4: Hasta el día de hoy tengo amigas que incluso entran de internas el día domingo y no salen hasta el próximo sábado por la mañana. Hasta el día de hoy continúan con esos horarios, en teoría teniendo dos horas de descanso cada día, pero claro, nunca desconectas del trabajo en sí.
3: Mai desconnectes de la feina, com diu la Iliana, perquè vius allà on treballes. I fins i tot hi ha treballadores que es troben en la situació d'haver de marxar de vacances, entre moltes cometes, amb la família per la qual treballen.
4: De una amiga que estuvo trabajando 6 meses. Durante esos 6 meses quedó entre medio el verano. Le dicen, oye, mira, nos tienes que acompañar, te vamos a dar del base, que no me recuerdo si ella cobraba 800 euros por estar de interna saliendo solamente de sábado, ahí regresaba domingo en la noche, y se te irás con nosotros, y como no saldrás, solo tendrás estas pequeñas horas de descanso, pues te aumentaremos 300 euros más.
3: No és això el que li va passar a la Iliana, això són experiències.

0: Experiències d'amigues i conegudes seves, ella considera que va ser més afortunada, però tot i això reconeix que també ho va passar malament al principi de ser aquí a Catalunya, com que quan hi va arribar no tenia cap formació en l'àmbit de les cures, els seus inicis van ser complicats. Va treballar amb una persona gran que arran de la forta demència que patia la tractava malament i la feia fora de casa perquè no la reconeixia. A partir d'aquesta vivència va decidir formar-se en aquest àmbit. Primer va acompanyar durant un temps una coneguda seva que ja treballava en el sector i més endavant va conèixer una entitat, Mujeres Latinas Sin Fronteras, que li va donar accés a fer cursos i a rebre formació. En va fer un curs d'auxiliar de geriatria, però també de cura de nens i de cuina per aprendre les receptes que li demanarien els clients d'aquí. Ara ja té 33 anys, té una filla i es dedica a una altra cosa.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Més informació en clau econòmica. Els salaris a Catalunya continuen pujant i ja se situen de mitjana per sobre dels 2.600 euros mensuals al primer trimestre d'aquest any. És un increment notable del 5,7% respecte de l'any anterior i és més intens que el conjunt de l'Estat.
0: Darrere d'aquesta pujada hi ha diversos factors, però sobretot destaquen les millores retributives que s'han anat aplicant en molts convenis, sobretot en el sector públic, com és el cas del cos dels Mossos d'Esquadra. Això empesa el conjunt dels sous cap amunt. També s'han incrementat les hores pagades, fet que indica més activitat laboral, tot i que al mateix temps també creixen lleugerament les hores no treballades. En definitiva, el mercat laboral català mostra una tendència a l'alça en matèria de salaris en un context marcat per decisions polítiques com la pujada del salari mínim interprofessional o la reducció de la jornada laboral.
2: Per cert, que ho dèiem en titulars, el gremi de restaurants ha denunciat públicament el que han batejat com a mercaurans. Són aquests espais amb taules, cadires i microones on els clients de Mercadona poden menjar el que acaben de comprar.
0: Sí, concretament han denunciat un total de 30 mercaurans a Barcelona. Al seu entendre, vulneren l'ordenança municipal del comerç alimentari que prohibeix oferir cap servei entre l'accés al supermercat i les caixes de cobrament. Per això, més enllà de criticar directament la marca Mercadona, també es queixen de la permissivitat, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
3: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant. El que hem fet és denunciar aquesta pràctica i, per tant, denunciar tot un seguit de supermercats concrets on es du a terme per incomplir l'ordenança municipal vigent.
0: Fons de Mercadona responien a Onda Cero Catalunya que no entenen aquestes crítiques per dues raons. Per un costat, perquè ofereixen aquest espai, diuen, des del 2018, i d'altra banda perquè, segons Mercadona, són zones de descans. Allà, asseguren, no hi tenen cap treballador servint i per això no es pot entendre com un restaurant, tot i que molts clients utilitzin aquesta zona per menjar els plats preparats que s'acaben de comprar.
1: Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
5: Estats Units avui compensen,
4: Estats Units.
5: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
4: Ah, mira.
5: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
4: No és molt dels Estats Units, no?
5: No és dels Estats Units.
4: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: Obrim plana local quan passen 2 minuts de 3:15 del vespre. La xarxa de refugis climàtics per fer front a la calor aquest estiu a Barcelona superarà els 500 punts, el que permetrà que n'hi hagi un a 10 minuts a peu a qualsevol dels 33 barris de la capital catalana.
0: Sí, això serà possible gràcies a la suma dels refugis considerats habituals, que són les biblioteques, els museus i altres espais públics, i dels anomenats microrefugis, que són botigues i altres establiments i equipaments privats. Ho explica la primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona, Laia Bonet.
6: Farmàcies o altres tipus d'establiments, per tant privats, però que se sumen a la lògica dels refugis per poder fer una pausa i protegir-se de la calor en un determinat moment i que ens permeten guanyar capil·laritat a tota la ciutat, i això és una de les línies en les que hem treballat any rere any per poder fer créixer aquesta xarxa.
0: Tot plegat ha de permetre que en un dia feiner de juliol el 99% de la població tingui un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa. Entre ells, el mes d'agost, igual que l'any passat, les 5 biblioteques de la ciutat que tornaran a obrir portes malgrat el conflicte laboral obert. En conjunt, el dispositiu per afrontar les altes temperatures a la ciutat funcionarà del 15 de juny al 15 de setembre.
2: Anem ara cap a Badalona, on la Guàrdia Urbana comptarà amb un reforç molt especial per lluitar contra el tràfic i el consum de drogues durant la revetlla de Sant Joan.
0: El cos policial tindrà el suport de 2 pastors belgues especialitzats en la detecció d'estupefaents. Segons ha explicat l'alcalde del municipi, Xavier García Albiol, aquest és l'embrió d'una futura unitat canina.
7: Doncs aquesta experiència ens portarà amb el que és la nostra voluntat, que consisteix doncs, en poder crear la unitat canina a la Guàrdia Urbana de Badalona.
0: La prova pilot d'aquesta nova unitat canina es desplegarà als principals accessos, com l'estació de Rodalies o les parades de metro, així com a la platja, on es concentra el volum més gran de persones la nit de Sant Joan.
2: Tornem a la capital catalana. Acord a 3 bandes entre PSC, Esquerra i els Comuns per endurir la taxa turística per als creueristes de curta durada, és a dir, aquells que passen menys de 12 hores a la ciutat comtal.
0: Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els 3 partits han presentat avui al Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, la taxa es triplicarà passant dels 8 euros actuals als 24 euros. Un canvi normatiu que s'alinea amb la voluntat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de desincentivar els creuers amb menys retorn econòmic per la ciutat. Els Comuns han reclamat a l'alcalde que sigui coherent i que, quan s'aprovi, l'apliqui com més aviat millor.
2: Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi a les portes d'una nova temporada d'estiu.
0: Sí, des de l'Ajuntament alerten que la policia local ha deixat de fer hores extra mentre continua oberta la negociació per millorar el conveni col·lectiu del cos. De fet, aquesta protesta ha tingut les primeres conseqüències aquest mateix cap de setmana perquè han hagut de tancar la comissaria per falta d'efectius. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, entén les queixes dels treballadors i lamenta que la llei no li permet dimensionar el cos policial a les necessitats del poble.
8: Perquè, sens dubte, i aquí poso en valor l'accident fent que es porta a terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients, i per tant han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar.
0: Mentrestant, el govern municipal confia a tancar un acord amb el comitè d'empresa els pròxims dies per resoldre el conflicte i recuperar la normalitat al servei policial.
2: I tanquem aquesta plana local explicant-los que la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí gairebé 5 mesos després de quedar interrompuda pels efectes del temporal Harry i posteriorment per les obres d'emergència al túnel de Rubí.
0: El primer comboi ha sortit de Granollers a 8:45 del matí i ha arribat a Martorell a 9:15, amb poca afluència de viatgers. Tot i la reobertura, es mantenen els busos alternatius durant tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transports.

0: Ha mort als 75 anys Joan Vinyes, rector de la Universitat de Lleida entre els anys 2003 i 2011 per un càncer que arrossegava des del 2014.
1: El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha destacat que va ser una figura de referència tant en el món universitari com en el mèdic i ha traslladat el condol a la família i amics a través de les xarxes socials. Nascut a Barcelona, Vinyes va destacar pels seus treballs de recerca experimental i bàsica centrats especialment en l'àmbit de la carcinogènesi del colon i de la bioètica.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes presumptament responsables de l'agressió greu a un vigilant de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat la nit de Sant Joan del 2025.
1: Durant l'assalt, un dels atacants va utilitzar un matxet causant lesions molt greus a la mà de la víctima mentre l'altre robava les motxilles. La investigació va avançar decisivament gràcies a la col·laboració ciutadana després que els Mossos d'Esquadra difonguessin imatges dels sospitosos. Els detinguts tenen antecedents, un d'ells fins a 13 i estan acusats de robatori amb violència i lesions molt greus. Tots dos han passat a disposició judicial. La víctima va ser traslladada d'urgència a l'Hospital de Bellvitge, on va haver de ser intervinguda quirúrgicament en diverses ocasions.
0: I també els Mossos han detingut un home de 48 anys a Mataró, acusat de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.
1: La investigació es va iniciar a principis d'aquest mes, quan agents de paisà van detectar una forta olor de marihuana en uns baixos del centre de la ciutat i van observar diversos aparells d'aire condicionat funcionant de manera anòmala. L'empresa elèctrica va confirmar una defraudació superior als 5.800 euros, fet que va permetre obtenir una ordre d'escorcoll. A l'interior del pis, els agents van trobar 160 plantes de marihuana tallades i en procés d'assecament amb un pes total de 33 quilograms. L'arrestat va passar divendres passat a disposició del jutjat de guàrdia de Mataró.
0: Doncs quan falten 6 minuts per arribar a les 8 del vespre i abans de passar a la segona part de la brúixola d'avui en clau internacional, fem una petita pausa per la publicitat i parlarem de cultura. Es nota que s'apropa a l'estiu perquè ve molt carregada de música.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: ¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O, no. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no. ¿Y si mi seguro pasa de mí? Di no, no y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
4: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.

0: La 17a edició del Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà del 2 al 5 de juliol a Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, presenta una quarantena de propostes artístiques, Anna.
1: Sí, activitats que combinen teatre, narració oral, música, dansa, circ i també instal·lacions artístiques.

0: El concert inaugural d'enguany anirà a càrrec de la cantant i compositora Magalí Isare, a qui sentim ara, amb la seva proposta Descasada, que parteix de cançons tradicionals sobre la dona i sobre el matrimoni per construir un relat feminista. Maria Herbàs és la codirectora del festival i dona més detalls del programa.
1: Aquesta 17a edició ens trobem amb 44 espectacles en total. 12 espectacles són adreçats exclusivament a públic adult, 29 és per a tots els públics, obert a tothom, a totes les edats, i un parell específicament per nadons.
0: Un dels plats forts d'aquesta edició serà l'Apagada del Misteri, un espectacle que es fa la nit de dissabte i que està il·luminat només per la llum de milers d'espelmes.
2: La Perla 29 i el Festival Grec de Barcelona han presentat avui l'Albada, de Jaume Vinyes en direcció d'Oriol Broggi. Es tracta d'una tragicomèdia contemporània que passa per la Guerra Civil, la postguerra, la transició i els Jocs Olímpics de Barcelona 92.
0: La peça es podrà veure a partir del 25 de juny al Teatre La Biblioteca. L'obra vol

0: lluita contra l'oblit, donant veu a persones silenciades durant la guerra i té un format coral que inclou una quarantena de personatges. La protagonista, l'Alba, és una jove que comença una recerca sobre la guerra civil i les milicianes, tal com explica el director de l'obra, Oriol Brogi.
1: Comença, gràcies a que el professor de Història de la Facultat d'Història de Barcelona, l'Esperona, a començar la investigació i a començar a pensar què ha passat en el nostre país durant tots aquests anys. O què ha passat, o les diferents mirades de les coses que han passat.
0: L'Albada presenta, doncs, un gran diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar amb diferents mirades fets que, com dèiem, van des del 1936 fins al 1992.
2: La 23a edició del festival Nits Asian Summer Festival ja té programació completa. Seran 45 pel·lícules amb 11 estrenes internacionals, 5 europees i 14 estatals, que es podran veure a Vic del 14 al 19 de juliol.
0: Enguany destaca la forta presència d'animació i una secció oficial amb títols com Boss o Rhapsody Rhapsody. El director japonès Minoru Kawasaki, que va rebre el Gran Premi Honorífic fa 2 anys, presentarà 2 noves pel·lícules a la secció Akihabara, que entre elles hi ha Shark 51 en primícia mundial. El festival també inclou cinema d'arts marcials amb títols com Drunken Blade o Against All Odds i una sala B dedicada al cinema més atrevit i de culte.
2: I encara en cinema, la tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival crearà una nova secció dedicada exclusivament a escoles de cinema.
0: Aquesta decisió busca atraure nou talent. Els organitzadors apunten que les obres d'aquestes escoles formaran part de la secció oficial, a diferència d'altres festivals, per tal de convertir-se en un referent de nous cineastes. Agustí Argelic és el director del certamen.
3: En molts festivals hi ha un apartat petit reservat a escoles de cinema, no? Internacionals. Nosaltres en aquest sentit li hem donat molt valor, el mateix valor que en la secció oficial, la secció d'escoles. Hi haurà moltes pel·lícules que potser no són d'una escola concretament, però sí que el seu director ha sortit d'una escola determinada, no?
0: El festival també ha canviat les dates. Passarà a fer-se a la tardor entre el 5 i l'11 d'octubre en comptes del mes de maig. A més, Agustí Argelic s'ha incorporat a la direcció artística del certamen després de 24 anys com a director de Filmets de Barcelona.
2: Vinga, i seguim amb música. El Mercat de Música Viva de Vic ha presentat el cartell de la seva nova edició, en el qual hi destaquen Quimi Portet, Lia Cali i Ginestà.

0: festival se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Serà la seva 38a edició amb 72 concerts, entre ells 35 estrenes i 5 coproduccions. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco, que reflexiona sobre el concepte de música en directe. La programació s'estendrà per diversos escenaris de Vic i reforça el triple focus internacional amb Portugal, França i Itàlia. El pressupost del certamen és d'1,2 milions d'euros.
1: I acabem amb concert avui al Palau Sant Jordi de Barcelona de Ludovico Einaudi.

El concert proposa un tour sonor de gran format amb noves versions del seu treball creades conjuntament amb el seu fill, Leo Einaudi, fusionant piano minimalista, guitarres, teclats i electrònica. L'artista actuarà amb 11 músics, incloent la seva banda habitual i una secció de cordes.

I amb aquesta melodia tan coneguda de Ludovico Einaudi arribem a les 8 i 2 minuts, temps de conèixer què ens espera a partir de 2:15 en 28 minuts aquí a la brúixola del Radio Estàdio.

0: El Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: Doncs volem conèixer ara què ens espera d'aquí una estona en clau esportiva, la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, reflexions després de l'empat sense gols ahir en el debut d'Espanya al Mundial davant Cap Verd, apaivagat al seu efecte, això sí, per l'empat que l'Aràbia Saudí, proper rival dels de la Fuente, va aconseguir a un gol davant l'Uruguai i que deixa tots quatre equips del grup H igualats amb un punt un cop celebrada la primera jornada. A més, el Madrid ha anunciat la renovació del central alemany Antonio Rüdiger per una temporada i l'Espanyol coneix ja un altre rival per jugar amistós de pretemporada. La farem petar amb la portera del juvenil femení del Baguenc Futbol Club Pirinaica, que defensà la porteria del juvenil B del seu club la darrera jornada del passat campionat de Lliga. La notícia rau en que aquest juvenil B era el masculí. I el Gas a Fons, la secció en la qual repassem tota l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes, tot plegat de 2 de 9 fins a 10 en puntual.
0: Perfecte, Albert, gràcies, ens escoltem. I nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat, ens endinsem a la segona part del programa d'avui. Els dimarts, ja ho saben, obrim la nostra finestra al món, clau internacional, i parlem d'aquest preacord, en podem dir, entre Estats Units i Israel, i veurem doncs, si al final acaba o no desembocant en una obertura de l'estret d'Hormuz i amb un fre de totes les accions sobre el territori iraní. Ara parlem amb David Gómez.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770, 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Minutos de descuento. Cuento, mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil vigor.
5: Tiri, tiri, tiri. Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
6: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Després d'una setmana atípica per la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra, avui a la brúixola recuperem la tradició dels dimarts i obrim la nostra finestra al món. Un cop més ho fem parlant dels Estats Units i l'Iran, però sembla que aquesta podria ser l'última vegada, perquè ambdós països han arribat a un acord de pau per posar fi a 3 mesos i mig de conflicte.
7: Sí, l'acord preliminar es va assolir diumenge i si res no canvia, el signaran aquest divendres a Suïssa, tal com va anunciar el Pakistan, país mediador en aquest conflicte. Un conflicte, recordem, que va començar el 28 de febrer i ha deixat més de 7.000 morts. Ara s'obre un període de 60 dies per negociar un pacte definitiu i encara hi ha moltes incògnites obertes, la reobertura de l'estret d'Hormuz, el futur del programa nuclear iranià o la suspensió de les sancions internacionals contra l'Iran. També falta veure què passarà amb el Líban. L'Iran vol que s'inclogui aquest país a l'acord de pau, però això depèn també d'Israel, que va bombardejar Beirut poc després que s'anunciés el pacte, deixant clares les seves intencions.

0: accions de la Generalitat que ens deia que en cas que el projecte tiri endavant podria ser una molt bona oportunitat per generar nous llocs de treball, tant directes com indirectes. A més, actualment, les consultes que fem amb intel·ligència artificial són traslladades principalment als Estats Units o la Xina i amb aquesta gigafactoria les dades es podrien quedar a casa nostra.
1: Evidentment, quan tenim i habilitem infraestructures clau com aquestes, el que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi també activitat econòmica al voltant d'això i empreses i plataformes que habilitin aquests serveis també a Catalunya.
0: Tort ha assegurat que la gigafactoria podria ser una realitat a finals del 2028 en una primera fase.
2: Avui també hem parlat del desgavell al Departament d'Interior per la presència de Mossos als centres de secundària. A primera hora del matí, la consellera Núria Parlon ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el pla pilot estava paralitzat, però després el Departament ho ha negat.
0: Fons d'Interior han matisat que el pla continua, però que no està previst que s'hi sumin més centres. Des del govern, la portaveu Sílvia Paneque ha hagut de sortir al pas.
3: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
0: Polèmica en la que han ficat cullerada tant els socis com l'oposició.
2: Doncs nosaltres ho deixem aquí, prèvia, això sí, demà de vaga de metges catalans, a partir de serà la 12a jornada, volíem dir, d'aturada convocada pels sindicats majoritaris en el col·lectiu, en aquest cas és Metges de Catalunya, des del passat mes d'octubre. Ho seguirem i segur que en parlarem aquí a la brúixola demà. Els deixem ara amb tota l'actualitat esportiva, amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé, fins demà.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimarts, que és 16 de juny de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més. A les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez, al capdavant del control tècnic. Comencem, som-hi!

0: 8:43 i entrem en matèria, en temps de tertúlia. Mireu, acaba de tornar del súper perquè ha anat a buscar patates fregides, cervesetes, perquè diu que a les 12 de la nit no vol perdre's l'Iraq-Noruega. Director i presentador d'Un dia de partit i Esport Club a TV3, Víctor Pazzi, hola.
1: A quina hora juga l'Iraq-Noruega?
0: A les 12 clavades.
1: No m'hi trobaran.
0: Oh, no t'hi trobaran a les 12, home, per favor. No
1: seràs de... a les 12 de la nit el Víctor Pazzi no és persona. Ja.
0: Això traduït vol dir edat, eh? Mira, aprèn, sí. Aprèn. Tornarà de farra a les 6 del dematí expressament a casa per veure l'Àustria-Jordània. Marc Fuster, a 3 Media, a la Sexta. Hola, bona nit.
2: Com sabia que ho anaves a lligar per aquí,
0: eh? Que sí? Sí. És un planaco. Sortint de l'after, a mà dreta, Àustria-Jordània, tu. Fantàstic.
2: Sí, la veritat és que és perfecte per tornar i dormir-se.
0: Exacte. Agafes el son, que és una cosa magnífica, eh? Per cert, com és la vida del Marc Fuster sense una guàrdia en una terminal d'aeroport? De llegades internacionals o de charters o de vuelos privados?
2: Bueno, ara que arriba aquesta època mai se sap quan et pot tocar anar a una guàrdia a l'aeroport.
0: Ja.
2: Però t'haig de dir que de moment, ahir, per exemple, vam estar amb Pau Gasol, i de moment les coses més o menys estan tranquil·les. Veremos quan acabi el Mundial. Això ja, si vols, en parlem més endavant.
0: Oh, i tant.
2: Però ara, de moment, bueno, tranquils.
0: Mira, no, el parlem ara, tu, perquè Globosporte, Víctor, ha tret avui una informació, on diu que l'Al-Hilal de l'Aràbia prepara un paquetet per Rafinha de 170 milions d'euros només en salari. Traspàs al marge. Què te parece?
3: Em sembla que seria el tercer salari, vaja, no necessita ser Sherlock Holmes per deduir que seria el tercer salari més alt després del de Cristiano i el de Benzema. Si li paguen això al futbolista, i recordem que allà és lliure d'impostos,
0: yes.
3: Una cosa és que quan els treguis allà per portar-los a una altra banda, et tocarà
0: Correcte.
3: Tributar. Però mentre els tingui allà, els tinguis allà, són tal qual. La xifra, aquí no hi ha brut, vull dir, és això. Doncs si preparen aquesta xifra pel futbolista, entenc que el Futbol Club Barcelona es frega les mans amb el traspàs. Hi ha clàusula de rescisió, eh?
0: No.
3: Vaja, si no recordo malament, en l'última renovació de Rafinha
0: no va, ser
3: va
0: fins
3: passar
0: al
3: la història
0: juny...
3: aquests mil...
0: Ah, vale, no va ser va, fins al 30 de juny del 28, l'última.
3: Va passar la història aquesta mega clàusula, que és gairebé simbòlica, i es va humanitzar a 90 milions, i et parlo de memòria.
0: Ah, vale.
2: 80 penso que són.
0: Ah, vale.
3: O 80, correcte, vale. Correcte, 80, 80, 80. És a dir, ja es va fer preveient una sortida de Rafinha amb un preu pactat.
0: Correcte, jo tenia l'acord de renovació de Rafinha fins al 2028 signat el 22 de maig del 25.
3: Em va fer una altra després.
0: Vale, correcte, no és l'últim. Vale, perfecte, doncs li direm a la IA que s'actualitzi. F5, IA. Doncs...
3: Passa molt amb la IA, passa molt.
0: Sí.
3: I després li repreguntes, perquè tu saps la dada exacta, et diu, ah, sí, és veritat, perdona.
0: Sí. És una enganyifa això de la IA, que és una cosa tremenda, eh? Però bueno, la gent s'omple la boca. En fi, què anaves a dir, Marc?
2: Res, que va signar la renovació, una renovació,
0: sí.
2: L'any passat, i crec que és aquesta que parla el Víctor, la clàusula de la que parla el Víctor. Però no sé si hi ha algun

0: partit, bueno, una clàusula dins de la pròpia clàusula, perquè 80 milions em semblen un regal, la veritat.
1: Sí?
0: És que, jo crec que el Rafinha que li hem vist les dues últimes temporades, sobretot la penúltima, l'última no tant per les lesions, és un jugador que no val 80 milions perquè s'acaben de pagar 50 o 60 per Cucurella, no? Jo crec que és un jugador més diferencial Rafinha que Cucurella. Es van pagar 60-70 per Mastantuono. A la Premier es paguen autèntiques barbaritats per jugadors que tampoc n'hi ha per tant, així que jo no, l'any passat va pagar 120, no?, al Liverpool per Florian Wirtz,
1: sí.
0: És així, no? Pues,
1: sí.
0: Pues jo crec que Rafinha hauria d'estar en aquests números.
1: Ah, jo crec que a la porta li fots 80 quilos al damunt de la taula, Patsy...
0: No, això és un altre tema.
1: Hombre,
0: això és un altre tema,
1: i se'n va l'ús de gas de cap, però de cap, vamos.
0: No, això és un altre tema, haver una oferta de 80 per Rafinha... Hombre. I el Barça està donant voltes, però és veritat que per 80 milions no sé si trobes un jugador de les característiques...
1: Hombre, Gordon, sí, Gordon.
0: Gordon jo crec que és un meló per obrir, de moment.
1: Totalment, totalment. Escolta'm, Patsy, 80 quilos el Barça no dirà que no pas, eh?
2: No, perquè a més és la fitxa que s'estalvia, és el plantejament de que el millor Rafinha ja l'has tingut,
1: clar.
2: Recordem la temporada passada que entre els gols que va marcar i els que va donar, hòstia, crec que se'n van anar els 80 gols, una borrada entre gols i assistències. Aquest any els números continuaven sent prou bons tenint en compte la quantitat de partits que s'ha perdut, però si parteixes d'aquesta base, ja has tret el millor del futbolista, aquesta venda i l'estalvi de la seva fitxa, bueno, pues és una operació que per la venda de Rafinha dius collonuda, l'interrogant ve què em costarà el jugador que voldré fitxar després. A no ser que diguis, no, ho fio tot amb Gordon, que si es quedava Rafinha, o si es queda Rafinha, seria allò, temporada d'adaptació amb mestre Rafinha al seu costat, i després haver-ho de fiar tot a la pastarrufa que saps que et costarà el nou.
1: Sí, sí, la veritat és que jo crec que l'operació és bona, tenint en compte el rendiment que ha donat, que ja jo crec, com el Marc, que ja l'ha donat el millor del brasiler, i la quantitat estratosfèrica de calés que posa aquesta gent d'allà de l'Aràbia al damunt de la taula sense ni tancar els ulls, a mi em dóna la sensació que des de tot punt de vista seria una operació sensacional pel Futbol Club Barcelona. Efectivament, el recanvi te'n tens de refiar sense temporada d'adaptació ni res del nano del Newcastle, però sembla que la prioritat, sigui com sigui, Marc, del Barça, no és pas un extrem, encara que marxi Rafinha, sinó el davanter centre famós aquest.
0: Clar, no era, no? Perquè abans d'això de Rafinha, el Barça comptava amb el propi Rafinha, amb Gordon, i centrava tots els esforços en el davanter. Si marxa Rafinha, jo crec que Flick voldrà, com a mínim, un davanter centre, un nou, i un altre recanvi per Rafinha. Per mi és el més preocupant, i pel que tinc entès, el Barça, la idea de que Rafinha marxés l'any vinent, quan no sé si ara té 29, l'any que ve amb 30 anys, era un negoci rodó, però si es precipita tot, si tot s'avança, i a part, anem a dir-ho tot, 170 milions d'euros de salari, és una barbaritat a la que crec que ningú
1: pot dir que no.
0: És que no només és el teu segur de vida, és el dels teus fills, el dels
1: nets.
0: Teus nets,
1: sí, sí.
0: I el de tota la teva família, vull dir, estem parlant d'una barbaritat
1: de calés
0: que transcendeix fora de l'ètica, cregui, fins i tot, perquè
1: tant.
0: Em sembla una barbaritat, però és una operació on jo crec que totes les parts guanyen. Qui perd potser més és Rafinha en lo futbolístic, però bueno, no és el primer futbolista que va i torna a Europa.
1: Jo crec que entendria tothom, no? Una mica el que diu el Marc, oi, Víctor, que optés per acceptar aquesta oferta i deixés el Camp Nou, no, Rafinha?
2: Vaja, primer hem d'acabar sabent, en les pròximes hores o dies, si realment això no és un globus sonda o algú que sap algun enteniment.
1: És un globus porter, no? Globus sonda no sé, és globus porter.
2: Si això tira endavant, vull dir, escolta, Rafinha s'hi llançarà de cap i ho entendrem tots.
1: Jo crec que sí.
2: Ara, pensem una cosa.

0: Vull dir, els 80 que ingressaries per Rafinha amb la clàusula de rescisió, realment ja te'ls has gastat amb els 70 més 10 per Gordon pel Rafinha 2.0, 5 anys més jove. Vull dir, no és allò que dius, o sigui, és que me n'entren aquí 80 que no hi comptava. Bueno, tu ja has fet aquest primer dispendi de 80 i continues tenint pendent el nou.
1: El nou.
0: El que passa que de que t'entrin o no t'entrin varia molt.
1: Clar, parlant de davanters, està a punt de començar en 6 minuts i mig a New Jersey el debut del finalista del darrer Mundial de la selecció de França contra el finalista barra campió, barra finalista, barra campió, depenent de com es vegi la cosa després de la final de la Copa d'Àfrica vam veure entre el Senegal i el Marroc dels senegalesos, i parlant de davanters, Marc, mira del mig camp endavant, Obviem Rabiot i Tchouaméni, Doué, Dembélé, Olise, Mbappé. Sí, sé que acaben tots amb E, però que no és el que jo vull assenyalar d'aquí. Doué, Dembélé, Olise, Mbappé. Només has de posar-li la pilota al davant, a la zona del davant del camp, i aquests quatre, noi, tenen més perill que una piranya amb un bidet, Marc?
2: Sí, no, són quatre futbolistes. Són espectacles. Però també és veritat, al mig del camp és Tchouaméni i Rabiot, sí, que no són futbolistes excessivament creatius. De fet, crec que opta per aquests dos futbolistes precisament per això, perquè tens a quatre animals a dalt que has d'intentar doncs, compensar una mica l'equip. Però sí que és veritat que si estan fins, si estan encertats, realment la França d'Mbappé i companyia per mi és candidat al Mundial, però és veritat que ho estem veient en aquest inici, moltes sorpreses. Ahir Bèlgica no passa de l'empat contra Egipte, Espanya contra Cap Verd, crec que hi ha moltes situacions on un Mundial al final tens un mal dia i te'n vas fora i bé, jugar a la finalista o guanyadora, digue-li com vulguis, i les distàncies, mentalment el que nosaltres ens pensem de que les seleccions europees són més potents que la resta, crec que les distàncies entre seleccions europees, africanes i sud-americanes és més petit perquè la majoria de jugadors juguen a Europa i perquè el futbol crec que s'ha reduït una mica les distàncies.
1: Clar. Fixa't en la dada, abundant amb això que apunta el Marc, Víctor, només 3 de les 10 seleccions europees que ja han debutat al Mundial, només 3 han guanyat. Les 4 seleccions sud-americanes que han jugat no han pogut guanyar cap de les 4. I les 6 seleccions asiàtiques no ha perdut cap ni una.
0: Bueno, hi ha aquest punt de la xispa a nivell físic que arribes tu després d'una temporada exigent com és a nivell europeu, desconec aquest grau d'exigència a nivell asiàtic, per àlbum de cromos, això de la selecció francesa és un autèntic escàndol.
1: Una borrada, un escàndol. Una borrada.
0: Només has de mirar la gent que té Deschamps a la banqueta i la gent que directament no ha entrat a la llista, que podries fer duplicar una llista de 25 convocats per la selecció francesa. Mbappé, tinc ganes de veure aquest punt físic que té perquè va acabar la temporada amb molts problemes físics al Madrid i quan va reaparèixer estava lluny de la millor versió d'Mbappé. I després, dels quatre de davant, el que sí que em va semblar que acabava com un tro és l'Olise del Bayern.
1: Sí, és
0: l'Olise del Bayern, mare meva, vull dir, va haver-hi moments que dic que em va semblar que era la millor versió de Lamine amb la samarreta del Bayern amb 7 anys més d'experiència, perquè Lamine en té 18 i aquest nano ja en té 25.
1: Sí.
0: Ja en té, que només en té 25.
1: Sí, només. Sí.
0: No ho sé. Ja et dic, depèn molt de veure el grau de xispa de tots plegats. Vull dir, els 4 de davant serien els que et posaria Guardiola, els 2 migcampistes serien els que et posaria Deschamps i que et posa Deschamps, però jo entenc que et posi a 2 corrantes al mig del camp perquè és que, si no, l'equip se li trenca.
1: Clar, és molt millorable, però a mi em dóna la sensació als laterals, França, Koundé i Theo Hernández, que està jugant a Aràbia, també se n'ha anat por amor a l'arte, i Koundé, que el Barça espera que i desitja, això últim ho afegeixo jo, que faci un gran Mundial, Marc, em dóna la sensació, que Koundé faci un extraordinari, un magnífic Mundial, oi?
2: Home, tenint en compte l'última temporada, és difícil pensar que una altra cosa no sigui aquesta. Però també és veritat que amb Koundé mai se sap. Jo crec que és dels jugadors que hi ha a la Lliga Espanyola, que és la que més controlo i domino, on mai saps quina versió veuràs, i la versió pot ser o molt bona o molt dolenta. No té punt mig, no té grisos, no té grisos, i o té una versió com la que li vam veure fa dues temporades, que marca el 3-2 de la final de la Copa, i veiem un Koundé amb pràcticament tota la temporada dominant físicament amb la pilota, en atac, o veurem un Koundé com el d'aquesta temporada, que la majoria de partits o no sabia si estava atacant, defenent, ni a quina hora era el partit. Llavors, amb Koundé és una mica el dubte que tenim. I estic d'acord que potser els laterals és una de les parts més fluixes que té aquesta selecció, però en general, el que deia el Víctor, crec que hi ha jugadors on podries fer un àlbum de cromos d'aquests del Mundial i només serien francesos, pràcticament.
1: Sí.
2: I no només això, sinó que és que peça per peça, després has de jugar com un equip, però peça per peça, crec que tots convindríem que té a dalt la pólvora més gran del Mundial. Però és veritat que al mig del camp, per mi, és la part més fluixa.
1: Clar. No he exagerat, oi, Patsy, que al Barça li encantaria que Koundé fes un extraordinari Mundial?
0: Sí, perquè el Mundial és allò, el gran tòpic de la gran aparador pels futbolistes. El que passa que, vull dir, Koundé és un jugador consagrat, i a partir d'aquí, si tu vols o contemples una possible venda de Koundé, vaja, o fa un molt bon Mundial, o amb la temporada que ha fet,
1: no,
0: ja
1: cola.
0: Saps que cua trucant a la porta no tindràs.
1: No, la veritat és que
2: també
1: no.
2: És veritat que el que vulgui fitxar Koundé ja sap que es trobarà. Vull dir, sap que es troba un jugador que segons el dia és molt bo o no s'entera de la pel·lícula, deixa'm-ho dir-t'ho així, sí. I llavors això també et dificulta una mica la venda, perquè el qui va comprar diu, vale, però a quin Koundé compro, no? El bo o el dolent?
1: Correcte.
2: A Dr. Jekyll o a Mr. Hyde, sí, compro avui?
1: Sí, sí. Estas qual així. Per cert, ahir reunia el Barça amb els representants del nano jove aquest que ha jugat al Mallorca, s'ha dit, i que ara el Víctor Patsy em refresca la memòria ràpidament perquè se m'acaba...
0: Jan Virgili.
1: Aquest, Jan Virgili.
0: Jan Virgili.
1: Correcte. Faries caixa, no sé fins a quin punt, caixa o minicaixa, però faries caixa o esperaries a veure què passa amb Rafinha i seria una opció, potser no titular, però una opció per fer plantilla. Patsy?
0: Em sembla que el preu de recomparar-lo ara que el Mallorca ha baixat a segona són 7 o 8 milions d'euros.
1: Per això t'ho dic.
0: Escolta, amb les xifres que estem sentint, fes l'aposta pel nano de 19 anys. El dia que el vaig veure més, i no me n'amago, va ser el dia del Barça-Mallorca, i déu-n'hi-do la feineta que va fer aquest nano per banda esquerra. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I escolta, 19 anyets, vull dir, no ens pensem que tots són Lamine i que des del primer dia van com un tret, vull dir, ja ha sigut un gran que hagi jugat tota una temporada a primera divisió, que es vagi foguejant. A partir d'aquí, si el pots entrar en una operació, incloure el futbolista, tornar-lo a cedir, que segueixi creixent, però vaja, jo en aquest cas no el perdria ja no de vista, quedant-me només amb un tant per cent d'una futura venda per part del Mallorca, sinó que jo el repescaria.
1: Sí, jo també. No sé què en pensa el Marc.
2: Sí, jo crec que és un jugador molt, molt interessant. Estic d'acord amb que tenim el concepte o la concepció de que tots els joves han de ser Lamine amb 19 anys i ho parlàvem fa res. Olise és un jugador que ha meravellat aquesta temporada, però fins als 25 potser no ha donat aquest passet endavant per ser un megacrac, i tampoc hem de perdre de vista. Potser Jan Virgili no té el nivell per ser un megacrac, però sí per ser un jugador molt important dins d'una plantilla, i crec que en una temporada llarga, i es va veure l'any passat amb tantes lesions, jugadors que puguin tenir alguna cosa diferencial, crec que Virgili i Víctor Muñoz, que està al Mundial, han sigut dos dels extrems que més han sorprès a la gent per el seu creixement i per la seva joventut. I jo crec que són perfils de futbolista que si els tens a 7 milions d'euros, que és, crec que el que val, i tenint en compte com està el mercat, no ens oblidem que si Jan Virgil i el Nessis a buscar la Premier serien 25 quilos segur.
1: Sens dubte.
2: Segur. I igual que passaria amb Víctor Muñoz i amb tants altres. Doncs,
1: Víctor Muñoz, sí, corregiu-me si m'equivoco, 35 més 5 ofereixen al Villarreal o ha ofert al Villarreal a Newcastle, 35 més 5 per Víctor.

0: assetjar, eh? El França-Senegal, per suposat 0-0, Blair rebassar, que és una de les altres coses que a mi m'està cridant l'atenció, no sé si a tu, Patsy, d'aquest Mundial, on la gent no para de dir és que les entrades estan caríssimes, són uns preus, que ho són, eh? Desorbitats, i estan a rebentar, però tots els estadis, eh? Sense excepció.
1: No, la gent se'ls gasta.
0: Deu ser això, o els
1: la
0: té.
1: La gent se'ls gasta. Escolta, que només has de sortir por ahí, vull dir, que la gent no es queda a casa. Vull dir, també dic una cosa, la gent s'ho fon. Vull dir, després arribarà a final de mes i ai. Però mentrestant s'ho van fonent. Doncs pues mira, si a més tenen uns quants més calerons, pues se'n van cap aquí, paguen el que calgui i endavant.
0: Amb les dificultats que havia plantejat el fet d'anar als Estats Units amb el Donaldo que hi ha a la presidència, més d'un pensava, bueno, hi haurà les seus de Mèxic sempre plenes, lògic, perquè allà el futbol és religió, Canadà pues, potser també, però als Estats Units no s'omplirà. Pues mira, Marc, se surten pels costats, els espectadors, és una cosa tremenda, eh?
2: Sí, sí, i a part recordo que les entrades, el preu de les entrades era...
0: Alts, molt alt, sí.
2: Una barbaritat. Sí. És veritat que si no recordo malament el partit ahir d'Espanya, la part més baixa del camp no estava tan plena, però igualment, pagant 300, 400 euros, és que no sé qui es pot arribar a permetre aquestes barbaritats de diners, però sí, si els tens i pots viure l'experiència. A mi em sembla que el futbol hauria de ser... més democràtic i que la gent pogués anar a veure el futbol, però ja sabem com funciona als Estats Units, tampoc ens sorprendrem avui d'això i bé.
0: Dius als Estats Units, jo diria més FIFA, perquè això del cooling break, al final, Patsy, se'ls hi avisa el llautó. Això el que han volgut és obrir una finestra comercial, però vamos...
1: Home, els camps que tenen sostre i climatització és una presa de pèl.
0: Total.
1: És una presa de pèl.
0: Clar.
1: Escolta, i del De La Fuente què? Perquè tinc ganes de llançar-me la llogua.
0: Ara anirem. Però abans us he de preguntar per un altre nom propi, perquè ahir vam analitzar el Cap Verd d'Espanya, i ho fem ara tot seguit, per suposat, amb l'Aitor Gómez i amb el David Bernabéu, i pràcticament ens queda més que al final un raconet per preguntar-los si els havia agafat fora d'això com a tothom, en aquest cas t'ho trasllado a tu, Patsy, el fitxatge de Cucurella pel Madrid? 55 més 5?
1: És molt bèstia, el d'aquest nano. És molt bèstia. O sigui, en traspassos suma ja 161 milions d'euros. Segon futbolista espanyol que més calés ha mogut darrere d'Álvaro Morata, que deia, tia, un altre que els han redat molt. Sí, però com a mínim era un nou, era un davanter, i si ets un nou... I tens alguna època que marques gols, tens més opcions d'enredar els uns i els altres. Però la Cucurella és un fet paranormal. En el seu dia va semblar que l'ombra de Jordi Alba era tan allargada, 11 temporades a Can Barça, que no se'l van creure ni com a recanvi de... I que el nano s'hauria de buscar la vida i ja veuríem si es guanyaria la vida com a futbolista professional. I a partir d'aquí, nen, el noi va començar a picar pedra. A més, ha coincidit que la seva època com a futbolista coincideix amb l'època de la Premier, fitxant per unes quantitats descomunals, per la manera que ell té de jugar, encaixa com un guà amb aquest futbol tan físic i elèctric com és el futbol anglès, i a partir d'aquí li passa el tret del Real Madrid, i vaja, el nano serà de l'Ella, haurà passat pel futbol base de l'Espanyol, pel futbol base del Barça, i s'haurà quedat amb l'espineta, que ahir vam repescar el tall, quan jugava al Brighton, de que li quedava l'espineta de no haver jugat al Barça, i que tant de bo un dia això pogués canviar i tornar a Can Barça. Et passa el tren del Real Madrid.
0: L'has d'agafar. Amb uns
1: tinences de cap.
0: Totalment. I a més, amb el mèrit, que parla molt bé de Cucurella i que probablement tingui quelcom a veure amb el seu desenvolupament com a jugador. La mili que ha fet amb Mendilibar i Bordalàs, Fuster, és impagable. És que és impagable.
2: No, el que està clar Bolívar és que el que ha treballat... jo estic d'acord amb el Víctor. Cucurella, que és de la meva zona, del Maresme. Pel que tinc entès, tampoc era un culer d'allò de soca
0: no,
2: arrel.
0: Jo també dir... tampoc tinc entès precisament això, si només havia el contrari.
2: Que també, doncs ja està, ja ho has dit tu. Però a vegades

0: també ens pensem que per haver jugat a les categories inferiors d'un club has de ser-ho, i ho vam veure amb el Joan García, que vaig veure molts culers molt poc indignats, i ara estan molt indignats amb Cucurella. Llavors és curiós quan les coses et venen de cara o d'esquenes, però en qualsevol cas tinc entès que no era molt de sentiment de culer, però sí que és veritat que si el Barça ve o el Madrid ve,
1: són trens
0: que no pots passar, i que també tinc entès que per un tema personal i familiar ell volia tornar a estar a prop de casa, estar a Espanya, i al final, doncs, amb el Barça, que sí que havia interessat, però que sap que si no surt Valde no té cap opció, que també s'està buscant si es repesca o no repesca a Cancelo, doncs crec que tots convindrem que un tren com aquest no es pot deixar passar, i a part en un Madrid on jo crec que li donaran les claus de la banda esquerra i li diran, toma niño, haz lo que quieras.
1: Aquí la retratada brutal, i de seguida parlo de Cap Verd, que et veig frisós, però la retratada brutal és pel que va fer els fitxatges de l'any passat. O sigui,
0: això de l'any passat al Madrid és terrible, perquè...
1: És que fitxes Hausen l'any passat i ara et portaràs Ibrahima Konaté per tapar la rada. Fitxes Carreras l'any passat i et portes Cucurella per tapar la rada. Fitxes Alexander Arnold l'any passat i et portes Dumfries per tapar la rada. Vull dir, és que és una darrere de l'altra.
0: Sí, sí. Bueno, i fitxes Mastantuono, un jugador per banda, i acabes fitxant a Bernardo Silva. Vull dir que al final és que totes les peces que has fitxat són recanvis de coses que l'any passat ja havies intentat fitxar i no t'han funcionat.
1: És un gran vaig ficar la pota, Patsy, el que està firmant al Madrid.
2: Sí, i la sensació de que tot el jugador que incorpora al Madrid, després ho veurem, ho hauran de corroborar, tot millorarà el que tenien, inclòs Bernardo Silva, que m'hagués encantat veure-la a Can Barça. Passa que Flick se'l creia zero, i el futbolista, quan se't creu en zero, pues te'n vas d'una altra banda.
1: Doncs ens equivoquem tots a la vida, Flick també, també, que ens equivoquem tots a la vida, i amb tot el respecte del món, jo crec que Flick dir no a Bernardo Silva a mi em sembla un error.
2: Aviam, et poses al cap de Flick i dius, 7 migcampistes tinc, i a més, gent que vull que segueixi jugant.
1: 7 que seran 6 perquè Caçador, si hi ha calés pel mig, no seguirà.
2: Sí, però el que passa, hòstia, és que, vaja, jo si hagués pogut asseure'm 10 minuts a fer un cafè i parlar de futbol amb Hansi Flick, li hagués insistit en que ajuntar Pedri i Bernardo Silva significava que l'equip contrari no olorés la pilota. Total. Només amb aquests dos futbolistes. Total. Tots aquells partits del Barça amb el marcador ajustat o perquè vas per sota... Sí, recordo perfectament l'eliminatòria, una de les eliminatòries al Camp Nou, l'Atlètic de Madrid, que va 0-1, que va... Hòstia, hi ha el partit de tornada. Anem a dormir una miqueta, anem a defensar-nos amb la pilota, anem a moure-la. Hòstia, aquests dos jugadors haguessin sigut la repera. I l'altre és... Hòstia, anem a intentar que Pedri no acabi els partits quan el canvies, si és que el canvies, perquè ja no pot més, blanc com el paper de fumar, amb unes ulleres liles, que dius, és que aquest nano li agafarà un patatús un dia d'aquests. Vull dir, escolta, Bernardo Silva podia fer els minuts de Pedri que no jugués, vaja, el que volgués, el que volgués.
1: És que està el que...
2: Això és el que jo li hagués explicat. Totalment. A Hansi Flick. Sabem que tens 7 migcampistes.
1: Totalment d'acord.
0: Sí, però aquí també hi ha un tema més enllà de que jo crec que Flick no és que no se l'hagi cregut ni que no el volgués, sinó que no li semblava prioritari. El que passa és que també ho hem de dir tot. El Madrid li ha donat una pasta que no li donava el Barça. Llavors, doncs el que parlàvem abans de
2: Cucurella... Això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
0: Bueno, però jo crec que
2: si vens aquí, que sàpigues que som pobrets. Si vols anar-te a guanyar calés, te'n vas a Madrid, te'n vas a Aràbia o te'n vas a una altra banda. Vull dir, si el jugador és conscient de les regles del joc, que vens amb un club amb moltes aspiracions, amb molt jovent, amb molta aspiració, però amb molts forats a les butxaques, endavant. Si la prioritat és no, jo vull guanyar fins a l'últim duro, fora, ja s'ha acabat la discussió.
1: Sí, és el que vam dir ahir, els companys de Confidencial desvetllaven l'oferta de l'Atleti de l'Atlètic, que al final no va ser la que va guanyar per Bernardo Silva, és la del Madrid. A l'Atleti li demanaven 10 quilos de prima de fitxatge, un salari de 10 milions nets, 20 bruts, per tant, per temporada, 60 quilos en 3 anys, per tant, i pagar comissió d'uns altres 10 a repartir entre el representant i el papà. És a dir, Méndez, que aquest sempre guanya, da igual quan leas esto, i el senyor pare de Bernardo Silva. Això a l'Atleti. Clar, el Madrid entén que per entrar com cavallo en catxarreria i endur-se'l ja, pues igual ho ha millorat i tot.
2: Clar, doncs escolta, pues endavant amb les atxes. Ja. I no se'n va a un mal lloc, fot el camp de Manchester, se'n va a Madrid, i tots hem passat recentment per Madrid i no tan recentment, i és un lloc collonut, i a partir d'aquí, escolta, doble bingo pel futbolista.
1: Molt bé, doncs vinga.
0: Crec que és molt ràpid,
1: No,
0: crec
1: tranqui,
0: que és la primera vegada que passa que dos jugadors passen o per l'interès o gairebé per tancar-se l'acord amb Barça, Atlético i acaben al Madrid, sí. Perquè Cucurella és un cas semblant, sí. També l'Atlético ho tenia mig fet o pràcticament fet i ha acabat al Madrid i interessava el Barça, vull dir, no
2: sí,
0: recordo
2: sí, però
0: un altre
2: però
0: cas.
2: Però hi ha una diferència, aquests posaven calés, el Barça és m'interesses, però pren-t'ho calma, ja et direm alguna
1: cosa. Ja. Per cert, que l'Atlético, ull, que el que ara va amb rebot d'atac, que diríem en el bàsquet, és a per Grimaldo, L'objectiu 1 no ha pogut ser, l'objectiu 2 és Grimaldo, que també està com boig per tornar cap al nostre país, o sigui que haurem d'estar atents. Vinga, Cabo Verde, ahir deia a la tertúlia, Espanya sí estuvo verde, Marc Fuster.
0: Sí, però verde, perquè la veritat és que no a tocavos ayer
1: no.
0: Espanya tampoc.
1: No.
0: La veritat és que el partit d'ahir jo crec que ens deixa tots una mica freds i que el que després explica Luis de la Fuente de la posició de Gavi per obrir, jo no vaig entendre la posició de Gavi. És veritat que en Flick li havíem vist algun moment a Gavi a l'extrem precisament pel mateix, per donar entrada a Cancelo des del darrere, però la realitat és que sempre ha acabat igual, vull dir, Gavi ha acabat o substituït o passat al mig del camp quan ha jugat així en Flick. A mi, el fet de que no estigui Lamin i Nico, que són els teus dos millors jugadors, i Lamin, que és un dels millors jugadors del món, et fa estar així, però és una cosa la que tots ja imaginàvem, però clar, és que Cabo Verde és una selecció molt menor a tu.
1: La 73 del món.
0: Crec que Espanya hauria d'haver rescatat alguna cosa.
1: I sort, Patsy, que la de matinada, bueno, matinada a les 12 de la nit, vam rebre una ajuda inesperada, probablement, perquè avui aquesta tertúlia la titularem a la web www.ondacero.es/Catalunya com a Aràbia resseteja la patinada espanyola.
2: Sí, tens mini lligueta de dos partits, sí. On tots poden entrar i tots poden quedar fora. Bueno, hi ha aquesta repesca absolutament generosa de que entren pràcticament tots els tercers.
1: Sí.
2: Però bueno, quedar-te fora realment té molt mèrit de la fase de grups.
1: Sí.
2: No, dit això, sabeu l'expressió aquella de fotre's un tret al peu, Doncs per mi ahir De la Fuente va aconseguir buidar el carregador sobre el seu peu, que és complicat. És complicat. Aviam, començo pel final. Un dels flashos interviews que fa just acabat el partit diu és que enseguida nos dimos cuenta que defendían en bloque bajo. Hòstia, això
1: no
2: vol dir que ni a l'escouting d'aquesta selecció va funcionar. Si tu sabies o deixaves de saber que et fotrien un bloque bajo, i escolta, ens n'hem fotut molt de la Ventafocs, caboverdianos, mig milió d'habitants, només 11.500 fitxes federatives de futbol contra el 1.250.000 d'Espanya.
1: El lateral esquerre contractat via LinkedIn.
2: Escolta una cosa, vas aconseguir ser campió d'Europa per les dues bandes, una Lamin, una Nico. Aviam, si tu t'agafa atac de Hansi Flick i perquè ho has vist un dia posant Movistar o DAZN o veient el partit en directe, si és que hi has anat, i has vist a Flick posant a Gavi de fals extrem esquerre, hòstia, no et vas fixar que l'altre extrem jugava amb un extrem? Digue-li Lamine, digue-li Rafinha, digue-li Rashford, perquè jo crec que no se'n va donar. És a dir, el tio és campió d'Europa pel fet diferencial d'obrir el camp amb dos jugadors amb 1 contra 1 i aconsegueix jugar el partit sense cap extrem. Fas una convocatòria amb 5 mig coixos i que ningú se m'ofengui amb l'expressió dels mig coixos, jugadors que surten de lesió o directament estan lesionats. D'aquests 5, 3 d'ells són jugadors de banda. Un és Lamine, un és Nico i l'altre és Víctor Muñoz. Sí. Te'n queda un.
1: Claro.
2: Te'n queda un.
1: Aquest, això és incomprensible.
2: Que te'n queda un. Escolta, vols posar Gavi de fals extrem esquerre perquè l'has vist amb el Barça i li ha funcionat? Hòstia, però juga amb l'altre extrem.
1: Claro.
2: Si te n'adones d'això durant el partit, molt bé, aguantes, si vols, fins a la mitja part. Però a la mitja part dius, aquest no és el guió de partit que ens esperàvem, no és el guió que jo m'imaginava, no és la pissarra que ens hem plantejat i que us he explicat. Hem de treure, sí o sí, un jugador de banda. Coses que jo faria. Rodri fora. A mi em sap molt greu pel futbolista. Un Rodri abans de la lesió greu de creuats, un altre futbolista que encara no ha tornat després de la lesió de creuats. Vull dir, amb perdó, más lento que el caballo del malo.
1: Sí, no? Falta ritme.
2: I a partir d'aquí, hòstia, Dani Olmo és el jugador que millor et pot interpretar aquesta última passada, el joc entre línies. Banqueta
1: minut 87, minut 85. 87, tremendo.
2: Després, Lamine, hòstia, no pot ser que un tio que ha estat un mes i 3 setmanes sense jugar perquè ve d'un estrip muscular, t'hagi de salvar els mobles. Molt bé, ahir tocava 20 minuts. No, és que va jugar només 20 minuts. Sí, però quins 20 minuts? Totes les pilotes cap a la mil i, nen, juga-te-la cada vegada.
1: Sí, contra 3.
2: La següent seria que, vaja, perquè així ho manen els cànons, no cal ser un expert a nivell de recuperador per veure que un jugador que ha estat pràcticament 2 mesos aturat, el primer dia que torna juga 20 minuts, el segon juga mitja part i el tercer juga de titular. Aquest diumenge teniu algun dubte que ja serà titular?
1: Clar,
2: que és l'únic clau més d'aquest home?
1: Doncs
2: a creuar els dits perquè aquesta acceleració dels tempos a la seva recuperació no impliqui una recaiguda. Bueno, doncs, endavant. Llorente, per favor, com pots fotre Llorente amb un equip tancat al darrere? Un tio que és cavallo loco, que necessita metres, que necessita córrer, que necessita llançar-te a l'enllarg.
1: És que el dibuix...
2: El millor Cucurella. Ja, el millor Cucurella.
1: El millor de llarg. És que el dibuix que fa el Víctor, no dic que no sigui...
2: Ah, perdona, i acabo. O sigui, fora Rodri, Pedri a la base, veient sempre el futbol de casa, Olmo, i si t'agrada tant Gavi, el fots de migcampista.
1: Ja.
2: Que Fabián tampoc està per tirar coets.
1: No, en absolut. I és que, a més, a mi el que em dol, perquè ja sabeu que aquest és el meu equip, i no me n'amago, però a mi el que em dol és que recanvis n'hi ha per totes les solucions. És a dir, per tots els problemes. És a dir, Marc, si jo entenc que els jugadors que surten de lesió no estan a ple rendiment, però efectivament tens un tio que és campió de la Conference, que ha jugat una molt bona temporada, aquesta temporada amb el Crystal Palace, és el Jeremy Pino. Per què no li pots donar minuts? Si després la jugada no et surt, ja tindràs temps de rectificar. Però d'entrada, per guanyar Cabo Verde, Jeremy Pino està capacitadíssim. Que si Rodri no està fi, perquè no està fi, com bé senyala el Víctor, i ho hem vist a la Premier, i ho hem vist ara en el partit del debut en el Mundial, tens el recanvi amb Zubimendi a la banqueta. Jo el que no entenc, perquè clar, si tu mires la banqueta i veus José Agustín Gómez, Dani Sánchez i Albert Arranz, dius, ostres, pues quasi que me la jugo amb els que van coixos. Però noi, Marc, no ho entenc.
0: A mi el que també em va sorprendre molt és que Olmo entrés tan tard, tenint en compte que el que li estava faltant a Espanya era arribades de segona línia, l'última passada, i una mica de frescura a dalt, perquè la sensació que no donava massa les idees. També és veritat que el partit d'Oyarzabal és dolentíssim, i el de Ferran, que té una i l'altra, va ser, tampoc és per tirar coets. Llavors, jo crec que no va interpretar, a mi, això que diu el Víctor, de, no, és que no sabíem que jugaven en

0: Lo que bajo, nos sorprendieron. Bueno, jo no sóc ni scouter ni sé tant de futbol com ells, perquè ells estan a la selecció espanyola i són campions d'Europa. Però que Cabo Verde anava a sortir en bloque bajo, crec que era una cosa que fins i tot la meva àvia des de casa seva, sense tenir ni idea de futbol, també ho sabia. Llavors, crec que són detalls o situacions que s'haurien d'haver previst. I jo també estic d'acord amb que li va faltar amplitud de camp i profunditat i que per alguna cosa estava Jeremy Pino, no? Entenc que te l'emportes per partits així. I és veritat que si els jugadors no estan al 100%, com Lamine, Nico, Víctor Muñoz, el propi Miquel Merino, Fabián, que també ha sortit de lesió fins fa 4 dies i ha jugat partits justos de l'última tram de temporada, tens molts jugadors que no estan al 100%, doncs igual convé que juguin els que estan més en forma, perquè això és un torneig molt curt i aquí tens un mal dia, i es va veure precisament ahir, i s'ha vist molts cops en aquest Mundial, en aquest inici, on tu abans deies les dades i realment hi ha resultats sorprenents,
1: Home, Suïssa
0: doncs
1: 1,
0: tens un mal...
1: Qatar 1.
0: Clar, i Qatar, que no havia xutat
1: Una
0: ni un cop a
1: altra
0: porteria...
1: selecció que va fer com Cabo Verde, a darrere, i el mateix que farà l'Aràbia Saudita, perquè aquestes seleccions, vull dir, a base de clatellots i de No, no, no, no, no, no, golejades, cuidado, diuen, cuidado, cuidado, cuidado. No, no, però cuidado, però que aprenen a defendre bé. És a dir, és que Cabo Verde ahir no li van fer un gol fent ells una sola falta, que és la dada més baixa en la història dels mundials des de 1966. Si van defensar amb ordre, amb coordinació, amb disciplina, amb intensitat, i una falta. Estan ben entrenats. I igual Qatar.
2: Mira, feien tanta por, no sé si us heu quedat amb un detall, en el minut X, no recordo quin de la primera part, el lateral esquerre que cobria Ferran Torres de fals extrem dret, li ensenyen una groga. En el futbol modern, aquest jugador, quan arriba al descans, ja no surt,
1: Clar,
2: perquè ja té una groga.
1: correcte.
2: I si no se n'adona el primer entrenador, se n'adona el segon i si no, ho veu el delegat.
0: Bueno,
2: El
0: i amb un
2: seleccionador Cabo
0: extrem que
2: Verde
0: encara hagués estat fora.
2: es veia tan poc amenaçat que el va mantenir fins quan? Fins que va sortir Lamine.
1: Clar,
2: Aquí va dir, aquest
1: fora,
2: el trec,
1: claro,
2: aquest el trec.
1: clar.
2: Aviam, tu et pots equivocar amb el plantejament, et pots equivocar amb l'11. Això li ha passat
1: A
2: als millors
1: tothom,
2: entrenadors.
1: clar, però
2: Però
1: rectificar...
2: a la mitja part, a la
1: Clar,
2: mitja part, quan
1: clar.
2: dius, que ja ho he vist, ja ho he vist, m'he equivocat, ens estem equivocant, anem a treure peces, a entrar peces i a canviar la manera d'atacar-los, aquest senyor hauria d'estar catatònic,
1: Bueno, jo el que
2: catatònic,
1: espero, jo el que
2: o
1: espero,
2: superat pels avantatjaments.
1: probablement. Jo el que so, bueno, després d'escoltar la declaració que vam dir, que vam comentar ahir, tot això dit amb respecte, encara que no el que sembli ara que vaig a dir no sigui cert, però tot això dit amb màxim respecte cap a la trajectòria de Luis de la Fuente, perquè mai ha estat eliminat, recordo, en un torneig abans d'una semifinal. Mai, nunca, never, ni amb categories inferiors, ni amb olímpiques, ni amb res. Però clar, quan després de tot el que vam veure ahir surts i dius no, literalment, el que vaig a dir, cuando no quiere entrar es que no quiere entrar, home, noi, una miqueta més de profunditat, no?, en les coses. En fi, dic, Aràbia. Aràbia no és Cabo Verde. Aràbia és millor selecció que Cabo Verde. No és Uruguai, probablement, malgrat que ahir anaven guanyant tot el partit fins a que Maxi Araujo va posar l'empat a un definitiu. Però, Marc, no estem parlant... Estem parlant d'un equip capaç d'empatar amb Uruguai, d'anar guanyant a Uruguai 3/4 del partit llargs, però de la darrera cita mundialista de remuntar Argentina per acabar derrotant Argentina 2-1 a Messi.
0: No, no, anava a dir això, que l'últim Mundial, és veritat que 4 anys donen per molt,
1: És veritat.
0: l'últim Mundial guanyen
1: Donen per
0: a
1: molt,
0: l'Argentina.
1: entre altres coses, per entrenar millor.
0: Sí,
1: També donen per això 4 anys.
0: tal qual. I a més, després de l'empat dels quarts, o sigui, després de que tots tinguin un punt, saben perfectament que guanyar un partit els fa estar a la propera ronda, perquè és
1: Clar.
0: el que dèiem abans, és pràcticament un regal on tots o gairebé tots els tercers entraran. Crec que són 8 de

0: 12,
1: sí.
0: I és molt difícil quedar-se fora, i saben perfectament que si ara Cabo Verde puntua contra Uruguai o puntua contra Aràbia, està dins. I si Aràbia puntua contra Espanya o guanya contra Espanya i contra Cabo Verde, estan dins. Per tant, els partits ara seran molt feixucs per la selecció espanyola i pot ser un grup difícil de definir.
1: A mi una cosa que m'ha agradat, ja entrem a la recta final, Patsy, i no me l'esperava, perquè ens ha passat el contrari tantes vegades, avui hem escoltat Merino, per exemple, i ha fet autocrítica. I jo no m'ho esperava. Jo m'esperava que amb els pals guanyats a pols i merescuts que els hi han caigut, fessin allò de tan propi de Luis Enrique, bueno, i de més entrenadors, no? De nos encerramos en nosotros porque el enemigo son los que nos están dando palos.
2: Bueno, ho van fer una mica ahir, jo vaig sentir Unai Simón,
1: bueno, Unai és que
2: Miquel Oyarzabal, i Unai Simón diu que si entra el primero és otro partido, que és veritat, és un dels grans tòpics i veritats del futbol, però és que tampoc et vas treballar perquè entrés aquest primer gol.
1: Sí, està clar. No, jo em referia a les crítiques de la premsa. Ja saps, Marc, per on vaig, no?
0: Sí, no, bueno...
1: Han entrat en això, vol dir-ho, eh? No han entrat en això,
0: No, les habituals, però bueno, és que quina... A veure, si empates contra Cabo Verde...
1: Sí, clar, crec que no hi ha nada más que añadir, mica... no?
0: Clar, vull dir, és que t'has definit tu mateix. No, sí. No cal ni que parlem de premsa ni que parlem
1: Correcte.
0: De ningú més que no sigui tu, perquè... no estàs empatant contra una gran selecció, i a part, tampoc estem parlant de que crec que va ser Ecuador, no?, que fa dos travessers i acaba perdent el partit.
1: Sí.
0: A vegades aquestes coses, crec que el futbol és l'únic esport on et pot passar una cosa com aquestes, sí. On pots tenir un bon partit, fer moltes ocasions i no acabar guanyant, però és que no és el cas d'Espanya. Va haver-hi aquella del travesser de Ferran, i diria que un cop de cap des d'un rebot de Pedri a la primera part i poca cosa més a la segona.
1: Sí, la
0: veritat. O sigui que tampoc és que veiéssim una selecció espanyola exhibint un gran futbol i, mira, hem tingut mala sort, pues nada, però no és el cas.
1: Bueno, com aneu de followers vosaltres? Perquè el porter de Cabo Verde ja ha passat
2: Bosinha!
1: 8 milions de seguidors a Instagram.
2: Mira, a la una del migdia, que és quan he fet l'Esport Club, eren 6 milions i mig a la una del migdia.
1: 8 ja superats. Ens acaben d'enviar un pantallazo als nostres companys enviats especials als Estats Units, i són 8 milions superats, que a mi m'han d'explicar, perquè m'han dit... jo he preguntat, i això què vol dir? Diu, home, pues que li han solucionat la vida. I dic, ah, sí, i per què? No, perquè ara li plouran els contractes, per tenir followers. En fi, és una cosa que se m'escapa. Però és qüestió d'anys. Víctor Patsy, director i presentador d'Un Dia de Partit i Esport Club de TV3. Que tinguis un estiu de rechupete i que tornarem a perseguir a partir de que el senyor Tebas digui ja, que és la mitjans d'agost. Vale?
2: Fins quan tens programa, Albert?
1: Jo acabo el divendres 10 de juliol i començo el dilluns 17 d'agost. Què et sembla?
2: Va, em sembla un gran període d'aturada.
1: Patsy, que se t'estima, una abraçada.
2: Igualment, una abraçada a tots.
1: Marc Fuster, a 3 Media, a la Sexta, per si de cas t'avorreixes a l'after, a les 3, Argentina-Algèria, vale?
0: Perfecte, aquesta m'agrada més.
1: Bon estiu, amic, cuida't molt.
0: Una abraçada forta, adéu, Albert.
1: 9:32, seguim en directe a la brúixola de ràdio, Estadio Catalunya.
3: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo... ¿Me voy a la Mutua? ¿Contento?
4: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
6: La agenda de Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró, amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, Magnífic Fest, amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros.

0: Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Avui 34, abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
3: Molt bones, Albert. Doncs mira, mentre seguim esperant a veure si Espanya marca per fi el primer gol contra Cabo Verde, no ho sé, potser encara estan jugant i porten 2-3 dies i en algun moment doncs, ja li faran un gol al porter aquest. Doncs mira, mentre esperem nosaltres a Nits de Ràdio, avui parlarem de sintonies i de música amb Robert Calvo. Tindrem el nostre coach a capçalera per saber com recuperar doncs, la il·lusió, que és una cosa important de tenir, i parlarem de la pell i de si existeix això que se'n diuen del callo solar amb el doctor Ramon Grimal, que és un especialista dermatòleg que ens explicarà què cal de tenir com a precaucions per poder tenir un estiu amb garanties. Tot això i molt més a partir de 2:15, com sempre, us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé.
4: Próximo destino, Ribadeo.
5: El sábado 20 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Náutico de Ribadeo. Un destino donde el Cantábrico, la naturaleza, la gastronomía y la esencia de Galicia se unen para ofrecer experiencias únicas. Con el patrocinio de Turismo de Galicia y el Concello de Ribadeo. El sábado 20 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ribadeo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
6: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
8: Verisure. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Gairebé 9:37, comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dimarts 16 de juny al marge del futbol. José Agustín.
2: Tenim en joc el partit de la final del play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala, és el primer maig, que s'està jugant des de les 9 al Palau Blaugrana, que enfronta Futbol Club Barcelona i el Pozo Murcia. El partit no ha començat bé pels de Javi Rodríguez, el seu jugador més determinant, Pito, ha vist vermella directa al minut 4 i a la segona acció Marcel ha fet el 0-1. Ricardinho ha posat el 0-2 en una acció polèmica perquè el Barça reclamava falta prèvia per empenta sobre allò Víctor i ha estat al minut 15 i al 16 el 0-3 també el feia Ricardinho. L'expulsió de Pito deixa el conjunt blaugrana per aquest partit sense el seu home més important en atac, però també pel segon partit que jugarà dijous al Palau Blaugrana. Estem a 2:17 pel final del primer temps. 0-3 guanya el Pozo Murcia. Paula Badosa guanya el seu debut al torneig de Berlín a la neerlandesa Susan Lammens per 6-3 i 6-2 a vuitens de final. Jugarà contra l'estadounidenca Coco Gauff. La gironina trenca d'aquesta manera la seva pitjor ratxa després de 5 derrotes consecutives. La pivot de Mali, Marian Koulibaly, no continuarà a l'Uni Girona. La jugadora finalitzava contracte i ha decidit no renovar. A la seva única temporada, el conjunt gironí ha fet un promig per partit de 17,5 punts, 7,5 rebots i 21,1 de valoració. A més, ha estat elegida MVP de la Lliga Femenina de Bàsquet. Dani Pérez, mitjançant una carta, s'ha acomiadat avui del Kitsats Manresa després de 7 temporades vestint la samarreta del conjunt manresà. Se'n va amb dues lligues catalanes.
1: 9:38:40 i ara toca obrir micròfon a una portera que per un dia fou porter.
3: Este viernes a las 8 de la tarde.
4: ¡Ay, qué nervios!
3: Estreno de la noche.

0: prueba final.
1: ¡Qué emoción!
2: ¡Sí!
0: De Pasapalabra en Antena 3.
3: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
4: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Me ha hecho un trabajo descomunal.
3: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
5: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
6: Darrer partit de Lliga, Campionat Juvenil B. El Futbol Club Pirinaica s'enfronta al Súria i ho fa amb una gran mancança. Al mes de març, el porter titular únic del planter del Bages s'havia lesionat. La legislació federativa, un fallit intent per reforçar-se al mercat i pedaços d'emergència van impedir de trobar un substitut fixe de garanties. Fins que l'entrenadora de l'equip masculí, Gilmer Acuña, va prendre una decisió tan excepcional com valenta: ficar sota pals a la titular del juvenil femení. Greta Brunet, bona nit.
7: Hola, bona nit.
6: Tens 16 anys, però fa relativament poc que jugues a futbol, em diuen.
7: Sí, només fa 2 anys, vaig començar l'any passat.
6: I sempre jugant de portera?
7: No, el primer any vaig començar, vaig començar delantera, però tampoc tenia un lloc fixe, i el meu equip, com que no tenia porters, doncs vaig decidir quedar-me.
6: Ah, carai, i per què vas acceptar? És a dir, a més de per solidaritat amb les teves companyes, per necessitat, per què? Si sempre t'havia tret a la posició o era la primera vegada que et posaves uns guants?
7: No, ho havíem fet a sorts fins al moment que vaig decidir ficar-m'hi i els cops que m'hi havia ficat m'havia agradat, així que vaig decidir posar-me.
6: A sorts, el piedra, papel i tijera, aquest que està tan de moda ara, una moneda a l'aire, com va anar això de sorts?
7: No, ho decidia, a l'entrenador, fèiem un cop cada una, com sortia.
6: I un cop provat et va agradar més que com a davantera o encara et segueix tirant més ficar gols que aturar-los?
7: Al principi no estava tampoc molt convençuda, m'agraden les dues posicions, però ara m'agrada més a la porteria.
6: Abans del futbol, què feies?
7: Escalada.
6: Olé! Escalada vertical, escalada olímpica o escalada de muntanya de debò, amb piolins i tot això?
7: No, escalada d'un pati vertical.
6: Ah, I què tal se't donava?
7: Bastant bé, m'agradava molt.
6: Més boulder que velocitat o velocitat que boulder?
7: Boulder.
6: Boulder, està bé. D'allò de l'escalada ens hem oblidat o encara ho tens per practicar?
7: No, encara segueixo fent-ne.
6: Habitualment ets la portera titular del juvenil femení del Futbol Club Pirinaica. Com ha anat la temporada amb elles?
7: No gaire bé, perquè no tothom de l'equip volia competir, així que,
6: Com que no tothom volia competir? Què vol dir això?
7: No ha sigut un equip competitiu, ha sigut, a jugar, hem anat per jugar i a... I ja està.
6: Com t'assabentes que el juvenil B masculí et volia sota pals?
7: Perquè l'entrenadora m'ho diu.
6: I et pensaves que era una conya al principi o què?
7: Al principi em va dir si volien entrenar amb ells i això, i també per millorar jo la meva tècnica, vaig dir que sí, però tampoc m'esperava acabar jugant al final.
6: Ja. I com et quedes quan t'ho diu? Què és el primer que et va passar pel cap? Aquesta no, senyora, s'ha begut l'enteniment. O què?
7: Primer em feia una mica de por, perquè és molt diferent el joc de nois i noies, i tenia nervis.
6: Clar, lògic.
7: De saber.
6: Vas arribar a entrenar amb ells, dius?
7: Sí, durant un mes.
6: Com t'acullen?
7: Bastant bé, perquè ja va conèixer algun.
6: Sí?
7: Sí.
6: Dius que el futbol femení és molt diferent també del futbol...

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Quins dies de calor que està fent i que, bé, a la nit de moments està una mica millor, però durant el dia em consta que està fent unes soleades d'aquelles importants. Per tant, intentem refrescar una mica, fer un programa fresc, com sempre diem a la ràdio, que ens agrada molt de dir-ho. I és la nit ja de dimarts a dimecres, el dimecres 17 de juny de 2026. D'ara i fins a les 6 us acompanyem tot fent Nits de Ràdio. Comencem!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més el que tenim ganes és de passar-ho bé, d'emocionar-nos, sempre tenint una mirada

0: cap a la televisió, per tot el que ens ha aportat, per tot el que ens ha fet sentir. És cert que ara les noves generacions doncs no hi tenen tanta tirada per la televisió, perquè cada un genera la seva, el seu propi canal televisiu, no? A les xarxes socials i en el que veu en el seu mòbil o tablet, però els que tenim una edat sí que hem crescut amb aquesta televisió i durant moltes generacions. Li volem fer aquest homenatge a aquesta gent que ha passat i que per tant forma part de les nostres bandes sonores, i això ho fem totes les setmanes amb una persona que fa màgia amb la ràdio, com és el grandíssim Robert Calvo!
1: Na.
2: Quina alegria que ningú em presenta com em presentes tu ni ho farà mai a la vida.
0: Escolta,
2: jo, fins que em mori vull estar al teu costat.
0: Ah, i tant, això serà, vamos, hasta que la muerte no se pare radiofònicamente. Així que, escolta, mentrestant, a fer ràdio i viure aquests moments plegats.
2: He de dir-te que la careta d'aquesta secció, avui, en aquesta Carmen Sevilla que ens saluda sempre, sí, que diu, vais a ver com nos vamos a reír, a divertir, sí, doncs hauria de dir, vais a ver com nos vamos a emocionar, vamos a llorar, perquè avui plorem una mica.
0: Ai.
2: Avui, vinga, David, va. El meu propòsit és fer tres coses.
0: A veure.
2: Un homenatge a... Avui la celebrity és una cosa intangible.
0: Ah, molt bé.
2: És una cosa intangible que sí que és tangible perquè en molts casos, en alguns, en la majoria, va sobre un suport tangible, però a vegades no és tangible. Va per l'aire, això que avui explicarem. És un homenatge, això, d'avui, a la música. Per què? Perquè diumenge, David, el dia 21 de juny, és el dia de la música. Hi ha un dia que és el Dia Europeu de la Música. Oh. I ho hem de celebrar aquí, David.
0: Sí, senyor.
2: I, clar, tu ho diràs...
0: La música emociona, la música ens acompanya, la música ens recorda on estàvem quan l'escoltàvem.
2: La música, sense la música, no es pot viure. Mm. I això t'ho demostraré diumenge.
0: Mm.
2: Diumenge, aprofito per fer la falca.
0: Molt bé.
2: Diumenge de 6 a 8 del matí, al programa En Bones Mans, estem preparant un dels programes més especials, jo crec, de la meva vida, m'atreviria a dir. Perquè explicarem, a través d'un viatge, diguéssim, i divulgatiu, amb experts, amb neuròlegs, amb catedràtics, amb psicòlegs, amb tota mena de persones, explicarem per què la música és imprescindible per sobreviure. Potser es pot viure, hi haurà algú que pugui viure sense escoltar música cada dia, però és impossible viure sense la música, i això és el millor d'aquest art de la música, que explica la nostra vida, ens ajuda a explicar qui som, cap on anem, d'on venim, sobretot d'on venim, no? Per tant, avui, el que tu diràs, clar, però és que la teva secció no va de música, Robert. No va de música,
0: però la teva televisió, però la televisió ha passat molta música.
2: Home, tanta música com la que avui escoltarem. Jo avui només et vull dir una cosa. Et vull dir una cosa perquè el que farem avui, l'audiència i tots dos plegats, és agafar-nos de la mà. Home, fa una mica de calor, dirà algú, sua la mà. No?
0: L'aire condicionat ajuda, o el ventilador, sí.
2: Però jo crec que el millor de tot és que quan tu t'agafes de la mà d'algú i et diu, escolta, vine amb mi a tal lloc, i tu deixa't portar, no? Si jo et dic que et deixis portar, tu vens amb mi?
0: I tant.
2: Voldries venir amb mi?
0: Home! Al fin del mundo, on em portis.
2: Doncs mira, si vols venir amb mi al fin del mundo, jo et demano que aquesta nit, si us plau, per una nit, vinguis amb mi.

0: acompáñame, David.
1: ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Vamos allà!
0: Acompáñame, perquè avui farem un viatge.

0: per la tele de les nostres vides a través de la música que ha sonat a la tele de la nostra vida. Perquè la música i la tele no serien res per separat.
1: Absolutament.
0: La televisió ha viscut de la música. Tant que quan es va estrenar la televisió en aquest país, allà per l'any 1956, li van dir una jove noia de Manises, que es deia Lolita Garrido, li van dir: "Oye, ¿tú no serías una canción que hable de esto que hemos inventado?" Bueno, no lo hemos inventado. Lo hemos traído a España, y diu: "Vale, yo creo que sonaría algo así.
2: La televisión pronto llegará y yo te cantaré
3: y tú me verás.
2: La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás.
3: Vísteme bien, lo que digo.
2: Papá, vísteme bien.
3: Vísteme bien, que voy a transmitir.
2: Que no hace falta tener buena voz.
0: No hace falta tener buena voz.
2: Hay que lucir bastante el figurín.
0: Hay que lucir bastante el figurín. Fixa't com concebien la televisió allà pels anys 50, no?
1: Imagina't.
0: Això què és? Recordem sempre aquí la frase de Laurita Valenzuela quan li van dir: "Esto es una prueba para ser presentadora." I diu: "Presentadora, què és?" No sé què és.
1: És meravellós. És
0: doncs així imaginava la televisió a Espanya. Deia, diu, és un lugar donde la gente va lucir el figurín, bàsicament, no? Però fixa't que important ha estat la televisió pels músics, pels cantants. No serien res sense la promoció que se'ls ha fet als programes de televisió. Ara no n'hi ha. Ara no hi ha programes de música a la televisió.
1: Bueno, de fet, fins i tot es parla de l'efecte Phil Collins, música, a mi m'encanta, que se li diu el fet de que darrerament, en les últimes dècades, es considerava que quan hi havia una actuació musical l'audiència baixava. I per això van començar a treure i que deixessin d'haver programes tipus els aplausos, els...
0: Quina pena. Aquests.
1: Sí, sí, sí, sí, perquè és una mala entesa definició de que baixi l'audiència. Potser baixa, però augmenta en qualitat. És
0: clar.
1: Un tema que no entenen els que només parlen de números i de xares.
0: Doncs sí, fixa't, és que diu la cançó Serrat: "Bienaventurados aquellos necios que se atreven a dar consejos", no?
1: Exactament.
0: Doncs, escolta'm, doncs això, els necios que no hi entenen, perquè no entendre-hi, doncs que vagin fent. Però, per sort, la història els contradiu. Perquè quan en aquest país van decidir estrenar la televisió, doncs van dir: "¿Qué es lo primero que podemos poner en la televisión?" A veure, diu: "Los coros y danzas." I Mona Bell, diu: "Mona Bell, ¿quién es?" Diu: "Esta señora que canta

0: lo sabía.
1: Amb aquesta cançó va anar Mon Abel al Festival d'Eurovisión.
2: Mm.
1: Però és que Mon Abel va ser la primera cara. De la primera va ser ella. Mm. I què va ser el primer que va passar a la televisió? La música, esclar.
2: Mm. A més, no podia... en una època, perdona, que el fet de sortir a televisió i cantar, per exemple, aquesta cançó feia que tothom la conegués.
1: I que tant que sí.
2: Tothom la coneixia, eh?
1: Fa unes setmanes vaig estar aquí tenint una conversa interessant amb la companya Júlia Otero sobre els seus anys daurats a la tele, no? Parlàvem de l'època del 3x4, de la Luna, dels programes que ha fet a la tele, no? I li deia, clar, és que tu veia molta gent, no? 3x4, i em diu, 7 milions de persones cada dia. Mm. Diu, al migdia 7, 8 milions. Diu, a la nit, al prime time, em veien 25 milions. Clar, i jo li deia, clar que els cantants anaven a la tele a promocionar-se. És clar que hi anaven. No hi havia cap altra opció que no fos anar a la tele a promocionar-se, David.
2: Sí.
1: En fi.
2: Però avui... és que els hi sortia a compte, és a dir, promocionar-se volia que cada cop i volta tothom coneixia la teva cançó.
1: De l'època que es venien discos.
2: Sí, està clar. Eh? Bueno, de fet, en el propi 3x4, que a cada prova que hi havia, doncs, algunes de les proves doncs, venien amb un videoclip. Aquell videoclip implicava que aquell disc es vengués una barbaritat. O sigui que és així, sí.
1: En fi, que la televisió i la música, com et deia, no s'expliquen per separat, s'expliquen juntes. Mm-hmm. I avui el que vinc aquí a proposar-te és que a través d'algunes notes musicals confirmem que la tele és important per explicar-nos a nosaltres mateixos també. Ara hi haurà algun d'aquests malajes que diuen, a mi la tele m'importa un pito. No. La tele pot ser que li porti un pito a vostè, però la tele és més important del que vostè creu. Perquè, per exemple, si algú està pensant en una sintonia de televisió que amb 4 o 5 notes se't quedi per tota la vida dins, tu en diries algunes, no, David?
2: Home, no, és que et diria des de la d'informe setmanal, la de, bueno, el propi, doncs, tots els programes, no, que ens han acompanyat l'1, 2, 3... Aquí està, és que... Meravellosa. Por favor, un poquito de buen humor, va estar claríssim. No sé, televisión. Un, dos, tres.
0: Quina... atención,
2: porque ya no se levantará el telón.
1: Ai, que
2: bo,
1: que
2: bo.
1: Mira, amb aquestes 4 notes. 1, 2, 3 notes.
2: Sí, senyor.
1: Només fan falta 3 notes per emocionar-nos, David.
2: Que bo, que fantàstic.
1: Jo escolto la sintonia de l'1, 2, 3 i penso, que fort el que va fer aquell home.
2: Sí.
1: Narciso Ibáñez Serrador, que és ara televisiu, no? És un del... M'ho estic molt emocionat. Perquè a més feia una cosa, mira...
2: Jo et dic, mentre et recuperes, et dic que jo quan plorava però de valent, era cada cop que s'acabava la temporada...
1: T'anava a dir el mateix.
2: Exacte, i sortia... quan sonava aquesta... La versió així més de piano, jo dic, ai que ens dirà que s'acaba, i a mi se m'encava el món, eh? Si em diu que no seguirà, i carai com jugava amb el... Sabia jugar com ningú amb l'emoció aquella de dir, bueno, ha sido bonito todo el tiempo que hemos estado, pero todo llega a un fin, eh? Jo deia, no
1: una,
2: em diguis això!
1: Que... Bueno, n'hi ha diverses que repeteix algunes coses, no? Però n'hi ha una, crec que és del 82... Mm. Que ell està al davant d'una capsa, un taüt de mort.
2: Sí.
1: I diu, aquí dentro pues están las cosas de esta temporada del 1, 2, 3.
2: Sí.
1: No sabemos si este programa volverá, pero por si acaso...
2: Sí. No claven muy fuerte los clavos. Us recordo com si fos ahir i tenia 5 anys, imagina't que fort.
1: Tan meravellós, el Chicho, que ens ha regalat la música a la tele. Sense els seus programes, la música no seria el que és, perquè em va portar molta de música a la tele. Jo recordo com a una de les actuacions més que tinc més fresques, el record, la de Concha Velasco fent de mama, quiero ser artista, a l'1, 2, 3.
2: Imagina't.
1: amb aquestes notes que en Sitxo ens emocionava cada setmana a la tele i que, vaja, ens ha quedat en el record també a través de les seves cançons. Tu deies abans, David, que a la tele tu l'expliques a través de les sintonies dels programes. No? Informe setmanal, que és aquella que de...
2: Que a més sonava com un... Fabulós.
1: Aquesta sé que tu t'emociona, la d'informe setmanal. Però és que aquesta temporada aquí... en aquesta temporada que ja està a les acaballes, aquí hem parlat d'algun personatge que ha fet sintonies de televisió.
2: Sí.
1: No fa massa que vam parlar d'ell. Sí. I he pensat, jo sé que el David, si escolta això, segur que s'emociona.
2: A veure.
1: Uf!
2: Ai, senyor, és que sí. És que hi han programes, quan es parla de la televisió familiar, avui en dia és impossible. Avui en dia és impossible aconseguir, o fins i tot està mal vist el que per nosaltres era el més important, que era un programa blanc, familiar, un programa que ens unís a tota la família, que ens emocionés, en la que cadascú de nosaltres es pogués representar en un personatge, però que tinguéssim nostàlgia des del primer moment perquè connectéssim amb tots els... en tots els protagonistes, i a més fessin que poguéssim estar tots alhora fent una cosa, i estiguéssim atents.
1: Amèrica de Família ho aconseguia que cada setmana 8 milions d'espanyols es posessin davant de la televisió amb aquelles històries d'aquell metge i d'aquella dona que era la seva cunyada i es va acabar casant amb ell, i que ens emocionaven des del primer minut amb la sintonia d'aquesta sèrie que va composar Emilio Aragón, que és un geni d'aquest país, el que li hem d'agrair que faci meravelles com aquesta, la de Médico de Família. Però Médico de Família és una sèrie que estic segur que a tu et va emocionar molt.
2: Sí, m'encantava.
1: Mira, és que abans de parlar d'aquesta sèrie que et portaré ara, que també té una sintonia molt reconeixible, jo crec que t'he de rebuscar encara més a l'emoció.
2: Vinga.
1: Això que ve ara és fort, hem viscut el naixement d'una televisió nacional, la televisió de tot un país sencer d'Espanya, no? Estàvem a l'octubre del 1956. Però si anem al setembre de l'any 1983, Joan Pere, el tenim per aquí, el podem cridar, el Joan Pere?
2: Esclar, Robert, home, i tant. Què et posaràs? Quan vaig començar? Quan vam començar la TV3? Perquè, clar, a mi em van dir, has de presentar la TV3. Jo dic, què és la TV3? Clar, encara no ho sabia. M'entens? Perquè, clar, no podíem imaginar el que seria tot això, no? Oh, i aquesta. Oh! Uf.
1: En Joan Pere va ser l'encarregat d'obrir les emissions de Televisió de Catalunya l'11 de setembre del 83. És una tele que jo, a banda que és la tele del meu país, sí, perquè Catalunya al final s'explica com un país, tenim una llengua pròpia, una tele pròpia i moltes coses pròpies. Doncs aquell mes de setembre, TV3 va decidir que... TV3 va decidir. Catalunya va decidir que volia tenir una tele, que havia de tenir una televisió i que havia de néixer amb tots els ets i uts, no? I van dir, escolta'm, què podríem fer per l'inici d'emissions de TV3, no? Com ho podem vestir, això? I diu, escolta'm, potser li podríem dir al Joan Pere que vingui aquí a la tele, en aquests estudis que tenim ara aquí, acabats de pintar, i que ens facin un speech, no? Ell és un personatge molt conegut a Catalunya. I van dir, perfecte.
2: Que entri a casa de tots, no?
1: Això era el 10 de setembre, del 1983, diguéssim, l'emissió amb tots els ets i uts va començar l'11 de setembre. Aquell dia va néixer la televisió pública catalana en uns antics estudis del carrer Numància de Barcelona. No estaven a Sant Joan d'Espí com estan des de fa molts anys. Doncs aquella nit, en Joan Pere va dir les primeres paraules de la televisió a Catalunya, de la televisió de Catalunya, i va compartir plató amb l'actriu Àngels Moll. És a dir, van decidir que en lloc de tenir la Mona Bel, tindrien una actriu catalana, l'Àngels Moll, i un actor, en Joan Pere. De fet, els primers que van fer tele en aquest país van ser molts actors. Mira, Jesús Puente, que vam parlar d'ell aquí, va fer d'actor abans que ser presentador, m'entens?
2: I tant.
1: I jo recordo molt de TV3, a banda de Joan Pere, el doctor Caparrós, que també... és molt, molt recordat, eh? I me'n recordo del Jaume Pasteller, del Bona Cuina, no?
2: Sí, perquè però... a més en el doctor Caparrós... Que és que el doctor Caparrós era del circuit català de televisió espanyola.
1: Sí, és veritat, és veritat, aquí és ratjo.
2: Però bueno, que era d'aquella època on també sortia en Joan Pere i deia senyoreta Numa, que em faria el favor, que podria vostè... És que és tan bona la senyoreta Numa, eh? La Numància, i tant, quina meravella.
1: Doncs des d'allà des del carrer Numància van dir-li al Joan Pere: comença les emissions, i va dir: benvinguts a Televisió de Catalunya.
2: Que bo.

0: això sí que t'emociona, David, eh?
1: Home, és que, a més, aquesta música, clar, ens feia una il·lusió especial, perquè suposava que tindríem televisió en català. Hi havia el circuit català de televisió, però ja tindríem un en què tot fos en català, les sèries es duplessin al català, i a més, clar, quan sonava aquesta sintonia és quan començaven les emissions, perquè no era 20...
0: Cada dia sonava, eh?
1: Clar, perquè no era allò de 24 hores, sinó que estaves esperant que fos pues, això a mitja tarda, que era quan començaven les emissions, i jo especialment, el meu moment era quan hi havia el concurs de TV3 i el Filip Prim.
0: Sí, el Filip Prim.
1: Allò... Pa-pa-ram, ta-ta-ta-ta-ta... I per això...
0: Jo ja recordo també quan hi havia, no només la carta d'ajustament, sinó que...

0: hi havia aquella presentació de la Mari Pau Guet dient, sí, bon dia, sí, avui a Televisió de Catalunya.
1: A la Televisió Catalana, sí, sí, sí, i tant, quina meravella.
0: Aquesta sintonia, aquesta, qui composés aquesta banda sonora per l'inici de TV3 es mereix tots els premis de
1: sí,
0: la música.
1: Sí, perquè a més tenia com un punt molt James Bondià, era sí, com una espècie de James Bond que bueno, que escolta, deia, ara per fi tindrem la nostra, no?
0: La nostra Televisió. TV3, clar, Televisió sí, de Catalunya.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ja va començar l'emissió de TV3 i saps què? Que ho saps tu bé, que al principi de TV3 no feia massa producció pròpia.
1: No, agafava buscar... molt de la BBC, principalment.
0: De la BBC, dius?
1: Sí, sí, sí.

0: segueix tu bé la
1: puta. És que a més, jo aquesta sèrie m'emociona molt perquè em recorda les meves àvies.
0: Ai, i... és el mateix que...
1: Clar, és que jo recordo les meves dues àvies que estaven enganxadíssimes a les...
0: A gent del barri.
1: A gent del barri, a EastEnders. Que és això de, i quan sonava aquesta sintonia final, que sempre et deixava allò en tatarí, sí. I començaves a veure el riu aquell que anava passant per Londres, sí. I perquè és el riu que divideix, no?
2: Sí,
1: els EastEnders dels WestEnders, no? Els que viuen a l'est i a l'oest del riu, no? I clar, recordo que, clar, en aquell moment, jo recordo, clar, quan coincidien les meves àvies, parlaven dels personatges, sí. I deien, escolta, has vist què li han fet a la no sé què? I dic, és que aquell no ho veu, que és mala persona? I dic, és que ells no veuen el que veiem nosaltres. I diu, ah, clar, clar. Quina meravella. Quina nostàlgia tan bonica, sí senyor.
0: Que bé que la música,
1: sí,
0: perdó,
1: sí, sí.
0: Per aquest
1: sí,
0: moment...
1: Sí. Sí,
0: que bé que la música ens emocioni d'aquesta manera, perquè
1: és
0: aquesta
1: preciós.
0: Sintonia de televisió és la meva infància.
1: Exacte,
0: i que s'explica amb les àvies i
1: sí, sí. Ei, mano, no et preocupis, és que jo vaig quan escoltem aquestes coses, i és el que diu el Robert, que connectes amb aquelles emocions, és que estàs, hi ha poques coses que et puguin fer viatjar més en el temps, al passat, sí. Que una música, no? I llavors connectes amb on estaves, no? Amb on les veies, amb qui les veies, com dèiem, no? I recordes, pots recordar coses de les cases,
2: olors
1: que d'altra manera t'és impossible, perquè sí, tens els records de la gent, clar, però d'aquella manera sí que connectes molt més, i a mi particularment doncs em passa amb gent del barri, em passa amb l'1-2-3, perquè jo l'1-2-3 el veia amb la meva àvia, no?
2: I... Quan la tele es veia en família, com tu deies.
1: Exactament, jo la veia amb la meva àvia i per mi era un ritual, no? El fet de sopar amb ella, veure la sèrie, doncs era això, i segur que cadascú de nosaltres doncs té aquestes connexions amb gent que ja no hi és, clar. I amb gent que els podem recordar a través de... I és curiós perquè em transmet això que diu el Robert, una reflexió que et faig a tu, Robert, i et faig als nostres oients, de dir, és curiós perquè quan volem recordar aquells moments... Fixa't que ens posem la música i ho recordem, en canvi no ens posaríem a veure un programa sencer d'aquell, ho podem fer a la carta,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Televisió Espanyola ho té. No, jo no em poso mai a veure un 1-2-3 sencer o un capítol de gent del barri. En canvi, la sintonia sí em reconnecta. Igual que em reconnectaria doncs amb les tardes d'estiu dels 80, doncs l'Equipo A o el Cotxe Fantástico o qualsevol d'aquestes sèries que
2: maco. Tu parlaves de les olors, parlàvem de les olors,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: I deies, em recorda moments a l'hora de sopar, deies?
1: Sí.
2: És a dir, quan a casa tothom es posava...
1: Ole.
2: Sí, quan senyor. Les bones a la bassa,
1: sí, senyor.
2: Aquesta sintonia que va marcar també la història de la televisió i que deia, seria una sintonia incantable.
1: Que no quiero el plato chino, que vengo del trabajo. Exactament.
2: Tu cachereta, amigo de chocolate, que bolleta en vinagreta, morteruelo.
1: La congre, dos bacalao, el pil-pil i un poquito perejil.
2: Vainica doble. La música que també ha acompanyat els programes de cuina a la tele. De fet, qui ha cantat més sintonies de televisió en aquest país? El seu propi protagonista, l'Arguiñano, que les canta totes cada any.
1: Exactament, exactament. I que tiene canciones como La Loles, La Loles, El Conejo de La Loles. La Loles tiene un conejo pequeñito y juguetón que a los 18 años a su novio le entregó, su novio que era hortelano y plantaba muchas coles, le guardaba los tronchos gordos para el conejo de la Loles. ¡Venga todos! ¡La
3: venga,
1: Loles!
3: ¡La somos
1: Loles!
3: Lo que comemos, la vida es así.
1: ¡Ay!
0: Ay.
1: Fem una petita pausa per recuperar-nos del conejo de la Loles i de seguida seguim amb Robert Calvo aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
4: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
5: A Onda Cero Catalunya, la música.